0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria.
4: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista bueno. Torracollons, no? Val, molt
4: sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
4: així.
2: No però... sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
2: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
4: idea,
2: Dani,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Un. 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari i això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel, Manel.
3: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això...
1: Sí.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics.

0: Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: And I...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria, perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de regullons, no? Val,
3: molt sí, una mica, sí, dit
2: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea,
3: Segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Mar Negre. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què en pensaria de

I el senyor Pla, si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem, ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la pel·li aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora et plantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia. Hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos cap dalt, com cap...

0: Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ai, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja em tens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona. I jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla i que per poder parlar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus. Avantatges de no haver de conduir.
1: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
2: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
1: Doncs mira, ens queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
2: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
1: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
2: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
1: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé és si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes a vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
2: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prous llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
1: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
2: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a colera, i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, on d'Arribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
1: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
3: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que haurien de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfilen per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que

0: La trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el Lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fonts dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la Vila del Llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
1: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles i sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
2: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat, però a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
1: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
2: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
1: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill, o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la Lletraferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys, i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix, estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
2: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
1: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé, i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però en general ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. entre elles en delictes contra les persones i els homicidis.
2: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
1: En què et bases?
2: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
1: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
2: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina, que és el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper, però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat, sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor, perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de les viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment, i em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà ja se'l trobarien, o molt abans, no fotem, que això és la Rambla, i ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
1: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
3: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals, que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt, que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat i que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així és segur que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Arts Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això, perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrere hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant, per a desesperació de l'organització, i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat un munt d'hores de marge per acabar de planificar-ho tot. Hores que no he esmerçat en rostir-me com un pollastre a la fira. sinó que m'he instal·lat a l'hotel, a la plaça Catalunya. I com que m'he gastat els quartos, tinc una habitació amb una petita piscina individual que, per descomptat, he aprofitat. He demanat una ampolla de cava i després he baixat a dinar i he fet la migdiada. I a la tarda m'he encaminat a la ganiveteria Roca, de la plaça del Pi, i allà m'he comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma. Per fer temps, fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus, hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
2: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure, beure molt.
1: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que, per ser a Barcelona, tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
2: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
1: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
2: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I, francament, ho vaig trobar genial.
1: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
2: Però em sembla que està tot molt tranquil.
4: A totes les unitats. Aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció! Ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca, a la plaça del Pi, i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim. El paquet va cap a la fira i va armada.
1: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
3: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I, per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I, per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder emportar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Així que només em quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
4: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la, tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
2: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
1: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades. Tothom llest per actuar.
2: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
3: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degullant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat 3 editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
4: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir? Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
2: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir, que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
3: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivir un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció. No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers, que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors sense criteri que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc, he comès errors. M'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
2: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos. Però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
3: Doncs m'hauràs de matar.
2: Està bé, tu ho has volgut.
1: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics cagant llets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia... Estàs bé?
2: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
1: No pateixis. Has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé. Té un tall superficial.
2: I els altres editors?
1: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts i un altre potser se salvarà.
2: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans.
5: I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
6: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra, partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
5: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
1: Què, Antònia?
5: Que les seves formes eren horribles. Però crec que tenia una bona part de raó en el seu discurs. M'hauria agradat llegir alguna cosa seva.
6: No pateixis. Ben aviat podràs.
5: Què vols dir?
6: Que la Carme va enviar ahir un darrer missatge als mitjans per si de casa avui l'enxampàvem o alguna cosa no sortia bé. I adjuntava la seva darrera novel·la amb el prec que es publiqués en digital i en obert per si algú la podia llegir. Demà podràs fer-ho.
5: Hòstia, i com es diu?
6: Mar Negra. He de dir que a mi també m'ha cridat la curiositat.
1: Ja se sap. Sempre llegim els autors que acaben de palmar-la.
5: Mira que de vegades n'arribes a ser d'animal.
7: Acabeu d'escoltar La caça, capítol 10 i últim de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La lletra ferida, La mar negra,

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental, la Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Caral, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Caral, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzat.
2: Rentador. Paraula derivada del mot llatí requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safareig, de l'àrab vulgar safrik, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra sense tapa on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
0: Remor de pedra.
1: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
4: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deixa de saber el que perquè servien, no? Per exemple, una de les característiques a mi que hi ha a les síquies són els rentadors públics, doncs, no? La gent, que nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però, esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua, vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí. Doncs.
1: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
4: Després, una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent, doncs, va, tenia a rentar la roba, i llavors la roba anava aquí, al costat, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que, doncs, es rentava el riu. Jo recordo, la meva mare era de la Ribera de l'Ebre, i me'n recordo, doncs, que anaven al riu, tenien unes lloses al costat de del riu i rentaven allí. Per aquí, doncs, tant aquí a la Riera, aquí, totes les cases que tocaven a la Síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà, doncs, també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allà on hi havia jo. Per exemple, al Catllà he fet una petita recerca i n'he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos. Vull dir, hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig, per poder rentar la roba. I els altres, doncs, el moment que passava el rec, doncs, bueno, fent una desviació i cap al molí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després, o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses, si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
3: I això per què?
4: Perquè hi havia poca aigua, i llavors no hi podien fer que tu... I tenien. I llavors els únics safarejos que hi ha són els que pots fer un safareig a la Síquia, quan te passes barrer de casa teva, es fas allí. Però, per exemple, no hi ha ningú que hagi fet una derivació cap a l'altre costat de carrer per fer un safareig a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és. No? El Catllà passa un rec per dintre el poble i llavors, pels carrers, anaven, doncs, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safareig dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
1: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
5: Preníem un gossi amb la roba i una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba perquè també baixava furient amb molta corrent i si s'escapava alguna peça de roba amb una canya havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
1: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Queralt, acompanyada d'en Galo.
6: Que ja en dèiem l'hort dels regarons i he fet molta vida quan ell tenia 8, 10, 11 anys i esclar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safarejos d'aquí dalt eren per rentar la roba i aquí baix era per esbandir la roba. L'aigua era més transparent. L'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí. O sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador? O sigui, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda, també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar, no, Salvador, per aquí, i llavors seguíem aquí els horts, doncs seguíem, amb una amiga meva, anàvem a buscar mores per aquí baix, i llavors les posàvem en un fanàs i les veníem a rentar aquí i ens menjàvem les mores. Vull dir que, com a meva infància, ha sigut molt, molt maca aquí baix, molt, molt.
7: I venia tota la població pràcticament aquí a rentar la...
6: No, perquè a veure, per exemple, la meva, quan no hi havia aigua corrent, jo parlo, tinc 75 anys, quan era petita, que per saber estar molt malalta i brotava molt. La meva mare, en comptes de venir aquí, els públics, entre cometes, venia amb aquests que ha dit el Salvador aquí davant, que eren particulars, eren privats, i potser l'aigua estava una mica més cuidada, o vés a saber, aquí. I després li comentava amb ella que aquí hi havia també un safareig per rentar l'aigua dels morts. Aquí al costat, que deu haver desaparegut. I, esclar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safarejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé. Molt. I aquí, esclar, hi havia bestioles. Mira, no fa gaire, i vaig veure una serpeta i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè hi havia una serpeta. I pues, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrera, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem a, més avall, anàvem a Pontils, a Severit, i allà ens banyàvem, i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
7: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que passava.
6: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia alguna una peça, però si aquí hi havia 12 dones rentant era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cossi, li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al camp del poble, allà on ho aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
3: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
8: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el governador civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven, les dones del Catllà, eren les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Catllà rentaven i doncs, posaven una aparadora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllà, del Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació i que defensava els usuaris del Catllà contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament, i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
9: Bueno, van acabar que van entendre que l'aparadora no el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè, doncs, cap al dalt, al cap de la Catllà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i esclar, va deixar de baixar, ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
8: Va.
9: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè havien destituït l'alcalde de la Riera. En aquell moment era el president dels regants. Vull dir que era una cosa que va dir que no en tenia.
8: Doncs. Sí, de fet hi va haver tota una politització. No? Sí, sí. No, la dimissió de l'alcalde de la Riera va ser l'any després. Però, bueno, en aquest context. I, bueno, perquè, tot això ho expliquem perquè cada gota comptava.
3: Fruit de la beca de recerca que va impulsar el Centre d'Art i Natura de Ferrera del Pallars Sobirà, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, que l'any 2011 va rebre l'antropòleg Jordi Sunyer, va néixer el seu llibre El riu de les dones. El perquè del títol i de tot plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
10: I jo estava un dia a Sèrbia, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent, descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc, què faig, i es crea un bon ambient i riures, etc. Alço la vista i el carrer, un carrer plaça, que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, el carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia, i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans, me parlaven de l'alcalde o del poder, o etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
0: Ramó de Pedra.
3: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
10: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones, on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs, vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè de Tírvia, al cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
11: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos que havien sigut públics, doncs estem molt contents perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení. Parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no?, més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record. A nivell d'infraestructures i públic, que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre. I aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles que elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones, doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat, i que, bueno, que eren dones, no?, dones de la República, dones de primers de segle, que tenien, bueno, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem, que es van recuperar després, però que són de primers de segle, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones anem après a llegir fa dos dies. Una època on, a nivell de país, doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers, i les dones, doncs, cantaven i es trobaven els safarejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
12: Es feien altres coses.
11: Exacte, el safareig s'hi feia moltes coses.
13: El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé. Vindré i fora l'alcaria, si jo t'assinco. De missa cada diumenge, naltros,
11: sí,
13: a veure ara.
11: Cada diumenge,
0: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
3: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos, quina evolució han tingut i les conseqüències d'aquesta.
11: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús, sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc, perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primers de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc. I després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40-50, de 60, que hi ha una segona construcció de safrejos, que és també quan ja molts pobles comença a arribar l'aigua corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització a les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
3: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
11: Sí, majoritàriament sí, el que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors, potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua, l'aigua que residualment, diguéssim, es perdia, o sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara, anava cap a l'abeurador on bevien els animals, i després aquesta aigua seguia cap al safreig. I el safreig estava dividit en general en dos, un espai on es posaven sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esbandia una banda, i amb el sabó anava a l'altra, és a dir, un filtre traig d'aigua perquè quan tu es bandeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien de moltes vegades els motius i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió i, per tant, es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safreig té un safreig a banda i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans, el pes del mullat és bastant d'orillo, llavors doncs sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
3: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
10: Duien una fusta ja preparada per trencar i posaven els genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la... i després estendre la roba. Vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que, doncs, amb un matoll, allà penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí, sí. I a l'estiu, doncs, bé, també, perquè no sempre baixa, doncs, l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors, que encara es conserven en molts llocs, on l'aigua, clar, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convides a fer aquesta altra mirada, no?, una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró pedra.
3: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. D'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells que heu adivinat els seus noms.
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
12: Colom roquer. Colomba líbia.
0: Au habitual en camp obert durant tot l'any.
12: Corriol camanegre. Caradrius alexandrinus.
0: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar

0: A la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nadar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja

0: el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C-12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluidesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluidesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu, de fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa?
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
7: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
9: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
7: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
11: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
10: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
12: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
13: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
12: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
14: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
12: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
0: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
15: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
16: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. D'acord? Els números són completament fiables.
15: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
0: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
17: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
18: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
17: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
0: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
19: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
20: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamin Yamal, el blaugrana que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
21: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:45 a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
1: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
2: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
1: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. i aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Us recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties, i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Ho dèiem, eh? Avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
6: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
1: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
6: Sí, totalment. Em sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
1: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
11: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
1: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
13: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
14: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
15: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí, tradicionalment, doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
12: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pocs mesos.
1: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
16: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
17: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
18: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
19: I la reflexió d'ells és, papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
18: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
1: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
20: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
21: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
22: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa. Il·lusió en tenim molta.
21: En els tres play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en dues ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
1: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
0: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
2: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió

38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé tot.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda, després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes, davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga Àsia.

0: CB ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Bon dia. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carrer tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla dos carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment, amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions, perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
2: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que baixa respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
8: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comiercen con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
8: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús, ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
13: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
14: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
13: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
15: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
13: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
0: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat, quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
16: Aquest és l'EQRB 26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
17: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
16: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
18: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte projecte d'enginyeria des de zero.
16: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra va aconseguir-ho, vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
19: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013. Un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
20: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
21: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
22: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, Hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
21: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Actiu. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
8: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana. I davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on, com a molt, havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això ha d'haver un tractament com si fos una droga dura. I si no es fa això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
8: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
8: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'estat. Pensem que la família reial dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
8: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
10: hola, bon dia. Hola, bon dia.
9: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
10: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ja ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i n'aguantant aviam què passa.
9: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
10: I és que venen per carretera, exacte. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
9: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
11: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt bueno, el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està. O sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop.
12: Molt fluix.
9: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
10: No, pues retallem en gent i... Clar, és que al final, per algun lloc, tot és que anar retallant.
9: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
10: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no... No donen.
9: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa. És una etapa molt complicada per vosaltres.
10: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs pues imagina't ara. Mm. Entre que els pocs que queden ni pujaran. O sigui que
12: sí, és complicat.
9: Així, Elena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de l'abrot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
12: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
13: Intents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
12: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatge cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana. Sara.
1: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
12: Segur que sí. Vinga.
1: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
15: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
16: Trabajar por ahí de temporero.
15: Yo es que nunca me he ido de aquí.
16: Ya, es muy fuerte eso.
17: Iván Ijadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Ijadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
18: Embajadores han integrado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
19: Sí, señora.
20: El váter pierde agua, les daré $100 más.
21: ¿Qué dice?
19: Que si le arreglamos el váter.
21: Somos afinadores, arreglamos pianos.
20: 200.
21: 500 y hablamos.
17: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
3: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
4: ¿Qué has robado?
22: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
17: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de La Gossa Sorda i L'Axe amb Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica, doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim

0: Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonista.

0: Les cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
1: Com ja va passar fa 13 anys, el dimecres 10 l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric de part de totes les forces polítiques premianenques. Premià diu prou. Estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals que es van plantar en un lateral de l'equipament per la part de la carretera i des d'allà l'alcalde va expressar la indignació compartida per tots els partits i per tots els usuaris. Després va atendre els mitjans.
2: 13 anys després estem exactament igual o pitjor, perquè cada cop hi ha més usuaris. Hi ha un projecte de pacificació de l'N2 que abocarà doncs, a la gent a haver de fer servir més el transport públic i tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones, perquè hem de comptar que aquí no només és l'estació de Premià de Mar, és la de Premià de Dalt, és en part la de Vilassar de Dalt i la de Cabrils. I en canvi tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa, una inversió de 600.000 euros per arreglar això, que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho. I ja no parlem dels accessos, de les escales mecàniques, dels ascensors. És una estació indigna per un servei que ja de per si és indigna, com s'ha demostrat en els últims mesos.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada i ja fa molt de temps que estem reivindicant.
4: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries, ja no només per l'estètica i per la dignitat de Premià, perquè fa 2 anys que estem pendent d'elles, sinó per seguretat.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin per treballar d'una manera conjunta i coordinada i a reivindicar tots cap al mateix efecte, penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció de protesta es feia quan passen 2 anys i escaig que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en prop de 600.000 euros que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor del 2024 quan va afirmar que les obres es farien el primer semestre del 2025. A data d'avui, però, no se'n té notícia i l'únic que s'ha vist a l'estació és que s'ha continuat deteriorant fins al punt que s'ha arribat a desprendre porcions d'alguna marquesina, com va passar durant la ventada del gener quan va caler tancar-hi l'accés durant una hores i actualment n'hi ha que s'han cobert amb una xarxa de seguretat. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat aquest diumenge que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus i que creix pràcticament en totes els vessants perquè suma participants a la Fira d'Entitats. Hi haurà una 15ena d'estants, 5 més que l'edició anterior, amplia propostes de tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades d'on han quedat fora alguns sol·licitants perquè el recinte no donava més de si. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la idea de la fira i creu que el nou espai no només aporta simbolisme, sinó també avantatges pràctics.
7: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, en la qual havíem d'anar des de l'espai del Teatre de l'Amistat fins a la plaça de l'Ajuntament, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar, tenim diferents espais dintre de la pròpia pèrgola, i amb tot plegat generem una mica d'espai multidisciplinar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca, es va donant a conèixer els projectes que anem fent, i en aquest sentit també esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant i vagi aportant més població de Premià, evidentment, que és l'objectiu, però evidentment també arreu de la comarca.
1: Com diem, a la fira d'entitats situada sota la pèrgola i centrada en l'economia social i solidària, hi haurà cooperatives, comerços i altres entitats locals i comarcals més amunt, en direcció al parc, i a banda i banda hi haurà l'espai lúdic i de tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i en un lateral hi haurà la zona d'autoreparació de petits electrodomèstics i peces de roba. La fira, que es farà de 10 del matí a 2 del migdia, s'amenitzarà amb un espectacle de màgia sostenible del Mag Lluc i un concert de la banda Kimchi.
0: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
1: El grup municipal del Partit Popular s'ha posicionat també al voltant del debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que en aquest cas no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'hauran de fer esforços per oferir habitatge social als premianencs.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que, claro, es obra nueva, que también se puede bajar más el precio, ¿no? Y que tiene que ser, al ser privado, pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, no podrá acceder a lo mejor tanta gente como se pensaba en un principio. A ver, nos gustaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público y que es una, subvencionado, no es social. De todas formas, va a ser del alquiler más barato que hay en Premià.
1: Els últims dies, els grups municipals s'han estat posicionant al voltant d'aquest debat, mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana i amb recursos econòmics puguin trobar habitatge a Premià de Mar i no hagin de marxar. Des de l'oposició, començant per el PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics, les subvencions, a veïns que ja disposin de recursos en lloc de fer-ho als col·lectius més necessitats.
9: Matinal Premià Mèdia.
1: L'Institut de Premià de Mar ha informat de l'inici d'una nova col·laboració entre aquest centre i l'Ajuntament de Premià de Mar, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting, col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però la qual es vol donar continuïtat en altres campanyes de comunicació del consistori. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades específicament per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM The Creative Center. Aquestes campanyes per la Festa Major, pel que diuen, són les primeres campanyes que fa aquesta pretesa agència. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa perquè, segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per l'Ajuntament. La Biblioteca Martí Rosselló va acollir el dimecres per la tarda un Consell de Federació del Partit Socialista al Maresme en què es va presentar alguns dels primers candidats del partit a les alcaldies del Maresme. Segons explica la mateixa Federació Comarcal, la candidata premiarenca Luz Cánovas va ser l'encarregada d'obrir l'acte que va comptar amb la participació de Joaquim Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i de David Bote, primer secretari del PSC Maresme. En total s'hi van presentar 16 candidatures, entre les quals la de Luz Cánovas per Premià de Mar, però també la de Rosa Martínez, candidata per primer cop a Premià de Dalt, o la Maria Llaràs, que es presenta a l'alcaldia del Masnou. Ara tots aquests candidats han de ser ratificats al proper Consell Nacional del Partit i la resta de candidatures s'anunciaran i presentaran al llarg dels pròxims mesos.
9: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
1: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
1: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
11: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
12: recollint els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015, i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana ja, 19, 20 i 21, tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, que també és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats, i llavors ja després d'aquest cap de setmana marxem amb dos nedadors a Palma de Mallorca, que fan el Campionat d'Espanya absolut.
11: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya absolut.
13: Avui, situació meteorològica que ve marcada bàsicament pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures màximes que han d'anar pujant i que encara pujaran més al llarg d'aquest cap de setmana i principis de la setmana vinent. Tornarem a recuperar valors plenament estiuencs després d'unes jornades en les quals hem tingut unes temperatures més agradables i que han culminat avui amb unes mínimes francament fresquetes, sobretot cap a l'interior de la comarca, per exemple, amb valors de 13 a 14 graus a Tordera i a Palafolls, respectivament. A prop de la costa hem tingut avui mínimes que han oscil·lat entre els 16 i els 18 graus. Com dèiem, tot això anirà canviant aquest cap de setmana amb temperatures que tornen a recuperar valors plenament estiuencs i, per tant, poques novetats pel que fa al temps a banda d'aquest augment de la temperatura. Avui amb ambient assolellat, alguns núvols prims, poc importants, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. De cara a demà continuarem igual. Els núvols augmentaran, seran també prims, però una mica més densos, sense més conseqüències, i diumenge 3/4 del mateix. Demà les temperatures que pugen i que ja podran superar a diferència d'avui, els 30 graus en alguns punts de la comarca, diumenge es mantindrien pràcticament sense canvis. Fins i tot, de cara a dilluns, alguns valors podien arribar cap als 34 o fregar els 35 graus. Per tant, com dèiem, calor plenament estiuenca per avui, també pels pròxims dies, i tot això amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa també a l'estat de la situació marítima, que estarà dominada pel marejol a tota la costa maresmenca al llarg dels pròxims dies.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
15: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
16: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
15: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
17: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
18: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
19: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
20: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
18: Utilitat, no? Que funcionen.
20: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
18: Sergi, tu portes jo ulleres.
19: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
18: Clar.
19: I després les de la IA.
18: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
19: 300 euros.
18: Jo pensava que més, eh?
20: Jo em pensava que molt més.
19: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
20: Són pijes. Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
17: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
21: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi. Fins la setmana vinent, amics.

0: continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Bon dia, sóc Marta Solà, regidora de Crida Premianenca. Bé, des de Crida us volíem parlar avui de diversos temes. Un era del pla de barris, aquest projecte que s'està portant endavant i que ja vam tenir una primera reunió amb els grups municipals en els quals se'ns va explicar tot aquest procés i estem preparant les nostres propostes. No? Crida també està amb la preparació de les propostes que portarem. Dintre d'aquest pla de barris, no?, i d'aquest projecte, es va fer l'altre dia una reunió amb veïns i veïnes i entitats del barri d'Arte Maresme. Creiem des de Crida que va ser una reunió molt positiva, molt productiva, on van sortir idees molt bones i molt interessants per part dels veïns i de les entitats, i esperem que aquestes puguin ser incorporades en aquest pla de barris i que es puguin tirar endavant. Des de Crida sempre hem defensat aquest tipus de processos participatius perquè els creiem essencials pel bon funcionament, no?, d'aquests projectes. També us volíem parlar des de Crida de la reunió que va haver-hi entre el govern de Premià de Mar i el govern de Madrid per aquesta adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau, de l'edifici de la cooperativa. Bé, des de Crida sempre hem defensat que aquest edifici torni als seus orígens, torni a ser un edifici cooperatiu, que albergui cooperatives, que albergui temes i projectes relacionats amb l'economia social i solidària. Esperem que aquesta reunió hagi anat bé, així ens ho han traslladat des del govern, i esperem que tot això pugui tirar endavant i que finalment aquest edifici pugui ser titularitat municipal, que pugui ser de gaudi de totes les veïnes i els veïns de Premià de Mar i que entre tots, no?, i totes puguem decidir-ne aquests usos. També us volíem fer esment de l'acció que va haver-hi el dimecres enfront de l'estació per part de tots els grups municipals de Premià de Mar, aquesta acció de protesta per l'estat de la nostra estació de Renfe, aquest estat indigne i permeteu-me que us digui deplorable, de la nostra estació, on hem vist volar marquesines, on ja ratlla la perillositat pels usuaris, on està bruta, deixada, i on moltes vegades ni escales ni ascensors funcionen, fent així molt, molt difícil, per no dir impossible, que persones amb mobilitat reduïda puguin arribar a les andanes. Estem fartes, i així des de Crida ho vam fer arribar a tots els grups municipals, a tot el plenari, i ens vam posar en marxa, vam crear aquesta acció conjunta que vam portar a terme el dimecres per protestar sobre aquest estat, no?, per aquest estat de l'estació. Creiem que ja és una vergonya, és realment insultant que aquest pressupost, no?, que en principi fa 2 anys que ens diuen que està en vies d'execució, encara no s'hagi executat, no? I llavors creiem que és un insult, que és una vergonya que ens tractin així, que no rebem resposta per part de ningú, ni de DIF, ni de Renfe, ni de la Generalitat, ni de l'Estat espanyol, per la rehabilitació d'aquesta estació. Nosaltres seguirem endavant i estic segura, i des de Crida estem segures, que tots els grups municipals seguirem endavant i si cal fer una atracció la portarem a terme. També us volíem fer 5 cèntims de l'última reunió que vam tenir sobre la fàbrica dels pijames i el seu reglament. Crida ja va anunciar que no estava d'acord en els preus de sortida d'aquests pisos, no estava d'acord tampoc en la manera en què s'estava posant el barem per accedir en aquests pisos. Creiem que és un barem de sou i de renta de persones molt, molt alta. No creiem que hi hagin persones soles de 18 a 35 anys ni majors de 65 anys que puguin arribar en aquests barems per poder accedir a aquests pisos, i per tant des de Crida no considerem que sigui uns pisos de lloguer social. De fet, ja sabem que no ho són, que van canviar el seu terme per pisos subvencionats, i no creiem que sigui la solució que l'Ajuntament subvencioni aquest 30% enriquint a la propietat i deixant fora molts veïns i veïnes de Premià de Mar. Per últim, valoració d'aquest rebombori, d'aquest cap de setmana, en què creiem que s'han fet moltes activitats, hi ha hagut molts moments bonics, molts moments de compartir, de comunitat. És això el que crea el rebombori, la cultura popular, i des de Crida sempre serem grans defensores d'aquests actes, d'aquestes activitats i de tota la cultura popular en general. Moltes gràcies.

0: euros.
1: Premià Mèdia, informació.
2: La plataforma Millorem-vos s'ha adreçat per instància a l'Ajuntament de Premià de Mar per demanar que se'ls posi al corrent del recull que s'està fent de necessitat respecte al servei de bus a la subcomarca. L'entitat recorda que fa un any l'alcalde premianenc i president del Consell Comarcal, Rafa Navarro, va explicar que des de l'ens comarcal s'estaven recaptant demandes concretes de tots els municipis i volen saber en quin punt està aquell treball. De fet, demanen tenir accés al document que en teoria hauria de servir ara per demanar al Departament de Territori actuacions concretes en les línies d'autobús 803, 804 i 806 que fan servei a Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. Recordem que després que la Generalitat anunciés un pla de xoc en els serveis de bus interurbà de tot el país fa unes setmanes, el mateix Departament de Territori va emplaçar l'administració local i comarcal a traslladar-los aquestes necessitats per tal de determinar on i amb què s'haurien d'invertir els 21 milions que s'hi volen destinar. Millorem-vos remarca que la seva voluntat és estrictament col·laborativa i amb l'ànim de valorar si les demandes que s'estan incloent en aquell llistat responen fidelment a les necessitats dels usuaris i les mancances que detecten diàriament en el servei. Afegim, d'altra banda, que fa uns dies aquesta entitat denunciava una situació concreta que s'hauria produït en una d'aquestes línies. Segons expliquen, ja fa mesos hi havia prestat servei un vehicle tipus aerobús, és a dir, per al transport de viatgers d'avió amb un servei destinat a les maletes, i l'entitat es va queixar formalment a la Generalitat per entendre que aquest equipament per a les maletes restava espai als usuaris. La Generalitat va admetre que el vehicle era inadequat i els va assegurar que havien donat instruccions a Moventis perquè el retirés del servei, però, de nou, va aparèixer fent aquest servei, cosa que Millorem-vos considera inadmissible i per això ha reiterat la seva protesta amb una nova instància.
1: Premià Mèdia, informació.
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: A aquesta hora parlem amb la Biblioteca Martí Rosselló. Bé, amb la biblioteca com a tal, no? La biblioteca és l'espai, però parlem amb la seva directora, Cristina Sánchez. Benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia, biblioteca present.
0: Gràcies per venir, com sempre, per explicar-nos avui les diferents activitats infantils que teniu programades de cara a aquests mesos d'estiu.
1: Exacte.
0: Que no són poques.
1: No, intentem fer alguna cosa perquè la biblioteca només tanca 15 dies a l'agost. Sí que hi ha una davallada d'usuaris o uns moviments diferents d'usuaris, però nosaltres hem de seguir apostant per la lectura, per al foment de la cultura, i per tant intentem programar coses que a la gent li vingui molt de gust venir a la biblioteca.
0: Que bé, molt. Que a més, en aquests mesos de calor, d'estiu, també és un refugi climàtic.
1: Sí,
0: també és un espai que a partir de, ui, quina calor fa, vaig a la biblioteca, descobreixo un món nou.
1: Exacte,
0: no?
1: Tens un món amb aire condicionat, no? Llavors, sí que la biblioteca no obre més enllà de l'horari d'obertura, no és refugi climàtic com a tal, perquè al final és un espai que d'alguna manera s'ha de poder vigilar, no? Uh-huh. Però aquelles persones que habitualment no venen a la biblioteca a fer-ne ús, si gràcies a aquest refugi climàtic tenim aire condicionat venen, fantàstic, llegir el diari o estar-s'hi. Vull dir que...
0: Fulles de revistes, mirar llibres, el que vulguis.
1: Sí, com si vols agafar el wifi, seure en una butaca i navegar per internet o mirar el Netflix amb el mòbil. Vull dir que al final és un espai obert i el que volem és això, doncs, que la gent vingui, se senti a gust.
0: Molt bé, com que evidentment som també a prop de la Festa Major Premianenca, també tindrem contes de pirates.
1: Exacte, de les tres propostes que avui us explico, començarem doncs el clàssic que sempre obre la Festa Major a la biblioteca, que és una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Llavors, aquesta vegada ve sense drama, teatre, a oferir-nos aquesta sessió que es diu Contes de Pirates. Aquí no hi ha sorpresa, perquè el títol ja ho diu molt clar, que t'hi trobaràs, no? I descriuen així aquesta sessió. Un matí càlid i radiant, en Barba Negra i els seus pirates embarcaven a l'illa de Cabrera, dins del seu vaixell bergantí. Bé, doncs un inici perfecte d'un conte pirata, no?
0: Fantàstic.
1: Ja pots començar aquí.
0: Aventures i, evidentment, tot el món imaginari.
1: Tresors, un lloro, no? No ho sé. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar, i gaudir d'una estoneta en família. Això ens encanta.
0: Dia, hora, inscripció...
1: 6 de juliol, 6:15... 5:30, per qui els quarts es faci un embolic, 6:15, inscripcions a partir del dia 20 de juny, com sempre, al formulari web que trobaran a la pàgina web de l'Ajuntament, a Agenda, o bé també el trobaran en el nostre Instagram, que sempre doncs, posem els enllaços per facilitar-ho al màxim.
0: Molt bé. Un únic passe. Perquè té molt d'èxit, això, Cristina.
1: Clar, és que ens va passar fa 2 anys que era sense inscripció, i va venir molta gent. Va venir tanta gent que vam haver de fer 2 passis. El rondallaire es va oferir d'una forma fantàstica. Va dir, escolta, Cristina, cap problema. Fem 2 passis, fem més curta la primera sessió. Vam demanar a la gent, no?, doncs, comprensió, perquè no ens esperàvem aquell èxit. A vegades hi ha hores del conte que tens 8 nens apuntats. Però creiem que quan és una cosa de festa major, la gent té ganes de coses, de sortir de casa. Segurament aquell dia s'han demanat festa a la feina, no? Llavors és un altre tipus de dinàmica.
0: Explicar també tot el motiu festiu, no? De premiar.
1: Exacte.
0: Pirates, premianencs.
1: Exacte, sí. No? Llavors ho fem a través d'inscripció. Sí que tenim més places de les habituals, però és una sessió per a partir de 4 anys. No és per nadons. Una cosa és que tu tinguis un fill de 5 anys i que portis el teu petita de 2 anys. Evidentment, pot entrar, però no està orientada a nadons. Mm-hmm. Perquè, doncs, bé, la sessió és més llarga, és més complexa, a vegades hi ha música una mica més alta de la normal, doncs ho han de tenir en compte, eh? 6 de juliol, 6:15, inscripcions.
0: Contes de pirates, inscripcions a partir del dia 20 de juny.
1: Exacte.
0: També tindrem una jocteca pirata.
1: Una jocteca pirata. Això, la jocteca, és un projecte que penso que el vam començar l'any passat, fent unes jornades de joc a la biblioteca amb uns jocs que havíem triat. L'any passat vam comprar uns jocs temàtics, vam buscar que tots els jocs fossin temàtica pirata, també és molt fàcil de pensar, però vam dir, com ho fem? Perquè sí que és una oferta que les biblioteques cada vegada ho tenen més, incorporar el joc de taula doncs en el fons, no? Com a un document més. El que passa és que no és el mateix prestar un llibre, no?, que un joc de taula que té no sé quantes peces, no sé quantes cartes, també físicament són objectes molt més voluminosos, per tant, el tractament... Sí,
0: sí. Com ho comptabilitzen, no? Sí. Hi ha vegades que ja agafes un llibre d'idiomes que ve amb un CD o dos CDs...
1: Dos CDs, dos libritos...
0: Que costa que la màquina ja ho detecti tot. Tu imagina't peça per peça.
1: Llavors, tot això és una reflexió prèvia que has de fer. Llavors, cada biblioteca, segons el tipus de públic i el moviment que té i l'espai que té, ho té d'una manera o d'una altra. Nosaltres, de moment, hem apostat per fer miquetes, però aquestes miquetes que vagin molt bé. Llavors, aquest plantejament de la Jocteca Pirata és... venim primer a fer una sessió d'una hora i mitja, més o menys, aquell matí, el dimarts 7 de juliol. Venim amb família o amb amics a jugar a la biblioteca, a la sala infantil. No cal inscripció, pel que volem és que vingui gent que no diguin «Ai, és que no em vaig apuntar, ja no podem anar». No, no. Veniu, llavors, en funció de la gent que vingui, nosaltres ja anirem afegint, traient taules, dient «Doncs mira, vine d'aquí un quart d'hora». Bé, tampoc sabem com anirà, perquè és una mica prova pilot, en el fons, amb una data així.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Tindrem tots els jocs de taula, alguns d'ells estan duplicats, i podran jugar. Ara bé, lo xulo és també que si hi ha algun joc que t'ha agradat molt, després te'l podràs emportar en préstec a casa. Clar, aquesta manera, aquesta fórmula ens permet prestar aquest tipus de document, però amb un període relativament curt i que després podrem controlar el retorn, comprovar, perquè al final estem parlant de 19 jocs. No sé si es prestaran tots o no, però són 19 jocs que s'aniran tornant de forma escalada i són 19, no són 35, sinó segurament quan aquest joc torni a la biblioteca, doncs el company, suposo que d'infantil, revisarà el contingut i el tornarà a posar en disposició fins que comenci l'escola. Quan comenci l'escola, sobre segona, tercera setmana de setembre, la nostra idea és tornar-los a guardar, perquè sigui com, saps aquella joguina que guardes a casa o aquell joc de taula que guardes a casa pels dies de pluja? Doncs no, per moments especials. I en aquest cas, a la Jocteca Pirata volem que sigui, doncs,
0: estic.
1: Per la Festa Major. No?
0: Festa Major,
1: emmarcada, exacte. Per tant, creiem que bé, que és una oportunitat. Voleu noms de jocs?
0: Sí, home, i tant.
1: A mi no em sonen. Jo no he jugat, però jo penso que...
0: Quin bon dia, el 7 de juliol, per descobrir-los, clar.
1: Fantàstic. Bermuda... No sé si és Pirates o Pirates. No sé si ho diré en català o m'invento aquí. El Piratrix, Toco Island, Golden Creek, Pesky Island, Tiradores a Bordo, Anbonis, Sail, Piratac i Capitán Flynn.
0: No me'n sona cap, tampoc.
1: A mi tampoc.
0: Jo tampoc estic molt avasat.
1: Vine. Vine.
0: Ja vindrem. Vindrem el 7 de juliol al matí.
1: Exacte.
0: No sé si a jugar, però com a mínim a ensenyar el que es fa també vindrem.
1: Sí, exacte. Sí, seria molt xulo. I bé, doncs és una oportunitat doncs per estar en família, per estar amb amics, però sobretot aquest valor de estar amb la família, compartir amb el teu fill, amb el teu net, amb el teu nebot, neboda...
0: I passar-ho bé, desconnectar...
1: I passar-ho bé i desconnectar, que a vegades el ritme que portem tots... no tinc pressa, haig de fer no sé què, i no tenim temps per dir, ei, que s'aturi tot, i anem a gaudir, no? Anem a exprimar aquests minuts, aquesta estoneta que estem amb el petit que... Bé, que crec que a vegades ens oblidem, no?, de lo bonic que és compartir temps amb família.
0: Cristina, hem parlat de sessió d'Hora del Conte, amb aquests contes pirates, de la Jocteca per jugar. També hem de llegir aquest estiu, no?
1: Home, biblioteca! No, hola, què tal? Sí, evidentment.
0: Promocionem també la lectura.
1: Promocionem la lectura. Sí, que al final les biblioteques fem tantes coses que ens oblidem que el nostre objectiu 1 és promoure la lectura. Doncs bé, a través d'una iniciativa del programa L'Èxit de la Fundació Bofill, hi ha un programa que algunes biblioteques ens hi hem adherit, que es diu Guanyem un estiu lector, que bàsicament és fer prescripció lectora. Quan nosaltres li posem un llacet a les coses, sembla que tenen més èxit. I al final no és més que fer la nostra feina, que és diària, que és prescriure, recomanar, assessorar, però d'una forma més divertida. El que consisteix és que a partir de certa data, que normalment és quan s'acaba l'escola, poden venir a la biblioteca, demanen el seu kit lector, que hi ha una mena de carnet també, i trien sorpresa, un kit lector sorpresa. Jo n'he portat un.
0: Això qui ho pot demanar?
1: Això ho pot demanar, perdó, clar, els infants, que no ho he dit, els infants. Totes les propostes d'avui són infantil barra familiar. Tindrem tres modalitats de kit lector.
0: Depenent de l'edat?
1: Depenent de l'edat, que al final és la representació de la ficció a l'àrea infantil. És el gomet blau, que és fins als 7 anys, el gomet vermell, que és de 7 a 10, i el gomet verd, que és de 11 a 13. Però no hem de ser cap quadrats i dir no, jo en tinc 11, haig d'agafar aquest. No.
0: Depèn has de gaudir.
1: Has de gaudir.
0: Que és el més important.
1: Fora pressió escolar. Anem a gaudir. Llavors, si el teu fill o l'infant li costa una mica, doncs agafa-li una altra categoria. Si diu, mama, és que jo vull tenir molts quills lectors, però prefereixo que siguin de contes il·lustrats. Perfecte. No? Al final, el que volem és que vinguin i que trobin coses. Llavors, en què consisteix? Que tu no tries els contes, sinó que tries un paquetet, un kit lector, doncs que en aquest cas el Toni haurà preparat. Jo li vaig dir, Toni, prepara-me'n un. Jo no he vist el que hi ha.
0: Val, llavors, i el tenim aquí.
1: El tenim aquí, en aquesta bossa.
0: Nervis.
1: Sí que és cert que aquesta bossa no serà una de cartró amb el logo de la Bíblia. Llavors, què hi podem trobar?
0: A veure.
1: Per exemple, publicacions periòdiques, revistes. Home, Gaudí,
0: com no? Aquesta és fantàstica avui, eh?
1: Ens ve, vaja.
0: En aquest centenari de la mort de Gaudí.
1: Clar, amb posant revistes, el que estem fent és descobrir als infants que la biblioteca també té revistes per ells, no? Tenim el Reporter Doc, tenim el Cucafera, tenim aquest, tenim el Namaca, va acabar, però nosaltres encara els tenim perquè són molt xules.
0: Què més tenim? A veure.
1: Mi primer jardín. Doncs això és un llibre de coneixements. Molt xulí.
0: De flors, plantes... Molt bé.
1: Val? Per tant, podria
0: ser... Molt bonic aquest llibre, eh?
1: Sí. Podria ser de cuina, podria ser d'enigmes, podria ser de una biografia de Coco Chanel, en aquest cas.
0: Descobrir, no? També coses que potser no hem pensat mai o no ens hem plantejat que potser ens agraden i al fullejar descobrim que és interessant.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Què més? Mira, ja tenim una novel·la. El noi de l'última fila.
0: Fantàstic.
1: Per tant, amb aquest tipus de proposta ja veiem que és gomet verd, eh? O sigui, ja són nens a partir de 11 anys. Què més? Encara hi ha més coses.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ah, que bé.
0: És bo perquè hi ha molta varietat, al
1: Clar,
0: final, no?
1: Clar, potser hi ha algun que no t'agrada.
0: Depèn del que et vingui de gust cada dia.
1: Molt bé. Sara i Jamila, salven el verano.
0: Fantàstic.
1: Molt bé. Clar, està molt bé també perquè combinem
0: tots els
1: la llengua
0: idiomes.
1: Catalana amb la llengua castellana, que al final la lectura t'has d'obrir.
0: Fantàstic.
1: I no tenim una en anglès? No. Però bé, segur que n'hi ha algun... I aquí tenim una altra proposta, una mica més gamberra, no?, d'entrada. Però podríem haver inclòs un còmic, també, no?
0: Molt bé, perfectament imperfecte.
1: O sigui que aquest seria un lot tipus de kit lector doncs, que poden agafar en préstec. Les condicions són les mateixes, seran 30 dies, amb opció a renovació. Però jo crec que l'idea també és que vagis venint, no?, cada dues setmanes.
0: I tant. Quants kits teniu?
1: Penso que en Toni en tindrà preparats 3 de cada, per començar. En funció de la demanda, també és fàcil que et diem, doma'm 10 minuts que jo te preparo una.
0: Ara vinc.
1: Espera't aquí, ara vinc, val? Perquè nosaltres tenim aquesta cosa de... Som molt àgils, no? I veus el nen i dius, vale, aquest li recomanaré això i això, no? Però també pensant en que alguna cosa que normalment no llegeix...
0: També hi sigui, clar, el que dèiem, per descobrir, per cridar l'atenció...
1: Exacte.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Tant, a partir del 22 de juny, calculeu, sí. Quan s'acaba l'escola ja podeu venir a buscar kits lectors.
0: Doncs vinga, va, aquest estiu guanyem un estiu lector i també fomentem la lectura, que és importantíssim.
1: Molt.
0: Ja no només des de la biblioteca, sinó per tothom, que la gaudeixi i
1: que
0: s'ho emporti posat.
1: Sí.
0: Cristina, gràcies com sempre per
1: Encantada.
0: Venir i per explicar-nos totes aquestes propostes avui d'activitats infantils i familiars per aquest estiu a la biblioteca. Que sigui lleu, també, que són dies de molta feina.
1: Sí, feina xula.
0: Mentre anem pensant també noves coses pel setembre.
1: Sí, exacte.
0: Fantàstic. Cristina, gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El procés de definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens enumerava les seves tres propostes, totes tres amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret. Obrir vies de seguiment i participació dels veïns del Tercer Maresme en l'execució dels projectes seleccionats, crear itineraris segurs al barri i establir mecanismes per controlar l'impacte...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
3: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
3: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
8: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
9: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar...

0: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
1: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
2: A la ludoteca,
1: no? Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Premià Mèdia. Informació.
6: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sant Quifoc, La Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llumara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
3: Premià Mèdia. Informació.
7: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
8: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Món és Digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Marcén i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
8: Bé, doncs, com he dit avui, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre els dos o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
2: Molt bé, doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la Revolució Industrial i aquesta és que la Revolució Industrial el que feia era generar productes. O sigui, fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà. O pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort. I on, diguéssim, el ser humà en si, doncs aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments amb molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
8: Sí, jo crec, un moment li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el Papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem-la tal com és el text. Héctor.
10: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no Lleó XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, però tot, ja els va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que la encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Renovarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un, era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que, si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, diguem-ne, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara del Papa Lleó XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu humana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a arribar aquí, desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu amb un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta manera, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
8: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
2: No, jo totalment d'acord amb el que ha dit el Héctor. De fet, la dignitat humana, estava una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Vull dir, són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant, aquesta intel·ligència artificial té un coneixement, i a partir d'uns algoritmes doncs, fan les computacions i arrel d'uns resultats matemàtics et donen una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és algú que no té, no? Vull dir, és algú que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor? No? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant. I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I, de fet, no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnifica Humanitas del maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
8: Sí, val, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que... No, pregunto, això no està, en el fons, conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
10: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica. Va caure. Passava
2: per allà. Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
10: Exacte, els que van donar l'ordre de tirar-la.
2: Exacte,
10: això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat, aquí s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no amb el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, per això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? No se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de neodarwinisme social en el qual hi haurà societat... O sigui, no li tenen Si sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest és, crec que és una de les coses que planteja el papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
2: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el papa que faci una encíclica per posar sobre la taula un problema que ja fa temps que s'està avisant, que veiem fa molt de temps que ho estem parlant. I és una llàstima perquè és que no sé si és massa tard. Avui mateix llegia que, bueno, la setmana passada sabíeu que la gent de Cloud, la gent d'Anthropics, va treure una nota dient que es tenia que aturar tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial al món, no? Doncs avui mateix Cloud ja ha tret la seva Cloud Fable Flight 5 en la Mythos 5, no? Que diguéssim ja és la màquina que és com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company del Manuel Sant Romà on ho comparàvem amb això, no? És com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món. I a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Però, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
10: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder, i volia fer una petita referència a aquest tema, amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un .com. No sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no lo dic amb acritud, ni lo dic com una... No lo vull fer insolent, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització és un tema dels friquis i l'energia de los ecologistes, o ecologoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí, sí.
8: Parlant de poder, de moral, etc. Però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment, hi ha aturador? Podrem parar-ho?
2: Jo ho veig difícil. Ho veig difícil perquè abans el Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia. No? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies, degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant, i serà molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies.
10: Totalment.
2: Aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si, doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres, o que ens vulguin ensenyar, i això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
8: Héctor?
10: Sí, no, jo estic plenament d'acord. Jo l'única cosa que... Jo, de veritat, lo de la ONU digital em sembla una molt bona idea, la veig absolutament difícil de poder controlar. A veure, una petita observació. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diguem-ne, aquí també té que veure, diguem-ne, que els propis mecanismes de la democràcia que estan generant, diguem-ne, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parlis de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, escolta, s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
2: Més que la pereza, més que la pereza de pensar és la mancança d'escoltar.
10: Exacte.
2: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder en uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç, i aquí ens trobem.
10: Exactament.
8: Ens queda un minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
2: Doncs, Héctor, mateix.
10: No, sí, molt simple. Continua recolzant iniciatives com les del Papa de com realment, amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continua fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
2: I jo, per acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat.
8: Res més. No puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passant l'estiu, perquè això haurà canviat a l'oestia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
2: Moltes gràcies.
10: Gràcies a tu.
8: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sankowski i en Sergi Marcel han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
11: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
7: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Aquesta hora parlem amb la Biblioteca Martí Rosselló. Bé, amb la biblioteca com a tal, no? La biblioteca és l'espai, però parlem amb la seva directora, Cristina Sánchez. Benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia, biblioteca present.
0: Gràcies per venir, com sempre, per explicar-nos avui les diferents activitats infantils que teniu programades de cara a aquests mesos d'estiu.
1: Exacte.
0: Que no són poques.
1: No, intentem fer alguna cosa perquè la biblioteca només tanca 15 dies a l'agost. Sí que hi ha una davallada d'usuaris o uns moviments diferents d'usuaris, però nosaltres hem de seguir apostant per la lectura, per al foment de la cultura i, per tant, intentem programar coses que a la gent li vingui molt de gust venir a la biblioteca.
0: Que bé, molt. Que a més, en aquests mesos de calor, d'estiu, també és un refugi climàtic.
1: Sí,
0: també és un espai que a partir de, ui, quina calor fa, vaig a la biblioteca, descobreixo un món nou.
1: Exacte,
0: no?
1: Tens un món amb aire condicionat, no? Llavors, sí que la biblioteca no obre més enllà de l'horari d'obertura, no és refugi climàtic com a tal, perquè al final és un espai que d'alguna manera s'ha de poder vigilar, no? Uh-huh. Però aquelles persones que habitualment no venen a la biblioteca a fer-ne ús, si gràcies a aquest refugi climàtic i tenen aire condicionat, tenim aire condicionat, venen, fantàstic, llegir el diari o estar-s'hi. Vull dir que...
0: Fullejar revistes, mirar llibres, el que vulguis.
1: Sí, com si vols agafar el wifi, seure en una butaca i navegar per internet o mirar el Netflix amb el mòbil. Vull dir que al final és un espai obert i el que volem és això, doncs, que la gent vingui, se senti a gust.
0: Molt bé, com que evidentment som també a prop de la Festa Major Premianenca, també tindrem contes de pirates.
1: Exacte, de les tres propostes que avui us explico, començarem doncs el clàssic que sempre obre la Festa Major a la biblioteca, que és una hora del conte especial i sempre ha de ser pirata. O sigui, és el dia que sabem que hem de buscar una hora del conte pirata. Llavors, aquesta vegada ve sense drama, teatre, a oferir-nos aquesta sessió que es diu Contes de Pirates. Aquí no hi ha sorpresa, perquè el títol ja ho diu molt clar, que t'hi trobaràs, no? I descriuen així aquesta sessió. Un matí càlid i radiant, amb Barba Negra i els seus pirates embarcaven a l'illa de Cabrera, dins del seu vaixell bergantí. Bé, doncs un inici perfecte d'un conte pirata, no?
0: Fantàstic.
1: Ja pots començar aquí.
0: Aventures i, evidentment, tot el món imaginari.
1: Tresors, un lloro, no? No ho sé. Però el que tenim segur és narració oral, escolta activa, que els nens han d'estar escoltant i sempre els fem participar, i gaudir d'una estoneta en família. Això ens encanta.
0: Dia, hora, inscripció...
1: 6 de juliol, 6:15... 5:30, per qui els quarts es faci un embolic, 6:15, inscripcions a partir del dia 20 de juny, com sempre, al formulari web que trobaran a la pàgina web de l'Ajuntament, a Agenda, o bé també el trobaran en el nostre Instagram, que sempre doncs posem els enllaços per facilitar-ho al màxim.
0: Molt bé. Un únic passe. Perquè té molt d'èxit, això, Cristina.
1: Clar, és que ens va passar fa 2 anys que era sense inscripció, i va venir molta gent. Va venir tanta gent que vam haver de fer 2 passis. El rondallaire es va oferir d'una forma fantàstica. Va dir, escolta, Cristina, cap problema. Fem 2 passis, fem més curta la primera sessió. Vam demanar a la gent, no?, doncs, comprensió, perquè no ens esperàvem aquell èxit. A vegades hi ha hores del conte que tens 8 nens apuntats. Però creiem que quan és una cosa de festa major, la gent té ganes de coses, de sortir de casa. Segurament aquell dia s'han demanat festa a la feina, no? Llavors és un altre tipus de dinàmica.
0: Explicar també tot el motiu festiu, no? De premiar.
1: Exacte.
0: Pirates, premianencs.
1: Exacte, sí. No? Llavors ho fem a través d'inscripció. Sí que tenim més places de les habituals, però és una sessió per a partir de 4 anys. No és per nadons. Una cosa és que tu tinguis un fill de 5 anys i que portis el teu petita de 2 anys. Evidentment, pot entrar, però no està orientada a nadons. Mm-hmm. Perquè, doncs, bé, la sessió és més llarga, és més complexa, a vegades hi ha música una mica més alta de la normal, doncs ho han de tenir en compte, eh?
0: Molt
1: 6
0: bé.
1: De juliol, 6:15, inscripcions.
0: Contes de pirates, inscripcions a partir del dia 20 de juny.
1: Exacte.
0: També tindrem una jocteca pirata.
1: Una jocteca pirata. Això, la jocteca, és un projecte que penso que el vam començar l'any passat, fent unes jornades de joc a la biblioteca amb uns jocs que havíem triat. L'any passat vam comprar uns jocs temàtics, vam buscar que tots els jocs fossin temàtica pirata, també és molt fàcil de pensar, però vam dir, com ho fem? Perquè sí que és una oferta que les biblioteques cada vegada ho tenen més, incorporar el joc de taula doncs en el fons, no? Com a un document més. El que passa és que no és el mateix prestar un llibre, no?, que un joc de taula que té no sé quantes peces, no sé quantes cartes, també físicament són objectes molt més voluminosos, per tant, el tractament... Sí,
0: sí. Com ho comptabilitzes, no? Hi ha vegades que hi agafes un llibre d'idiomes que ve amb un CD o dos CDs...
1: Dos CDs, dos libritos...
0: Que costa que la màquina ja ho detecti ja... tot. Tu imagina't peça per peça.
1: Llavors, tot això és una reflexió prèvia que has de fer. Llavors, cada biblioteca, segons el tipus de públic i el moviment que té i l'espai que té, ho té d'una manera o d'una altra. Nosaltres, de moment, hem apostat per fer miquetes, però aquestes miquetes que vagin molt bé. Llavors, aquest plantejament de la Jocteca Pirata és... venim primer a fer una sessió d'una hora i mitja, més o menys, aquell matí, el dimarts 7 de juliol. Venim amb família o amb amics a jugar a la biblioteca, a la sala infantil. No cal inscripció, pel que volem és que vingui gent, que no diguin «Ai, és que no em vaig apuntar, ja no podem anar». No, no. Veniu, llavors, en funció de la gent que vingui, nosaltres ja anirem afegint, traient taules, dient «Doncs mira, vine d'aquí un quart d'hora». Bé, tampoc sabem com anirà, perquè és una mica prova pilot, en el fons, amb una data així.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Tindrem tots els jocs de taula, alguns d'ells estan duplicats, i podran jugar. Ara bé, lo xulo és també que si hi ha algun joc que t'ha agradat molt, després te'l podràs emportar en préstec a casa. Clar, aquesta manera, aquesta fórmula ens permet prestar aquest tipus de document, però amb un període relativament curt i que després podrem controlar el retorn, comprovar, perquè al final estem parlant de 19 jocs. No sé si es prestaran tots o no, però són 19 jocs que s'aniran tornant de forma escalada i són 19, no són 35, ni, sinó segurament quan aquest joc torni a la biblioteca, doncs el company, suposo que d'infantil, revisarà el contingut i el tornarà a posar en disposició fins que comenci l'escola. Quan comenci l'escola, sobre segona, tercera setmana de setembre, la nostra idea és tornar-los a guardar, perquè sigui com... Saps aquella joguina que guardes a casa o aquell joc de taula que guardes a casa pels dies de pluja? Doncs no, per moments especials. I en aquest cas, a la Jocteca Pirata volem que sigui, doncs,
0: estim.
1: Per la Festa Major. No?
0: Festa Major,
1: emmarcada,
0: ja
1: exacte. Exacte. Per tant, creiem que bé, que és una oportunitat. Voleu noms de jocs?
0: Sí, home, i tant.
1: A mi no em sonen. Jo no he jugat, però jo penso que...
0: Quin bon dia, el 7 de juliol, per descobrir-los, clar.
1: Fantàstic. Bermuda... No sé si és Pirates o Pirates. No sé si ho dir en català o m'invento aquí. El Piratrix, Toco Island, Golden Creek, Pesky Island, Tiradores a Bordo, Anbonis, Sail, Piratac i Capitán Flynn.
0: No me'n sona cap, tampoc.
1: A mi clar, tampoc.
0: Jo tampoc estic molt avasat.
1: Vine.
0: Clar,
1: vine.
0: Ja vindrem. Vindrem el 7 de juliol al matí.
1: Exacte.
0: No sé si a jugar, però com a mínim a ensenyar el que es fa també
1: sí,
0: vindrem.
1: Sí, exacte. Sí, seria molt, molt xulo. I bé, doncs és una oportunitat doncs per estar en família, per estar amb amics, però sobretot aquest valor de estar amb la família, compartir amb el teu fill, amb el teu net, amb el teu nebot, neboda...
0: I passar-ho bé, desconnectar...
1: I passar-ho bé i desconnectar, que a vegades el ritme que portem tots... no tinc pressa, haig de fer, no sé què... I no tenim temps per dir, ei, que s'aturi tot i anem a gaudir, no? Anem a exprema aquests minuts, aquesta estoneta que estem amb el petit que... Bé, que crec que a vegades ens oblidem, no?, de lo bonic que és compartir temps
0: que
1: amb
0: bo.
1: Família.
0: Cristina, hem parlat de sessió d'Hora del Conte, amb aquests contes pirates, de la Jocteca per jugar. També hem de llegir aquest
1: Home,
0: estiu, no?
1: Biblioteca! No, hola, què tal? Sí, evidentment.
0: Promocionem també la
1: Promocionem la lectura. Sí, que al final les biblioteques fem tantes coses que ens oblidem que el nostre objectiu 1 és promoure la lectura. Doncs bé, a través d'una iniciativa del programa L'Èxit de la Fundació Bofill, hi ha un programa que algunes biblioteques ens hi hem adherit, que es diu Guanyem un estiu lector, que bàsicament és fer prescripció lectora. Quan nosaltres li posem un llacet a les coses, sembla que tenen més èxit. I al final no és més que fer la nostra feina, que és diària, que és prescriure, recomanar, assessorar, però d'una forma més divertida. El que consisteix és que a partir de certa data, que normalment és quan s'acaba l'escola, poden venir a la biblioteca, demanen el seu kit lector, que hi ha una mena de carnet també, i trien sorpresa, un kit lector sorpresa. Jo n'he portat un.
0: Això qui ho pot demanar?
1: Això ho pot demanar, perdó, clar, els infants, que no ho he dit. Els infants. Totes les propostes d'avui són infantil / familiar. Tindrem tres modalitats de kit lector.
0: Depenent de l'edat?
1: Depenent de l'edat. Que al final és la representació de la ficció a l'àrea infantil. És el gomet blau, que és fins als 7 anys, el gomet vermell, que és de 7 a 10, i el gomet verd, que és de 11 a 13. Però no hem de ser cap quadrats i dir no, jo en tinc 11, haig d'agafar aquest. No.
0: Depèn has de gaudir.
1: Has de gaudir.
0: Que és el més important.
1: Fora pressió escolar. Anem a gaudir. Llavors, si el teu fill o l'infant li costa una mica, doncs agafa-li una altra categoria. Si diu, mama, és que jo vull tenir molts quills lectors, però prefereixo que siguin de contes il·lustrats. Perfecte. Mm-hmm. No? Al final el que volem és que vinguin i que trobin coses. Llavors, en què consisteix? Que tu no tries els contes, sinó que tries un paquetet, un kit lector, doncs que en aquest cas el Toni haurà preparat. Jo li vaig dir, Toni, prepara-me'n un. Jo no he vist el que hi ha.
0: Val, llavors, i el tenim aquí.
1: El tenim aquí, en aquesta bossa.
0: Nervis.
1: Sí que és cert que aquesta bossa no serà, serà una de cartró amb el logo de la Bíblia. Llavors, què hi podem trobar?
0: A veure.
1: Per exemple, publicacions periòdiques, revistes. Home, Gaudí,
0: aquesta
1: com
0: és fantàstica,
1: com no?
0: Avui,
1: Ens ve, vaja.
0: En aquest centenari de la mort de Gaudí.
1: Clar, amb posant revistes, el que estem fent és descobrir als infants que la biblioteca també revistes, també té revistes per ells, no? Tenim el Reporter Doc, tenim el Cucafera, tenim aquest, tenim el Namaca, tenim el Namaca. Va acabar, però nosaltres encara els tenim perquè són molt xules. Què
0: molt
1: més?
0: Bé. Què més tenim? A veure.
1: Mi primer jardín. Doncs això és un llibre de coneixements. Llibre de coneixements, molt
0: de
1: xulí.
0: De flors, plantes, molt bé.
1: Val? Per tant, podria
0: molt bonic
1: ser...
0: aquest llibre, eh?
1: Sí. Podria ser de cuina, podria ser d'enigmes, podria ser de una biografia de Coco Chanel, en aquest cas.
0: Descobrir, no? També coses que potser no hem pensat mai o no ens hem plantejat que potser ens agraden i al fullejar descobrim
1: dius,
0: que és interessant.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Què més? Mira, ja tenim una novel·la. El noi de l'última fila.
0: Fantàstic.
1: Per tant, amb aquest tipus de proposta ja veiem que és gomet verd, eh? O sigui, ja són nens per a partir de 11 anys. Què més? Encara hi ha més coses.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ah, que bé.
0: És bo perquè hi ha molta varietat, al
1: clar,
0: final, no?
1: Clar, potser hi ha algú que no t'agrada.
0: Depèn del que et vingui de gust cada dia.
1: Molt bé. Sara i Jamila, salven el verano.
0: Fantàstic.
1: Molt bé. Clar, està molt bé també perquè combinem
0: tots els
1: la llengua
0: idiomes
1: catalana amb la llengua castellana, que al final la lectura t'has d'obrir. Vull dir...
0: Fantàstic.
1: I no tenim una en anglès? No. Però bé, segur que n'hi ha algun... I aquí tenim una altra proposta, una mica més gamberra, no?, d'entrada. Però podríem haver inclòs un còmic, també, no?
0: Molt bé, perfectament imperfecte.
1: O sigui que aquest seria un lot tipus de kit lector doncs, que poden agafar en préstec. Les condicions són les mateixes, seran 30 dies, amb opció de renovació. Però jo crec que la idea també és que vagis venint, no?, cada dues setmanes.
0: I tant. Quants kits teniu?
1: Penso que en Toni en tindrà preparats 3 de cada, per començar. Uh-huh. En funció de la demanda, també és fàcil que diem, dóm en 10 minuts que jo te preparo una.
0: Ara vinc.
1: Espera't aquí, ara vinc, val? Perquè nosaltres tenim aquesta cosa de... Som molt àgils, no? I veus el nen i dius, vale, aquest li recomanaré això i això, no? Però també pensant en que alguna cosa que normalment no llegeix...
0: També hi sigui, clar, el que dèiem, per descobrir, per cridar l'atenció...
1: Exacte.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Tant, a partir del 22 de juny, calculeu, sí. Quan s'acaba l'escola ja podeu venir a buscar kits lectors.
0: Doncs vinga, va, aquest estiu guanyem un estiu lector i també fomentem la lectura, que és importantíssim.
1: Molt.
0: Ja no només des de la biblioteca, sinó per tothom. Que la gaudeixi i que s'ho emporti posat.
1: Sí.
0: Cristina, gràcies com sempre per
1: encantada
0: venir i per explicar-nos totes aquestes propostes avui d'activitats infantils i familiars per aquest estiu a la biblioteca. Que sigui lleu, també, que
1: són
0: dies de molta feina.
1: Sí,
0: però
1: xula, feina xula.
0: Mentre anem pensant també noves coses pel setembre.
1: Sí, exacte.
0: Fantàstic. Cristina, gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Societat Centre l'Amistat celebrava el dilluns 1 de juny una assemblea de socis, l'assemblea en la qual es feia balanç de la feina de la Junta que va agafar les regnes de l'entitat l'abril de l'any passat i que encapçala en Pere Fabrés. Ell mateix ha explicat que de la trobada se'n desprèn satisfacció generalitzada per tot el que s'ha fet, que ha tingut a veure, segons ell mateix, amb endreçar els números, reforçar la relació amb els socis i entitats adherides i millorar també el manteniment de les instal·lacions, i tot això aplicant una prudència financera que en alguns casos ha demanat frenar o renunciar a certes activitats per tal de no posar en perill l'estabilitat econòmica de la societat. Fabrés passava per Premià Mèdia i ja ens avançava una visió que després va ser refrendada pels assistents a l'assemblea.
2: Ara, com deia l'Àngels, estem, jo crec que molt bé, la veritat. És que si sigués una cosa molt gruixuda que hagués passat, pues, però sembla que hem sapigut, o hem intentat almenys, reconduir la situació, donar una estabilitat, donar tranquil·litat, tot això és molt important. I aquella sensació que dèiem, no?, que ara la gent estem tranquils, està bé, tot bé, avui ens presentarem, ho explicarem, i crec que la gent tindrà el convenciment que la Junta està treballant dintre del que pot oferir el millor possible.
1: La satisfacció dels socis va quedar plenament palesa quan va aprovar per àmplia majoria d'una banda l'augment de quotes per l'any vinent i també una derrama per a la tardor que permetrà escometre obres de reforma al bar, concretament per canviar el terra de parquet per un terra ceràmic més sofert i més fàcil de netejar i mantenir.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril que queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El regidor d'Urbanisme i responsable també de mobilitat, Antoni Subirà, s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre les veus que s'oposen a un aparcament de zona blava a Can Sant Pere. Veus com la mateixa associació Can Sant Pere, però també diversos grups polítics. Subirà no només recordava la necessitat que té el municipi d'aparcament al centre i la condició de provisional que tindrà aquest aparcament, sinó que feia notar que l'espai estarà igualment disponible per altres usos, ni haurà prou de netejar-lo de cotxes.
4: Ara és d'una manera provisional. Provisionalment, que no passa res, que un dia si es vol fer una festa fins i tot es pot buidar i fer la festa. Que és una cosa mòbil, no és una cosa fixa clavada allà. No sé, crec que és molt útil que ara de moment, mentre entre setmanes hi pugui aparcar, i fins i tot si volen plantejar coses, es buida, com es fan moltes places que es buida i s'hi fan l'activitat o carrers i després es tornen a omplir. Vull dir, serà per no tenir aquell solar mort o buit. El tema aparcament és greu i han de buscar solucions, perquè els que proposen això, quina alternativa hi ha? Que ens diguin que alternativa, perquè no es diu l'alternativa. Nosaltres creiem que és positiu que la gent pugui arribar, comprar i sortir.
3: Recordem que si bé l'equip de govern ha defensat des de fa setmanes l'opció d'aquest aparcament temporal de rotació en aquest indret, el model de gestió zona blava de pagament o estacionament limitat gratuït encara no està decidit.
2: Premià Mèdia. Informació. Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
5: Ja a l'interior, l'emissora que busques és dins teu.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, què
7: Hola,
6: tal?
7: Hola, molt bé. Ja hi tornem a ser, tu.
6: Avui amb una miqueta més de veu que l'altre dia.
7: Contents de tornar a tenir la teva veu entre nosaltres.
6: Tampoc per tirar coets, però bueno, almenys ens podem comunicar.
7: Pots fer el programa.
6: Exacte. I amb quin menú ens deleitarà avui dia a l'interior, Ramon?
7: Doncs mira, avui d'entrada tindrem una entrevista a l'Esther de la Fuente que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica. La secció GB avui sobre la miopia psicològica i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
6: Fantàstic, som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a l'Esther de la Fuente. Ella és terapeuta sistèmica. Acompanya les persones a entendre's, a comprendre's amb més profunditat i mirar allò que els dol per poder trobar noves maneres de relacionar-se tant amb elles mateixes com amb la seva pròpia història i amb la vida. El seu camí cap a la teràpia no va començar des de la teoria, sinó des de la recerca personal. Esther, molt benvinguda.
8: Hola, gràcies per convidar-me.
6: Un plaer. Explica'ns una miqueta aquest procés teu personal, aquesta recerca, en quin moment es va donar, què t'hi va conduir, com va anar tot plegat?
8: Sí, doncs, bueno, jo sempre dic això, no? que en realitat la teràpia em va trobar a mi, perquè tot va començar fa uns 10 anys, que la meva mare va morir d'un tumor cerebral, va ser una mort sobtada, i en un moment en el que no ho esperàvem. Llavors aquí jo vaig tenir com un terratrèmol intern de bueno, què fem aquí, no? Què passa quan algú tan proper marxa, no? Tota la teva vida es trontolla. Llavors aquí vaig començar a fer-me preguntes, a voler trobar respostes, saber qui era, què feia aquí. I d'aquesta manera vaig començar doncs, a voler conèixer-me millor.
6: Mm-hmm. I vas anar a parar a la teràpia sistèmica.
8: Sí, vaig anar a parar a la teràpia sistèmica. Primer com a teràpia personal, no? Mm-hmm. Per trobar jo pues aquest benestar que em mancava o que havia perdut. I després, mica en mica, doncs, vaig anar aprofundint i vaig començar formació. Formació pues, per acompanyar altres persones. No amb la fi de dedicar-me, la veritat, sinó més com aprofundir, com per més autoconeixement, però bueno, al final una cosa va portant a l'altra, no?
6: Moltes persones senten, han sentit a parlar de la teràpia sistèmica, però no saben ben bé què és. Com els hi explicaries de manera senzilla?
8: Doncs la teràpia sistèmica, tot i que a mi m'agrada més dir mirada sistèmica, és una mirada que no només té en compte l'individu, no? La persona que està fent la teràpia, sinó que té en compte els sistemes als que pertany. I sistemes, doncs n'hi ha més d'un, no? Hi ha el sistema familiar, però també doncs, hi ha el sistema social, no? El sistema empresarial. Tots els sistemes als que pertanyem ens influeixen. Llavors, poder mirar a l'individu, però que forma part d'un sistema, diguéssim que és com ampliar la mirada, no? És com tenir una mirada més gran cap a la persona i veure com a la seva manera de relacionar-se amb els sistemes als que pertany l'influeixen.
6: Que jo personalment no sé per què tenia al cap la idea de que la teràpia sistèmica feia referència al sistema familiar, però ara ens estàs ampliant el concepte i això va molt més enllà que la família, estàs parlant sí. de nivell social, que es pot arribar a influir.
8: Sí, i fins i tot també la persona individualment és un sistema en el sentit de la psique, no? La nostra psique està com dividida en parts internes, no? Que ens conformen i això també seria un sistema intrapsíquic. I també des de la teràpia sistèmica es treballa en aquest sentit.
6: Que les persones habitualment són bastant mecàniques, no? Repetim situacions, relacions, els mateixos conflictes de sempre sense entendre massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
8: Es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no? Maneres de fer de la nostra família, no? Maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no? Inclús creences. Llavors, això seria una. I l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les. No? Mm-hmm. Si no t'adones, no pots fer res.
6: Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant el sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
8: Mirar amb més consciència, es podria desenvolupar molt, no? Però, bàsicament, jo diria que és sense judici. O sigui, poder mirar la història familiar, no? Però des d'una manera objectiva. No? Per exemple, una de les coses que quan alguna persona no vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars, fem és el genograma, no? Després, bueno, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs poder mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Uh-huh. Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici. Ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no, ens ennubulen una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar que de tot el que estem mirant, no, ens ressona amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és des del present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no? Què és un problema per tu? Llavors, a partir d'aquí, podem anar a mirar cap endarrere o podem mirar internament en la psique de la persona, no? Quins aspectes es poden millorar. Però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
6: Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí, és a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat, seria això?
8: Sí, o sigui, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
6: Mm-hmm. Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
8: Clar, sí, sí.
6: Suposo que les persones, quan arriben a tu buscant respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
8: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, en que són... la majoria són relacionals. Uh-huh. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Uh-huh. Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. Llavors, també hi ha altres persones, no?, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. Uh-huh. I com que jo, com t'he dit abans, no?, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada sigui, és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta al passat, no?, a com era la teva infància, no?, com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades no, a vegades gestionem des del present, no?, què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquesta angoixa o aquesta dificultat relacional, i podem mirar, pues, més en el que és la pròpia ment, no?, les pròpies parts intrapsíquiques de la persona, no?, i veure si hi ha alguna part que està patint o que necessita suport. Uh-huh. Sempre des del present. Uh-huh.
6: Què diries que és el que més et meravella, el que més t'impressiona de la teràpia sistèmica?
8: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no?, contra la frase de deixar anar, no?, deixar anar les coses que ja no se serveixen, o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Uh-huh. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més, amb més mala premsa, no?, tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passant-ho malament des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment quan fas aquest exercici, no?, de mirar, de deixar-te que t'arribi, no?, pues, a millor aquesta ràbia, no?, o aquesta soledat o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan a l'incloure-la es fa més petita.
6: Uh-huh. Aquesta mirada inclusiva,
8: sí.
6: Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure molt més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
8: No estic segura si permet veure més enllà o permet veure com la fotografia sencera.
6: Mhm. Uh-huh.
8: Sí, potser és això el que et referies, no?
6: Mm.
8: Clar, no veiem, o sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar.
6: Mm-hmm.
8: Com separen àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure, pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no?
6: Uh-huh.
8: Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet.
6: Uh-huh.
8: O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i completa, en totes les teves parts.
6: Uh-huh. Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
8: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica. Per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure mm-hmm. què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna.
6: Mm, d'acord.
8: Aporta llum, diguéssim, més informació.
6: Mm-hmm. I, Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que il·lustri, pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
8: Doncs... he estat rumiant, amb això.
6: Sense dir noms.
8: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no?
6: Uh-huh.
8: Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja, no? Que estava en una relació de més de 20 anys amb una parella bastant difícil.
6: Uh-huh.
8: I ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria,
6: mm-hmm.
8: i va fer un canvi de vida total.
6: Mm-hmm.
8: I no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal. No? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho. Sí.
6: Mm-hmm.
8: Tenia un cas d'èxit total.
6: Que bonic. Que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
8: Crec que el més ràpid és la pàgina web.
6: Uh-huh.
8: La meva pàgina... Bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
6: Ho pots dir-ho així en antena?
8: Vale.
6: Sí.
8: És 3 W, Esther Fubu, F de Fuente i B de Buey, que són els meus cognoms.
6: Vale.
8: Esther Fubu Punés.
6: Fubu amb B baixa o amb B alta? Amb B alta.
8: B alta.
6: Fubu, d'acord.
8: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
6: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
8: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
6: Un plaer. Una abraçada.
8: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, de veritat, estic com que saltant aquesta mica de por,
0: sí,
1: o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar, és com que dius, uf, a veure, em crea una miqueta de algo inquiet, no?
0: Ah, sí?
1: Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós. Claro.
1: Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica de, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i t'expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal,
0: vale,
1: molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no?
0: Uh-huh.
1: I doncs això em ve des de que miro a cap al darrere i dic, ostres, quan important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots éssers vius, i bueno, anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I, clar, la família aquí pues, té molt i molt i molt a veure. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió amb mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada?
0: Mm.
1: Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'empuja cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no?
0: Mm-hmm.
1: Mateixes.
0: Mm-hmm.
1: I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoc avui, no?
0: Que maco.
1: De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no és, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda més calma. I doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si és el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, doncs ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima. Comodíssima perquè, per la meva part, pues, com que el judici ja no hi és, com que si un arriba tard, pues, benvingut perquè has arribat, i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant, i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat, doncs, 20 anys amb una depressió important, amb tractament sempre, i clar, un moment donat, se matança i diu: quina sort, estàs molt bé. Ai, és que no t'enfades per res, eh? Ai, és que s'està bé, eh? No només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, eh? Ai, que bé. Dic: mira, doncs, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer. Perquè jo no sóc més que ningú. Perquè jo no sóc menys que ningú. O sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats amb el moment de que prenc consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs res pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i què té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, amb per què aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem que no sabem d'on ve, no? Però quan això, quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan, tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe, que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla, doncs, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Doncs que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defèn
0: Batalla.
1: el seu marit i
0: Batalla
1: l'altre
0: campal.
1: la batalla. La batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació que molta gent quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrenem amb autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint. Clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també, evidentment, la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació, i doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues es que esto me está viniendo, claro, de allò, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure't a un mateix i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia, no val dir, bueno, pues ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que ho puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir, encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia està una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient si se m'ha cremat una mica i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de
0: No
1: pressa.
0: és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar, això, poder-ho traslladar als més propers és crear un vincle que no té, no té paraules, perquè no tothom del nostre voltant més proper, parlo germans, cunyats, nebots, estaran preparats per aquesta observació o per aquest despertar personal. Però sí que amb l'exemple es té molta força, perquè quan penses, quan ho sents des del cor, quan ho expresses a través de les teves cordes vocals i quan ho poses en marxa, tot aquest conjunt, mans i peus, cap endavant, amb acció, quan tot això està alineat, és que no, tot està bé, no hi ha alteració.
0: Que bonic. Doncs, Susana, se'ns ha acabat el temps. Amb aquesta invitació tan bonica de la Susana de començar per aquest tracte cuidadors, amorós cap a nosaltres mateixos, tancarem el programa. Susana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies, gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Esther, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: fica la calçotada, collons.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Escola Municipal de Música de Premià de Mar ha obert el període de preinscripció per a les persones que vulguin incorporar-se al centre el pròxim curs 2026-2027. El termini romandrà obert fins al 7 de juny i el tràmit s'ha de fer de manera telemàtica a través del formulari disponible al web de l'escola. L'escola ofereix formació musical per a totes les edats, des dels primers contactes amb la música en la petita infància fins a programes per a joves i adults. L'oferta inclourà l'aprenentatge d'instruments de corda, vent, percussió i veu, així com la participació en corals, conjunts instrumentals i altres formacions col·lectives que complementen l'ensenyament individual. Clara Quadern, cap d'estudis a l'Escola Municipal de Música, explica com es durà a terme el procés de preinscripció per al curs 2026-2027.
3: De l'1 al 7 de juny, dins del web de l'Escola de Música, les famílies interessades poden entrar i fer una preinscripció de cara al curs vinent. Uh-huh. Es pot preinscriure tothom, de qualsevol lloc, de qualsevol edat, de qualsevol entorn, diguem, i aleshores sí que s'ha de fer dins d'aquest període establert, perquè aleshores és quan fem els barems i podem tenir doncs, punts o menys punts segons això, visquin a Premià, no visquin a Premià, tinguin germans, tinguin familiars.
2: Aquesta convocatòria s'adreça al nou alumnat que vulgui accedir per primera vegada al centre. L'alumnat que ja forma part de l'Escola Municipal de Música va completar els tràmits de continuïtat i reserva de plaça durant les darreres setmanes. Amb aquesta nova convocatòria, l'escola continua apostant per acostar la formació musical a la ciutadania i fomentar la pràctica musical com a eina d'aprenentatge, expressió i cohesió social.
1: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui ens acompanya la Carola Ortiz, cantant, compositora catalana amb una trajectòria marcada per la fusió entre el jazz, la música tradicional, la poesia i també els sons d'arreu del món. I avui ens visita per parlar justament d'aquesta gira que començarà durant aquest estiu a Catalunya, Espanya i també passant per diferents punts del món. Com estàs? Benvinguda, Carola.
1: Hola, quina il·lusió ser aquí. Gràcies, Manel.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Ho dèiem en uns dies previs a moltíssima feina que et ve a partir d'ara perquè sí. Estàs justament promocionant, treballant i exposant i ensenyant a la gent els teus darrers dos treballs, eh?
1: Sí. De fet, com que aquest últim treball va venir una mica com de més a més de regal, que ara explicaré els detalls, doncs, clar, encara segueixo rodant amb cantareres, que, bueno, que jo crec que per molts anys, també, perquè és un treball diferent al que havia fet, de folklore, ibèric i tal, i llavors enllà que complementa amb Pecata Beata, que era el disc anterior, que és de poesia catalana. Llavors, són formacions diferents, llenguatges diferents i, per tant, doncs, entren en programacions també diferents.
0: Diferents, per tant, et permet també que no t'avorreixis, no? Perquè estàs tocant sempre tecles molt diferents, no? I, per tant, hi ha bastanta varietat en la feina que vas fent en el dia a dia i hi ha una truca per anar a treballar.
1: Sí, de fet, és una mica un dels meus punts, no? Que soc molt eclèctica, que toco molts pals, de vegades potser massa, perquè hi ha moments que és com... Però, bueno, sempre vull retallar i llavors torna. O sigui, de la naturalesa tinc aquesta cosa com expansiva, que també és una mica el que em porta la vida, no? Més enllà del que jo busco, la vida em porta a això, no?
0: Que bé. I amb això que et porta la vida ara, amb què estàs treballant o què estàs descobrint de nou, amb què estàs començant a posar-hi les mans ara?
1: Aviam, tinc varis fronts. Un que serà el diumenge 14 de juny, que estrenaré un projecte nou amb músiques d'Afganistan, Pashtun, mescla amb música sefardí, amb un rebavista afganès que viu aquí al Maresme també, l'Ikram Khan. I això és una col·laboració amb un poeta, bueno, molt important, un personatge així a Catalunya per la cultura important, que és el Manel Forcano, amb poesia de Hafez de Shiraz, poesia persa. Això és un projecte nou que espero que puguem repetir. Que estrenem a Argentona, per cert.
0: Molt bé.
1: Al Maresme. Aleshores, després també tinc una investigació que estic fent paral·lela a tot això que és el Marroc, amb músics Nahua, que és un gènere de música que té l'origen subsaharià, o sigui, Àfrica Negra, que van arribar al Marroc com esclaus, diguem-ne, com esclaus del Marroc àrab, no? Conquerit pels àrabs. I és una música al·lucinant, que jo crec que té una mica a veure amb els orígens del jazz. Per tant, hi ha com una cosa meva interna, perquè jo soc filla de contrabaixista de jazz, i un dels instruments principals és el gembri, que és com un baix, no?, africà. És un baix com prehistòric. Bueno, o històric, però vull dir antic, no? Sí. I aleshores, bueno, és una passada, això. I m'estic anant allà al Marroc, al Festival de Música Gnawa, o sigui, és com un moviment molt gran, i estic anant allà a investigar. Llavors, no sé què passarà amb això, però bueno.
0: Molt bé.
1: I algo més tangible, més, diguem-ne, ja imminent, seria una investigació que estic començant també sobre les havaneres i cançons de mar, perquè m'han encarregat de cantar a la Mercè, a les festes de la Mercè, i fer un concert d'havaneres a la plaça Sant Jaume.
0: Molt bé.
1: Una cosa ben folklòrica que visca
0: Catalunya. Sabem el dia i l'hora d'això?
1: Sí, és el 27 de setembre i l'hora encara no la sé, però crec que és el migdia.
0: Molt bé.
1: O sigui, durant el dia.
0: I com afrontes? Perquè és veritat que has actuat a molts llocs, però clar, la Mercè és una cosa prou important a casa nostra. Sí. Com afrontes aquest moment i aquesta actuació?
1: Doncs mira, això m'ho van notificar al març i porto dos mesos obsessionada escoltant havaneres, perquè és un món que, evidentment, més familiar, perquè a més jo he crescut molt a l'Empordà, m'agrada molt el mar, he escrit alguna havanera, inclús, a Pecata Beata i a Sirena, de Mercè Rodoreda, que vaig musicalitzar com una havanera. I, per tant, és un gènere que m'agrada, però realment me n'adono que no el coneixia. Llavors, estic molt contenta i enamorant-me, no?, de totes aquestes històries de mar, de taverna, tota aquesta música d'anada i vinguda, que també té una mica a veure amb la meva personalitat viatgera, exploradora, no?, de nou mons.
0: Parlaves ara de viatjar, d'explorar, de totes aquestes cultures, no?, que estàs descobrint, que estàs investigant. Què et porta justament a dedicar una gran part de la teva feina, doncs, a això, aquesta investigació i de conèixer també aquestes cultures per després poder plasmar-les també amb les teves cançons i amb la teva música?
1: Doncs jo crec que és una mica, com he dit, és una cosa que la vida em porta, és una cosa més enllà de la raó, perquè moltes vegades em trobo en terrenys com desconeguts, com qui diria. Tampoc tinc molts referents. Aviam, un referent, per exemple, ara últimament és en Jordi Savall, que m'agrada moltíssim, que és una persona també que s'ha aproximat molt a aquestes músiques, diferents músiques de l'Orient i de tot el Mediterrani, no? Entenent tot, o sigui, tota la conca, no? Des de Grècia, Turquia, Nord d'Àfrica, aquestes diferents orígens. Però realment és que jo des dels 15 anys que vaig començar a relacionar-me, a part del conservatori, i de l'ambient de jazz pel meu pare, amb la comunitat gitana, per exemple, de Terrassa, no? El flamenc, i d'aquí ja va començar, no? Vaig començar a viatjar, he estat a Cuba, he estat a... Que mira, Cuba, ara, veus, em torna amb les habaneres. He estat al Brasil, després a Turquia, a la Índia, he fet moltíssimes gires i gravat amb discos de gent allà, no? A Turquia també vaig estar cantant amb kurds, que jo, bueno, m'he interessat per la música de kurda, no? D'aquest poble. És a dir, és una cosa que és com natural i que tampoc és forçat. El mateix que musicalitzar poesia en català, que molta gent m'ha dit, ai, doncs devia ser difícil. I dic, doncs no, és que m'ha sortit... jo crec que, aviam, hi ha algunes amigues que m'han dit, tu eres música com pates. No? És a dir, jo ja vaig néixer en el com l'Astèrix i Obèlix allà dins, no? Pel meu pare, suposo, el meu avi també, bueno, una mica tot l'entorn artístic dels meus pares. I d'allà, doncs, he anat fent. He anat fent, he anat investigant, i és una mica això, és com el meu camí de vida i el que em dona realment il·lusió i com guia per anar fent, no? En aquest món que, bueno, no és fàcil tampoc, no? Viure de l'art i
0: clar,
1: això.
0: Clar, justament per això et volia preguntar, quina radiografia fa justament del panorama català, del fet de fer música, doncs aquí a casa nostra? Es pot viure de la música realment o cal tenir molts complements per aconseguir que totes les peces acabin caçant?
1: Aviam, jo crec que és un moment fantàstic. De fet, al·lucino la quantitat d'artistes que surten, joves, que tenen un talent excepcional, una qualitat de producte i de directes molt bona. Hi ha molta xarxa en aquest moment. Jo crec que potser més que quan jo vaig sortir de l'ESMUC, no? De dir, vale, va, ja surto en el món professional, doncs ara jo crec que és un molt bon moment, i més per les noies i artistes emergents. O sigui, en aquest sentit, jo crec que és un molt, molt, molt bon moment. Però, clar, la carrera d'artista és molt llarga. Quan surts, doncs, sempre tens allò, la Lady de Murphy, sí. Doncs la sort del principiant, però després has de començar a remar. I, bueno, jo crec que els artistes són molt polifacètics a nivell de feina, també, no? O sigui, jo he de fer un munt de coses. He fet també música per documentals, ara pot ser que faci també música per circ, clar, he hagut de fer a vegades de clarinetista, a vegades de cantant, com vull fer els meus discos, doncs he de buscar maneres de subvencionar-ho, perquè òbviament amb el que guanyes com a artista no et dona per fer un disc, el cost que té. Aleshores, bueno, és una cosa, és una carrera que puja i baixa, hi ha moments de molta abundància i altres que sembla que hi ha més escassetat. I, bueno, el tema també emocional és un tema.
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar.
1: Jo m'he treballat molt, no sé. Jo crec que és una feina que és un repte. És un repte gairebé diari, no? I, a més, això, també el tema de les xarxes, que veus tot el que fa tothom i sembla que tothom té milions de coses, sí. Perquè a mi sempre... Oh, quantes coses que fas! Bueno, sí, però tampoc estoy yo per comprar-me una casa, saps què vull dir? Aleshores, és complicat. És un món difícil i, sí, hi ha bastants alts i baixos. Però jo penso que sí, que si tens passió i dedicació i potser sí que un cert coixí, com deien, sempre s'ha dit de l'artista, doncs, o de família o de mecenes, com és el cas d'aquest últim disc, no? D'enllà que, doncs, una persona que té els diners per ajudar-te i per dir, va, doncs ho cobro jo, no? Ho cobro els gastos. Doncs, bueno, sempre ajuda.
0: Que bé,
1: no, perquè,
0: que bé.
1: Si no, clar. És complex.
0: Que bé. De fet, feies abans referència també al fet d'agafar poesia catalana i fer-la tota aquesta part musical, i deies que al final doncs, t'han anat sortint molt bé i el resultat ha estat molt, molt bo perquè la gent doncs, l'ha acceptat moltíssim, però és també una responsabilitat, no? Perquè estem parlant d'autors que tothom coneix i que formen part de la vida de tots els catalans, no? No sé com al principi com vas encarar el projecte, perquè estem parlant de coses importants, no?
1: Clar, del Sabat Papasseit, de poetes clàssics. clàssics, no? La Víctor Català. Doncs justament jo crec que... Aviam, per mi va ser una descoberta, perquè la meva mare, que està molt lligada al món literari, sobretot, cultural i literari, sempre m'ho havia dit. Home, has de música... I justament jo tenia aquest respecte, no?, aquesta cosa, i a part que el que em sortia no m'agradava perquè era massa d'arrel.
0: D'acord.
1: I jo, clar, he estudiat jazz i jo tenia com un cert rebuig a aquesta arrel meva, no? Que és una cosa que he anat com reconciliant-me i trobant arrel de tots aquests viatges, aquestes anades i vingudes, de dir, ostres, és que jo realment qui sóc, sobretot a Nova York, quan vaig viure a Nova York, que tothom em preguntava, no, d'on ets? Oh, from Barcelona! Oh, no sé què, no? Aquesta cosa. Llavors dic, vale, doncs realment jo sóc mediterrània.
0: Clar.
1: És a dir, el jazz sí que és una de les més arrels, perquè ho he mamat, literalment, no? De la família i de petita, però jo sóc mediterrània.
0: Clar.
1: I aquest jo sóc mediterrània, que fa com uns 12 anys que va començar a fer run-run, doncs ha anat increixendo, no? I aleshores penso que agafar poesia, tornar a la teva pregunta, perquè sí. Me voy por los tierros de Úbeda, i ficar-la amb aquest... És a dir, no, és que no... És que va ser natural, no? És que va néixer aquesta cosa com mediterrània, no? Amb aquesta poesia catalana. Per mi va ser un descobriment, un eureka una mica,
0: bé,
1: no?
0: Que bé.
1: O sigui, com d'una nova faceta meva que desconeixia o que havia potser doncs suprimit fins en aquell moment, no?
0: Molt
1: bé. I ho vaig viure com una alegria, com un joc, i sense aquesta por, no? De què diran, no? O d'aquesta pressió de la que parlaves.
0: Doncs és un molt bon punt de vista, aquest punt de sortida. Carola, gràcies per acompanyar-nos. Ara qui ens estigui escoltant i digui, vull saber una mica més, vull saber on la puc anar a veure, on el poden trobar a les xarxes socials?
1: Doncs estic a tot arreu, a Instagram, Carola Ortiz Music, a Facebook també, tinc YouTube, al meu canal YouTube pots veure tots els videoclips superxulos que sempre els, bueno, els codirigeixo jo,
0: sí,
1: és a dir, són com fantasies meves, perquè tinc un punt de fantasia important, i després a la web també, a la web i a l'Spotify, bueno, que potser el Spotify no seria, però bueno, totes aquestes
0: que
1: plataformes...
0: Que cerquin i et trobaran.
1: Sí. Molt Carola Ortiz Music.
0: Doncs ens quedem amb aquest nom també a les xarxes. Gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Manel.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Joaquim Aguilar.
1: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa, a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
2: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. L'administració és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el pla. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
1: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla l'alcalde, Navarro posava en valor el clima d'entesa que s'ha aconseguit els últims anys i recordava que les decisions que pren el govern es fan pensant en la majoria dels veïns. Finalment feia servir una analogia conjugal per descriure la dinàmica amb l'entitat.
3: Com en totes les relacions de parella, de vegades forçoses, sempre hi ha moments en els que falla la comunicació. Si realment hi ha voluntat de seguir units, doncs el que hem de fer és seure i solucionar aquests problemes que pugui haver de comunicació. Jo crec que és molt important aprendre a viure amb la discrepància. Ser molt conscients de que no es pot aconseguir el 100% d'una reivindicació, sinó que quan s'està treballant per un bé comú, doncs tothom ha de cedir.
1: El que continua sense definir-se és la modalitat d'estacionament limitat que s'adoptarà en aquest aparcament. En Comú Podem considera que Premià de Mar va tard en el disseny d'estratègies perquè els veïns puguin suportar estius cada cop més llargs i càlids a la via pública. Ho deia ahir el regidor Enric Pons, que afirmava que, malgrat la consolidació d'aquesta tendència, no s'està fent una política adequada en matèria d'arbrat, punts d'ombra i fonts. Diu Pons que cal que totes les fonts funcionin i se'n facin de noves, que es plantin més arbres i que, mentre no s'hagin fet grans, es busquin alternatives artificials.
4: No hem creat suficients ombres els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
1: Pons admetia tenir enveja sana de Barcelona, que ha passat de 9 a 18 parcs públics amb jocs d'aigua per infants. Pàgina de Cultura Yeyé avui. Manel Yeyé.
5: El carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa Yeyé, una proposta impulsada per veïns i veïnes al barri que combinarà jocs tradicionals, activitats infantils, un sopar popular i música ambientada en els anys 60, 70 i 80. L'organització anima els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica Yeyé. Raül Carrera, un dels veïns organitzadors, explica que la iniciativa vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades

0: i reforçar la convivència del barri.
1: Als anys 60, 70, 80, els nens jugaven al carrer, s'entenien al carrer i no estaven a casa. I, bueno, que vam dir que això es feia fa molt temps i ho vam dir de retomar. És una manera de fer coacció amb la gent, amb el barri, amb els veïns.
0: La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el Bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La celebració es completarà amb un concurs musical dedicat a les cançons de l'època i una sessió de música i ball que s'allargarà fins a la mitjanit.
2: I ara esports, Marc Rodríguez.
3: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
4: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però, bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2, jugant bastant bé, així que, bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
3: D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení, que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
2: Pel que fa al temps, després d'uns dies de temps dubtós, torna la certesa del sol i pugen els termòmetres. Avui encara mínimes de 19 graus i màximes de 24, però al cap de setmana ja podem assolir els 27 de màxima.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: 12 de juny del 2026 és l'espai on els grups municipals de l'Ajuntament de Premià de Mar doncs aprofiten per parlar el segon dimecres, el segon divendres de cada mes. Avui valorem, com sempre, diferents qüestions d'actualitat. Ja sabeu com funciona. Des de la redacció de Premià Media proposem quatre qüestions d'interès, quatre temes, i el grup polític pertinent en proposa quatre més. Avui tenim el partit dels socialistes de Catalunya. Luz Cánovas, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies, Marc, un plaer.
0: Gràcies per ser-hi, evidentment, per parlar de diferents qüestions d'actualitat. En aquest any previ que ens queda de cara a les eleccions municipals, sí, que sembla que ho comencen a acaparar tot, també, tots els focus, mentre estem també a l'últim any de mandat. Han de passar moltes coses, estem veient que passen moltes coses, s'estan inaugurant també diferents doncs, carrers, amb la pèrgola fotovoltaica, parcs. Vull dir que encara queden moltes coses per fer, queden 365 dies que seran intensos i estem pensant ja també en el futur.
1: Sí, queda molt per fer i bueno, moltes coses que s'han d'acabar perquè al final jo no és només que puguis portar coses a fer, sinó que hi ha coses que et marquen els tempos, et marquen les subvencions, les dates, bàsicament, i s'han de fer. O sigui que sí, queda un any intens perquè sembla que cada vegada com que la campanya comença més abans, no?, electoral, però encara queda un any, no? Anem a centrar-nos, jo crec, encara a el que toca, el que tenim al dia a dia a Premià de Mar, que tenim, com has dit tu, molts temes, que jo quan els hem vist hem pensat, en una hora no tenim temps per parlar de tots els temes, perquè són molts, però bueno, jo crec que ens hem de centrar al nostre municipi, sobretot, a tot el que tenim en marxa i a tot el que encara tenim per poder encetar o per poder començar a donar-li llum.
0: Molt bé, comencem per l'inici. Aquests dies hem tingut diferents trobades amb l'equip de govern, amb tots els grups municipals, també amb entitats, per parlar del pla de barris, del famós pla de barris. En principi sembla que pel que hem sabut anirem a màxims, hi ha sobre la taula fins a 25 milions d'euros. Pel que hem sabut, el govern català n'aportaria el 60%, les arques municipals el 40% i una llista de 40 temes per tractar, no?, per poder dur a terme. Que ara s'han d'acabar de definir, s'han de filtrar, hem de decidir on posem els esforços i cadascuna de les formacions polítiques està fent les seves aportacions o el seu catàleg de desitjos, no?
1: Sí, correcte. Bueno, jo crec, el que he dit sempre, no?, amb el Pla de Barris, que jo sempre manifesto que anem tard, perquè al final el Pla de Barris és una projecció d'allò que tu ja portes al teu programa que vols fer per cada barri, no? Llavors és tan senzill, entre cometes, com agafar allò que tu tens pensat a fer i posar-ho en aquest Pla de Barris. Sí que és cert que, clar, hi havia un Pla de Barris que no s'havia tornat a fer des de que van marxar els socialistes al govern de la Generalitat, s'ha tornat a entomar amb molts més diners, moltes més facilitats, perquè a banda d'aquest 60%, el 40% que queda tampoc l'ha d'assumir a l'Ajuntament. Vull dir, hi ha molts ajuts de Diputació i també de la Generalitat per acabar de cobrir aquest 40%. Llavors, és de tan rellevant aquest Pla de Barris. Vull dir, podem fer tantes coses amb 26 milions d'euros en un barri com és el Tarter Maresme, que jo crec que és l'oportunitat, i ara ens presentem a la segona convocatòria perquè a la primera ja no vam arribar, perquè no hi havia res treballat sobre la taula. Jo crec que aquesta anem una mica justos, perquè sí que ara just hem començat fa dues setmanes a fer reunions, però és com corre, que tinc el termini al juliol, no? Jo crec que aquestes reunions, tot això s'hauria d'haver començat l'any passat, quan ja sabíem que teníem el Pla de Barris a damunt de la taula i es podia haver fet paral·lelament amb el treball que ha fet aquesta empresa que s'han contractat. Jo crec que són dues feines que es podien haver fet a la part, perquè, clar, ens reunim amb els veïns i tot, però, clar, concretar tot això i ens estan donant poc marge per saber, no nosaltres, perquè jo crec que els partits polítics ho tenim claríssim el que volem pel barri, no? També, pues, aquesta primera proposta, pues, discrepàncies igualment també de part dels partits polítics, perquè nosaltres sí que volíem centrar molt més tot el que és el Tarter Maresme, i aquesta primera proposta que se'ns fa de l'equip de govern arriba a Gran Via i inclús una mica més avall amb el carrer de la plaça, no? Jo crec que hem de pensar en aquelles coses que de veritat afectin al barri. Encara no tenim totes les dades, perquè no ens han passat dades econòmiques, però tampoc vam demanar també, o sigui, tots aquests ajuts que han arribat per part d'Esports de la Generalitat per arranjar equipacions esportives i aquells que han arribat per arranjar escoles, pues saber ben bé en què s'invertiran, perquè tot allò que no s'inverteix amb aquests ajuts es podria passar al pla de barris. Nosaltres estem, bueno, tenim ja un pla de coses que portarem a l'equip de govern, com ja dic, coses que al final portem als programes, perquè tu ja treballes amb el que vols per cada barri i esperem arribar a temps, esperem, si no encara queden dues convocatòries més, però jo crec que quan abans arribem millor i se'ns concedeixin aquests 25 milions d'euros, que són molts diners, i és que és una oportunitat. És que no podem perdre això, Marc, perquè és que ni amb somnis, no sé quants anys hauria de trigar el nostre consistori a aconseguir els diners suficients per donar-li sortida a totes les propostes i necessitats d'un barri com el Tarte Maresme.
0: Per on passen les preferències del PSC, quan us passen aquesta llista de 40 propostes, de 40 opcions a poder fer, per poder aprofitar al màxim aquest pla de barris, on li posa el PSC l'obligatorietat, o què s'hauria de fer sí o sí, per a vosaltres?
1: Mira, nosaltres, sobretot, el que pensem és a l'acostament de l'Ajuntament a les persones i al barri, no? Van sortir moltes propostes, també, de l'altra reunió amb els veïns, però nosaltres tenim clar que l'Ajuntament ha d'estar dalt, ha de pujar al barri. I això es pot fer, ara tindrem unes instal·lacions allà, doncs amb una finestreta única, que se'n diu molt sovint, on els veïns i veïnes es puguin adreçar, no hagin de baixar fins a l'Ajuntament, sinó que ja tinguin tots els serveis, sobretot tan importants com serveis socials, no? Es parla d'un SIAT, aquest primer projecte que ens han dut, però jo crec que ha d'estar tots els serveis socials, allà dalt ha d'haver-hi un treballador social, un educador, allà present al barri, igual que es parla de tornar a entomar els educadors de barri, jo crec que és un pes molt important i ha de tenir una oficina fixa allà al barri per poder tocar de prop a les persones i treballar i evitar-los els desplaçaments, perquè sembla que és un poble petit, però hi ha molta gent gran, molta gent amb dificultats, i baixar fins a l'Ajuntament pues no els és còmode. Jo crec que l'Ajuntament ha d'estar on el necessiten els veïns i és un tema per nosaltres molt, molt important i que proposarem a la nostra proposta, igual que l'arranjament de carrers. Aquí es planteja el carrer de la plaça, que sí, correcte, però jo crec que el carrer de la plaça no beneficia el barri Tarte Maresme com tal, no? Jo crec que el barri Tarte Maresme té molts carrers que necessiten molts arranjaments i jo crec que és aquí on hem de focalitzar el pes d'aquests ajuts, igual que totes les places que té aquest barri, que fa molt que no s'inverteix, no? I molt important també ajuts a tots els edificis a rehabilitar aquelles mancances que tenen, no? És evident, si passa gent pel poble, pel barri veus molts carrers on les persones necessiten arranjaments, accessos per persones amb poca mobilitat, però igualment ascensors, arranjament de façanes, veiem els cables per fora, teulades, vull dir, hi ha molta feina a fer i jo crec que ens hem de focalitzar molt en aquell barri, centrar-nos en aquell barri i en les escoles del barri i en els serveis que dona el barri.
0: L'altre dia també hi havia trobada amb entitats, no? Com bé deies també,
1: sí.
0: A més actors hi posem, a més punts de vista tenim i més, evidentment, més veritat tindrem, no?
1: Clar, per això jo és el que trobo que potser aquesta feina hauríem de fer abans d'haver tingut ja aquesta primera proposta, inclús de l'empresa, no? Jo crec que ho podíem haver fet paral·lelament perquè hi ha moltes coses que s'han de polir. Després de la reunió hem vist com hi ha una escola que ja ha fet aportacions perquè ja les estava treballant, no? Llavors jo crec que això és important, donar temps a treballar aquestes opcions, haver donat temps i després un cop tens tota la bústia plena d'aquestes opcions, doncs treballar-les consensuadament, no? I jo crec que en aquest sentit és on tenem una mica justos de temps.
0: Quan hi ha la propera trobada?
1: Ara hi ha una amb els veïns, una oberta, que és, em sembla que és divendres vinent, i després, o sigui, això ha d'estar engestit a juliol, vull dir, s'ha de presentar el juliol, i els tempos són els que són.
0: Molt bé, ho seguirem, a veure què passa amb aquest pla de barris i amb aquestes propostes que ens van arribant també des de diferents punts, a veure que acaba quedant i que acabem presentant com a Premià de Mar. Parlem també de l'habitatge, Luz, una qüestió també cabdal, d'interès general, podríem dir. Estem pendents aquests dies també de veure com queda el cens de pisos buits, que s'ha anat parlant molt recurrentment. De moment encara estem esperant com queda aquesta proposta. Ens diuen des del govern que no és senzill, és a dir, que la informació es va actualitzant constantment, que va canviant i que costa molt posar un focus, per això està costant, sobretot també en temps, no? Trobar aquest cens de pisos buits.
1: Bueno, amb el tema aquest de... és que és molt gran, el tema habitatge, però concretant amb el cens dels pisos buits, bueno, ja se'ns va dir que quan es va fer aquesta primera cerca amb el tema de les targetes de la brossa, aquí tindrien unes dades ja molt importants i això ja fa uns anys. És veritat que, evidentment, que això és una cosa viva, però bueno, jo crec que ens hem de fer una idea, no? Ara mateix no sabem de quants pisos parlem buits. De 100? De 10, de 300, vull dir, no ho sabem. Llavors jo crec que és important tenir aquesta data i veure com es pot treballar i quines polítiques. Sí que hem tingut alguna xerrada a la ràdio o Esquerra i Junts semblava com que això no servirà per res. Bueno, jo crec que tenim un problema molt important, que en aquests 4 anys i 3 anys de mandat no s'han tomat i encara el tenim aquí, perquè això de l'oficina d'habitatge, que no s'ha constituït tampoc, és una cosa que veníem de fa molt de temps, i les actuacions que s'estan fent, si no veiem que donin resultat, no? Si vols, lligant amb això, no? Com a conjunt, que nosaltres sempre defensem de s'ha de veure tot l'habitatge com un conjunt, i tenim el tema de Transmesa, que tampoc no sabem ara mateix en quin punt està, Hortes de Ponent, que era allà sí una oportunitat real per construir molt habitatge social, i es fa aquesta reconversió, requalificació, que encara està a la Generalitat, que ja veurem què passa per fer-ho zona agrícola, amb una justificació totalment inverosímil, que no se la creu ningú. I llavors jo crec que no sabem ben bé on estem. Tenim, sí, bueno, és que farem pisos a Can Sant Pere. Quan? O sigui, estem mirant el que estem trigant a fer qualsevol cosa aquí a Premià, qualsevol obra, d'on traurem els diners. Vull dir, no tenim res a curt termini. Llavors jo crec que si es pot fer aquest cens d'habitatge i anar treballant conjuntament a totes aquelles polítiques que es puguin fer, doncs endavant. Doncs que ja et dic, portem 3 anys de mandat i ni hem vist oficina d'habitatge, ni tenim el cens, ni i els pas que s'han fet més aviat són enrere que cap endavant.
0: Sobre Hortes de Ponent, argumentava el govern que la idea era deixar en stand-by com a mínim una parcel·la per veure què passa en el futur, no? Per tenir una mica de marge a respondre segons les necessitats futures.
1: Bueno, però què, futur de què parlem? Futur, vull dir, no sé a què esperem. Vull dir, això és una cosa que ja estava de fa 15 anys que té aquest pom que tenim, i ja hi havien allà descrites unes necessitats que són les mateixes. O sigui, en 10 anys no han canviat les necessitats. Al contrari, cada vegada tenim més necessitats, perquè cada vegada per i raons que no entrarem ara, però cada vegada hi ha una tensió poblacional més gran, i hem de donar solucions. A més, no ens equivoquem. O sigui, Hortes de Ponent no és Can Sant Pere. Hortes de Ponent té un propietari. Hortes de Ponent té un propietari, Hortes de Ponent té un dret, i es pot negociar què es fa, què no es pot fer, i de moltes maneres, no? Però el fet aquest d'ara tirar enrere aquesta requalificació, jo no sé fins a quin punt, jo tinc el meu neguit, a veure què passarà el juliol, sobretot per això, no? No perquè jo vulgui fer a Hortes de Ponent. Mira, m'encantaria fer un jardí allà gegant, però clar, no és aquest el tema. És el que ens permet la llei, que hi ha un propietari, i que al final això no ens costi uns diners, perquè aquestes decisions que es prenen així en un plenari, perquè hi ha temes que hi ha regidors que voten en contra perquè no en saben d'aquest tema, però resulta que aquest tema tothom espera en urbanisme, i per una decisió tan greu com aquesta, tan important, que es va prendre en un plenari d'urgència a l'estiu i sense la documentació necessària, no? Jo crec que hem de ser responsables amb les decisions que prenem com a regidors i regidors, perquè al final això també, que no ens oblidem, que això a vegades té responsabilitat patrimonial, Ojo, i parlem d'un tema molt important que no es Transmesa, que aquí encara no s'ha pres una decisió, parlem d'Hortes de Ponent, que aquí hi havia un propietari, que aquí hi havia ja un pla, i ojo amb el que passarà. Nosaltres això, com et dic, ens preocupa bastant, i a més també era una oportunitat lligada amb el pla de barris, no? Perquè al final és una extensió de Tarter Maresme a aquest espai d'Hortes de Ponent, no? Amb una escola que tenim allà, que està envoltada ara mateix pel no-res, que podia anar a una escola bressol allà. Vull dir que això és un tema molt, molt important que no s'està parlant, i jo crec que a veure si al juliol se sap alguna cosa, però per mi és un tema bastant greu.
0: Mentrestant, per destensionar una mica la situació de l'habitatge i per intentar aportar també facilitats al lloguer, s'està treballant en un reglament que havia de ser de lloguer social, de moment és de lloguer subvencionat per la fàbrica de pijames, perquè hi ha hagut, en aquest cas, doncs aquesta explicació, no? Que al final aquest lloguer, com que venia d'una promotora, que és qui posa les condicions, l'únic que pot fer l'Ajuntament en aquesta fàbrica de pijames és subvencionar, ajudar a les persones que entren a formar part d'aquests pisos de lloguer. Pel que hem sabut, perquè no hem llegit les bases, de moment s'estan negociant, sí, amb un 30%, perquè ens han anat arribant inputs. És cert que no tenim les dades, no les podem posar sobre la taula perquè s'estan negociant. Com ho està veient el PSC?
1: Mira, doncs nosaltres ho veiem fatal, la veritat. T'ho dic pel plantejament. Bueno, primer, això és un edifici, bueno, doncs privat. Bueno, aquí ara no entrarem a discutir això, amb un preu de lloguer que s'ha establert, que s'ha negociat, vale, fins aquí bé, però que el que no podem dir és que donem una subvenció social. Tal com estan plantejades les bases, no podem parlar la paraula social no pot sortir amb aquest plantejament de les bases de lloguer, perquè en cap moment és un lloguer social. Vull dir, un lloguer on s'han repartit els pisos amb persones joves, persones grans. O sigui, d'entrada ja deixes fora un col·lectiu que jo sempre defenso cada que tinc ocasió, i és d'aquelles persones que no som ni joves ni grans, però que per necessitats han de deixar el seu habitatge comú. Parlem, en molts casos, no només, però sí amb gran majoria de persones que pateixen maltractament i que es veuen obligades a conviure amb la seva parella perquè, per moltes raons, moltes d'elles econòmiques, perquè oblidem que hi ha un tipus de maltractament que és el maltractament econòmic, no poden deixar la seva parella perquè no tenen on anar. I sempre ens oblidem d'aquests col·lectius, no? Però, bueno, se'ns diu que, bueno, quan es facin els pisos de Can Sant Pere d'aquí no sé quan, pues, se'n tindran en compte d'aquests col·lectius. Vale? Ens centrem gent jove i gent gran, perfecte. Però quan tu estableixes que el mínim de renta per accedir a un pis per una persona sigui de 2.600 euros bruts mensuals, i fins a 4.000 i pico, o sigui, 32.000 em sembla que és el brut anual i 51.000 al màxim. Vull dir, tu no em pots dir que estàs ajudant una persona que cobra més de 2.000 euros al mes. Aquesta persona es pot pagar un lloguer de 800 euros. Tindrà més problemes, però se'n pot pagar. Vull dir, una persona que cobra el mateix sou que cobra un regidor de l'Ajuntament al 100%, o com jo deia, o l'alcalde, li hem de donar 300 euros perquè se'n vagi de lloguer a Premià de Mar? És que a mi em sembla un insult ja no a la intel·ligència, sinó a tot és el tema social. I jo, de veritat, estic segura que l'equip de treballadores està fent una feina, però al final això és una decisió política que està prenent conjuntament Junts i un partit que es diu d'Esquerres, que és Esquerra Republicana. No podem parlar d'ajut social quan estem ajudant a persones que, escolta'm, jo l'altre dia ho deia al debat i hi havia la Gemma, sortiu al carrer i pregunteu a la gent que passa pel carrer quan cobra. Vull dir, 32.000 euros a l'any són molts diners per una persona sola. I si estem parlant de joves o gent gran, molt més. Perquè quina persona jove que es vol independitzar, que té la seva primera feina, cobra això. Normalment estan cobrant el salari mínim interprofessional. I la gent gran que es queda sola, i jo puc parlar de ma mare cobra 900 euros al mes. Per què? Perquè és una persona que durant tota la seva vida laboral es va dedicar a la neteja domiciliària. En aquella època no, ningú t'assegurava, i està amb la pensió de viudetat del meu pare. I aquesta persona no l'ajudem a tenir un lloguer social, perquè no arriba, evidentment, ni arribarà mai de la vida aquest import. Jo crec que hem d'ajudar aquelles persones que de veritat no es poden permetre pagar 800 euros de lloguer, ni a Premià ni enlloc. I han d'estar destinades aquí a persones que no s'ho puguin pagar, que un lloguer de 800 els hi quedi en 500. I potser una persona que cobra 1.600 euros es pot pagar perfectament aquest lloguer. Però algú que cobra 3.000 euros al mes, perdona, es pot pagar un lloguer i podrà arribar a final de mes. Uh-huh. No podem dir social.
0: Aquest era el canvi, no? Que en lloc de lloguer social es passava a dir lloguer subvencionat amb aquesta ajuda.
1: Jo crec que les arques municipals no poden destinar diners a persones que cobren un salari com aquest. Ho sento, però una persona que cobra entre 30.000 i més de 30.000 i 50.000 euros anuals no necessita... O sigui, l'Ajuntament no té que donar-los 300 euros. És que em sembla, vull dir, ja t'ho dic, vergonyós. I a més són persones que, evidentment, l'ajut de la Generalitat al lloguer tampoc els hi correspon, perquè estan molt per sobre d'aquest índex, no? Nosaltres sí que hem demanat que es revisi aquests marges a la baixa, i si es rebaixen donarem suport, però si no, evidentment, estarem en contra. També cal dir que això és un reglament que sí que agraï sobretot a la regidora que ens està ajudant i que estem treballant molt, però al final és una decisió política que ni tan sols passa pel plenari. Vull dir, això hem de tenir també molt present, que no és una decisió que prendrà el plenari de l'Ajuntament, és una decisió que prendrà l'equip de govern.
0: Ho seguirem, a veure com queden aquests topalls, aquests límits i aquests mínims. En qüestió d'educació, també, Luz, anem avançant amb una educació que també, evidentment, està en boca de tothom, més enllà d'aquestes protestes dels professors, que aquests dies també anem seguint, que demanen també millorar la seva qualitat de vida, el seu valor professional, entre moltes altres coses, també. Millorar les ràtios, millorar, doncs, evidentment, també els recursos a les aules. Més enllà d'això, pendents també de la preinscripció, a l'espera de saber també com van aquestes dades finals d'inscripció a les escoles, perquè sembla també que hi ha menys natalitat i com pot afectar això també ara i els propers anys als centres educatius.
1: Sí, això és una realitat al final, no? Jo, evidentment, tenim les escoles que tenim i malauradament, pues, la natalitat està baixant, i això que implica, pues, que a vegades hi hagi el plantejament aquest de tancament d'alguna aula, no? Jo crec que una cosa positiva que sí que vam aconseguir aquí és a l'Oficina Municipal d'Escolarització, que intenta fer aquest repartiment de nens, però al final els pares i mares decideixen on portar els nens a les escoles. Jo crec que totes les escoles, tant les públiques com les concertades, estan patint aquesta davallada d'infants, que al final és, ostres, baixarà la ràtio, però al final baixarà la ràtio perquè no hi ha nens. Nosaltres pues estem com l'any passat, que es parlava de tancar una línia, intentarem que evidentment, i ojalà no s'hagi de tancar cap de les línies que tenim, que es puguin distribuir els infants entre les diferents escoles, que això fa efectivament que baixi aquesta ràtio, i perquè ara tenim aquesta davallada, però com diem, a vegades aquestes coses són estacionals, són temporals, i potser d'aquí uns anys es recuperen, no? I bueno, és complicat, però clar, és que no ho sabem, això cada any depèn, pues, això de que bueno, ho podem saber perquè sabem, tenim les dades de les bressols, i al final sabem els infants que tindrem, però bueno, és una llàstima, i sobretot seria una llàstima si hagués de tancar alguna de les línies de les escoles públiques que tenim ara, esperem que no.
0: A l'espera també que es posi per fi la primera pedra de la Mar Nova.
1: Per favor, sí, això és algo que ja fa tants anys que estem darrere, i sí que aquí és, no podem culpar ningú puntualment, sinó que ha estat, pues, circumstàncies i un munt de coses que ens han fet, pues, que per un cantó o per l'altre s'hagin anat aturant aquestes obres, i jo crec que tots aquí sí que estem d'acord, absolutament tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, en que es posi aquesta primera pedra per fi d'aquesta nova escola, que allò algú deia, no? És que sembla com que estem fent escoles quan estan baixant les ràtios. Bueno, també és una escola que està en un lloc del municipi separat, diguéssim, que també dones opció, doncs, als pares que viuen allà i que tenen infants a poder portar allà els nens, i a més que està molt a prop de l'institut, que també fa com que allò sigui com una xarxa d'ensenyament que està allà en aquell lloc, no? A Campo Camp de Mar. Així que esperem aquesta... Bueno, si posen primera pedra, perquè l'alcalde ja va dir un dia un plenari que això d'ells no posen primeres pedres, bueno, no es posaran ara, però simbòlicament esperem que es posi com a menys aquesta primera pedra, sí.
0: I justament avui hem tingut també novetats pel que fa a la segona escola bressol municipal, els Corriols. Sembla que hi hauria hagut un problema amb l'empresa que estava duent a terme les obres i que ara s'hauran de fer canvis per tenir-la enllestida a partir del setembre.
1: Bueno, a mi això, bueno, ja fa temps que parlem de l'escola bressol i em sembla tot plegat un despropòsit i bueno, és que no sé com qualificar-ho, no? No entrarem als primers tempos del que va portar aquesta escola bressol, perquè tindríem aquí per estar una hora, però sí que és cert que entrem en aquesta marca de que sí que és... O sigui, des d'aquí aclarir que la regidora d'ensenyament, l'Elisenda, sí que es posa en contacte i ha fet diferents reunions per explicar-nos com està el tema, no? Vull dir, cap responsabilitat de la regidora d'ensenyament, ni molt menys, que evidentment no s'encarrega a fer obres, sinó s'encarrega altres coses i bueno, em consta que té una pressió sobre ara mateix brutal, va fer l'altre dia la reunió per explicar els temes, els tempos, i la veritat és que és greu. És greu el que està passant. Jo, bueno, ja sabeu, l'any passat, que nosaltres ja vam dir, vam fer unes declaracions de que no es traigui l'escola bressol per l'octubre del 2025, i bueno, se'ns va tatxar de que teníem informació de no sé on i que éramos lo peor, no. I jo convido els veïns i veïnes de Premià que es passin per l'escola, que es passin per l'escola bressol i que vegin com està l'escola bressol. I després, pues, valorin si això pot estar acabat o no a l'1 de setembre. Evidentment no. I no, jo no, ni sóc arquitecta, ni tinc una bola de vidre divina, ni la Generalitat té uns poders sobrenaturals per fer que allò s'aturi. No, aquí es va culpar al PSC Premià de Mar per tenir no sé quina informació. Es volia...
0: Pel tema de la subvenció.
1: Per tema de la subvenció.
0: Perquè no vam arribar a la subvenció i es va deixar d'ingressar un milió i escaig.
1: 1.800.000 euros, que això ho hem de patxugar entre tots, eh? I això serà un deute que tindrem. Hem perdut aquesta subvenció, però a més, ara ens trobem que ja fa temps que passem per les obres estan parades, no es dona cap explicació, resulta que l'empresa no pot continuar les obres, això comporta un procés de tornar a trobar alguna licitació, o no sé quin nom li vol donar, però s'ha de tornar a fer una licitació que faci les obres per lo que queda. a sobre tenim el juliol, tenim el mes d'agost a sobre. A mi em sap molt de greu, perquè al final estem enganyant a les famílies, perquè cada vegada que es parla de l'escola bressol, l'equip de govern dona una data. A l'octubre, al gener, hem tingut dates per l'abril, hem tingut dates per juliol, ara era l'1 de setembre. Tan fàcil com dir, escolteu, no sabem quan estarà, tirem endavant amb la matriculació, tot el que s'ha de fer, perquè s'ha de fer obligatori, però venim enganyant les famílies de molt abans de tenir aquesta escola bressol, eh? Quan ja s'havia d'haver fet un concert amb altres escoles, vull dir, tenim un problema greu, i ara qui serà el responsable? A qui reprovarem ara? Jo pregunto, perquè es va reprovar la consellera, i ara qui reprovarem? Perquè, a més, fa uns mesos el senyor Toni Subirà, qui porta l'àrea d'urbanisme, ja va dir, segurament no tindrem l'escola bressol pel setembre. Escolta'm, bravo, senyor Subirà, si vostè creu que l'escola no estarà pel setembre, doncs ho diem i no passa res, i així no ens fem il·lusions. Però després va sortir l'alcalde reprovant-lo que no tenia raó. I jo ja ho vaig dir, jo em crec que abans a un senyor com el Toni Subirà, que porta moltíssims anys d'experiència a la regidoria, però és que, a més, és que la seva feina, aquest senyor és arquitecte. Llavors, jo entenc que sap més d'arquitectura que jo, i també en deu saber una miqueta més que l'alcalde. Llavors, si el regidor ens diu que no veu que aquesta obra estigui acabada, que jo suposo que tampoc és cosa seva, sinó dels tècnics que tenim a l'Ajuntament, doncs diguem-ho i siguem sincers. O sigui, aquesta obra s'allargarà, doncs perquè totes les coses que hem dit durant aquest temps no s'ha fet a temps, no hi havia previsió mai de fer una segona escola bressol i ara estem on estem. Però escolta'm, donem la cara i ho expliquem. I a veure, jo ho dic, qui serà el responsable si no tenim escola a l'1 de setembre? I de veritat, jo convido tothom que hi vagi i faci una volteta per l'escola bressol per veure en quina condició està. I espero que ens vagin informant, perquè és el que et dic, a nivell d'ensenyament sí que tenim informació, però a nivell d'equip de govern cap ni una.
0: Pel que hem sabut avui des de Premià Mèdia, ens asseguren que l'escola estaria a temps, o arribaria a temps. Com a mínim, si parlem de plaços i d'obres.
1: Pues ja ojalà, veurem. Jo ja no m'hi jugaria res, Marc, amb tu ara mateix, perquè no. No m'hi jugaria res, i ojalà, perquè la intenció de tot és que volem que estigui, perquè al final això no és una cosa política, ni una discussió política, ni molt menys, que és on t'assembla que al final s'ha volgut emportar. Això és que és un servei municipal, és que hi ha moltes famílies que estan esperant aquest resultat i han de fer alguna cosa, però és que ja no només les famílies, és que tenim escoles bressol privades que estan esperant que fer, si hauran de tancar o no hauran de tancar, si ofereixen les seves places, no? Vull dir, aquí hi ha moltes persones implicades, moltes famílies, i empreses com les escoles bressol, que també, parlant d'empreses, ens enterem de que s'ha acabat la licitació i que hi ha una fundació que ha aprovat la licitació per posar els bressolers i bressoleres, perquè veiem un anunci a l'Infojobs de que es necessiten bressolers i bressoleres per la nova escola, perquè en cap moment tampoc, bueno, en cap moment, si entres, la licitació no està tancada encara. No se'ns informa que aquesta licitació està tancada, no es diu res qui ha guanyat aquesta licitació, però l'empresa ja sap que és ella i ja està anunciant aquesta oferta de feina, no? O sigui, això ja t'indica que ganes d'informar, poques.
0: Un minut pel darrer tema que només proposem des de la redacció per poder parlar de les propostes del PSC també en aquest espai, que el temps és el que és i l'hem de dividir com toca. Bàsicament, Luz, per parlar dels accessos a l'autopista, sí, i la famosa pacificació, per si hi ha alguna novetat, alguna notícia que haguem de saber, alguna espera.
1: Bueno,
0: ens deien l'altre dia, sí, l'Antoni Subirà, crec, a l'Espai d'Opinió, sí, que sembla que començarien primer per Mataró, amb la qual cosa també pensaven des de Premià. Doncs portem molts mesos treballant i esperant com perquè ara ens diguin, sí, que comencen per la capital.
1: Mira, jo amb aquestes coses a vegades parlo com quan parlem de la línia del tren, no? Soterrada, no sé què, no sé quantos. Ostres, jo no soc enginyera, no tinc ni idea. Llavors, jo crec que les decisions de començar un lloc a un altre o com fer-ho, doncs al final depenen de tècnics i tècniques, no? De qui toqui. No purament de decisions polítiques, però jo puc demanar que avui, jo què sé, doncs això, no? Es deia, doncs la línia per dalt, no ho sé si és viable. No sé a què es dediquen aquest cas, si començaran per Mataró o no. Nosaltres ja vam fer una reunió amb territori per parlar d'això, perquè sobretot escoltessin les propostes que hem fet com a Ajuntament respecte a aquella sortida, perquè és que han d'anar juntes, no podem pacificar la Nacional sense tenir la sortida de l'autopista, no? I bueno, pendents d'una segona reunió per parlar d'aquests i altres temes. No sé, ja et dic, no sé per què s'està parlant de Mataró en primera instància, Però ja et dic, suposo que hi hauran alguns arguments i jo, si els sé, te'ls comunicaré, Marc.
0: Molt bé. Avancem amb les propostes del PSC en aquest espai d'opinió dels grups municipal. Parlen els grups municipals avui a la ràdio amb la regidora Luz Cánovas. Voleu parlar de la temporada de platges i d'aquest estiu, que també arriba a Premià, Luz.
1: Bueno, i és que tornem, no? Tornem a posar els primers, i ben que és a primera fila, vull dir, al final és que parlem de fer política municipal és d'això i escoltar els veïns i veïnes, que sembla que no els escoltem gaire. Tornem a tenir la temporada de platges fins al 15 de juny, i això ho parlem l'altre dia, és una decisió de l'equip de govern que la temporada de platges sigui el 15 de juny. La temporada de platges ja sabem que comença molt abans, i jo crec que sobretot ja no és una cosa de temporada de platges, de veure la platja com aquell espai on la gent va prendre el sol i a banyar-se, no? Jo crec que la platja és un espai més del poble. O sigui, la platja és una extensió del nostre municipi, un municipi on tenim les zones verdes que tenim, tenim els espais oberts que tenim, però la platja és un espai molt potent per treure-li profit com a municipi, no? El que sempre nosaltres hem dit, de viure, no viure d'esquenes a la platja, sinó de viure de cara. I veiem, i a mi em sap greu, però jo, i l'altre dia la senyora Sesc Domènech s'enfada a mi, però jo passo pel tren per tota la costa, vaig amunt i avall amb el tren, no tinc cotxe, m'hi bellugo amb el cotxe, i el que veig és que ja fa mesos que hi ha platges del litoral, del nostre litoral, del Maresme, que ja tenen les dutxes, que tenen infinitat de serveis, tenen les guinguetes de molt abans, tenen un servei de guinguetes potent. Vas a Ocata, tenen quatre guinguetes, una al costat de l'altra, plenes de gent. Aquí tenim aquesta política que porta el senyor Gatius liderant de no guinguetes, o les úniques, les suficients.
0: O sigui, n'hi ha dues, no?
1: Dues, sí, havíem tingut fins i tot quatre, ara en tenim dues. I la idea que deia ell és no posar-ne més. A veure, la guingueta ni molt menys fa mal a l'oci de Premià, perquè algú que està a la platja fent una Coca-Cola no pujarà a la Gran Via a buscar-la. És una zona més d'oci de Premià, que es pot explotar a l'estiu, pel jovent de Premià, per tots. Pots limitar horaris, pots limitar moltes qüestions, però tenim a tot el Vellamar una, a lo que és l'inici del Vellamar, tocant el port, que l'altre dia el senyor Gadius em deia, bueno, pues si algú està al Pla de l'Os, pues que se'n vagi a fer una Coca-Cola. Jo pensava, bueno, vostè li portarà les coses fins allà, perquè anar a fer una Coca-Cola des del Pla de l'Os al Vellamar comporta endur-te la bossa, endur-te si vas amb canalla. Vull dir, és un servei. Al final, una guingueta és un servei que donem al municipi. Les dutxes són un servei que han d'estar tot l'any, aquestes dutxes. Ara l'equip de UES s'ha posat en pla super restrictiu amb el tema hidrològic. És que ara mateix no tenim problema. Que potser el tenim més endavant? Doncs ja veurem què farem més endavant. Quines mesures prendrem? Que hi havia moltes mesures que no era tancar-ho tot. Pots restringir el cabdal de l'aigua, pots posar botons, pots posar horaris, però és que són els únics que no vam tenir dutxes l'any passat. Són els únics que a hores d'ara no tenim dutxes aquest any. Hi ha municipis que estan posant jocs d'aigua a les places, perquè refresquin els infants i la gent gran. És que és un tema de salut. La gent corre, la gent camina pel nostre passeig, la gent va a la platja. I tenir unes dutxes és un servei que donem als veïns i veïnes, aquest encaparament de no o no perquè vegin de fora. Escolta'm, principalment en veure la platja com un espai pels nostres veïns i veïnes. Hem muntat el que anomenem centre esportiu. A veure, un centre esportiu és una altra cosa. I un centre esportiu ha de tenir unes dutxes. Vam tenir un campionat l'altre dia per l'Associació contra el Càncer de Vòlei i Platja, la gent s'estava morint de calor. Vull dir, no hi havia unes dutxes. No hi ha un espai on la gent es pugui canviar, on la gent pugui deixar les coses. Vull dir, va tot lligat. Cuidem la nostra platja, tenim cura, i fent-nos un passeig per les platges del voltant i veure que podem copiar. Copiar és bo, si copiem coses positives. Tenim molts més metres de platja i no estem donant serveis al servei que el nostre municipi i els nostres veïns i veïnes es mereixen.
0: Ho vam preguntar, això, a Luz. Ens van dir que hi havia un contracte, que tot plegat s'estipulen les dates a través d'una contractació que ja feia 3 anys que durava i que, evidentment, s'ha de repensar, i a partir de l'any vinent, crec, hi ha una nova licitació i es repensarà i s'avançarà aquesta temporada de platges.
1: Clar, però és que això de repensar, vull dir, repensar, tu et pots prendre la decisió en qualsevol moment. Tu l'any passat ja podies decidir tenir més vigilants de seguretat. El tema de les dutxes, doncs, això de l'equip de govern de fa 2 anys, que no té res a veure amb una contractació. Evidentment, si tu ho tanques tot, ara el manteniment i la posada en marxa serà molt més costosa. I valdrà més diners, però són coses que tu has de tenir en una previsió ja d'anys. És que no podem anar sobre la marxa, aviam, aquest estiu que farà calor, o sí que diu TV3, que farà calor, va, doncs obrim abans. No, sent pràctics, i és el que et dic, la temporada de platges, hi ha coses de la temporada de platja, evidentment els socorristes sí que han d'anar lligats, però el tema com les dutxes no té res a veure amb la temporada de platges. no és un servei de la temporada de platja, és un servei que hem de tenir sempre. I són coses, si és l'altre dia, hem de repensar. No, hauries de saber ja. I hauries de saber ja que si tens una licitació que se t'acaba, pues que la propera la faràs en aquesta data. I ja hauries d'estar dient. No està dient com es canviarà aquesta licitació. Bueno, ens hem de repensar. Pues repenseu, però repenseu una miqueta ràpid, perquè és que si no ens trobarem amb l'estiu passat, que amb l'estiu de l'any que ve, estarem exactament al mateix punt.
0: Per cert, que la temporada de platges comença de manera oficial dilluns.
1: Ja, pues les dutxes estan en marxa, pregunto.
0: Ho haurem d'anar a veure en principi a partir
1: passejar,
0: del 15.
1: A veure si estan les dutxes en marxa. Que bueno, això és el que diu l'equip de govern, que l'estiu comença el 15. Jo ja vaig anar fa 3 setmanes i estava a la platja a petar, però bueno.
0: Més coses, Luz. Gestió sí. De govern i transparència, un altre dels temes que volíeu comentar avui també a la ràdio.
1: Sí, bueno, això una mica lligat amb tot el que hem parlat, no? És com això de l'escola Bressol, que tant assabentes perquè veus un anunci. El tema, bueno, això, no? Quan es va fer aquestes requalificacions, ens assabentem perquè ens arriba un punt d'un ordre del dia, d'un plenari. Vull dir, i aquí a mi em sap greu perquè hi ha estat el govern Esquerra Republicana que donaven i molt matraca, es pot dir, no? Pues, quan estaven a l'oposició, amb el tema de transparència, que el govern no era transparent, que el govern no comunicava, i ells han arribat i estan fent el mateix o el contrari. Nosaltres hem fet mocions al plenari amb temes perquè es porti a terme aquesta transparència i ens les estan tombant. Vull dir, s'ha tombat una moció que parlava d'un calendari de taules, perquè hi ha moltes taules que és que ni s'han convocat, i ja no es convocaran, evidentment, no? O es convoca una cada no sé quantos. Volíem aquesta regularització de les taules. No s'ha fet. El 2024 vam demanar la constitució del Consell Assessor de Mitjans, que això és molt important, i també és un tema de transparència, perquè s'estan prenent decisions que les pren, suposem que l'alcalde, perquè és el regidor de comunicació, el president de l'empresa municipal, però això ha d'haver-hi, a més és que està el reglament. Hem de tenir aquest Consell Assessor de Mitjans. S'han fet una reunió, em sembla, com per dir, va, calleu, és la sensació que jo tinc, va, aviam si calles ja, que estàs cada plenari donant la matraca amb el tema del Consell Assessor de Mitjans, però no s'ha dut a terme. És que no s'ha dut a terme i no hi ha cap intenció, perquè si es volgués fer, ja s'hauria fet. I l'alcalde et deriva al gerent de l'empresa i el gerent de l'empresa et diu que no és cosa seva i aquí estem, això no és cosa de ningú. I no tenim aquest Consell d'Assessor de Mitjans que garantiria la transparència, sobretot, i el funcionament dels mitjans de comunicació que tenim.
0: Pel que sabem, s'estava a la cerca de quins representants haurien
1: de tenir. Això no
0: és veritat.
1: Marc, ja teníem... O sigui, teníem si tu vols un representant, te'n vas i el busques. No, 3 anys per cercar un representant. Clar, quan el representant ha sortit d'una taula que no s'ha constituït, doncs, de qui és la culpa de cercar aquest representant? Clar, és que estem en aquest tema. Vull dir... Necessites un representant que ha sortit d'una taula en concret. Has constituït aquesta taula? No. Pues, evidentment no tindràs representant. Jo crec que és un tema de ganes i de posar-hi ganes. Però és que portem al plenari passat una altra mesura de transparència i que va molt més enllà de la transparència, que és la figura aquesta d'aquest síndic de greuges, entre cometes, no? Municipal, que és que haurà d'estar per llei als municipis, perquè és una llei que, a més, tots els equips de govern, tots els grups representats al consistori, més a PP, han portat a la Generalitat. I està a punt d'aprovar-se. Ara, a l'abril, va entrar l'últim tràmit, que és que hi hagi aquest síndic de greuges obligatori als municipis, sobretot els que tenen un gruix com el nostre. I que et diguin que hi ha un síndic de greuges de la Generalitat, sí, un per tota Catalunya, que ve un cop cada X, o que si el Tomàs allà en els anys 2000 va fer no sé què... Escolta'm, això no és una justificació per tirar enrere una moció que parla d'una figura que l'únic que ha de fer és intermediar entre els veïns i el consistori i fer que sigui més proper aquest diàleg entre els veïns i el consistori. És que no és res de dolent, és una cosa positiva, és una cosa que és que d'aquí 2 dies hauràs de posar per llei. Doncs comencem-ho a treballar ja. I va, i et voten en contra. I és que tinc la sensació, darrerament, que si ho proposa el PSC, doncs pues es vota en contra. Jo, mira, amb això de les dutxes, avui pensava, dic, jo crec que la nostra posició, si hagués estat de no posem dutxes a la platja, ja les tindríem. Perquè hem de fer com, saps allò, com es diu, la, que si fas nens petits, d'allò de digue'ls el que no, sí, no sé quin nom té ara, ja no me'n recordo.
0: Psicologia inversa.
1: Psicologia inversa. Doncs jo crec que al final amb el govern haurem de fer psicologia inversa. Vull dir, presentar els plenaris, tot allò que no volem que es faci, perquè es tirarà endavant com a proposta, perquè la sensació que tinc és aquesta. Però és que el tema de transparència és molt greu, i que ens assabentem de coses d'això com la Bressol per una notícia, per una publicació, o per no sé quina història, i que s'aturen unes obres, i ningú ens diu que s'aturen unes obres, eh? És perquè vas allà in situ i veus que ja no hi ha ningú treballant. Em sembla bastant greu, sobretot quan el que volem a regidors i regidores és sumar pel municipi i buscar opcions. Aquí ningú busca posar-se medalles. Escolta'm, és que volem una escola bressol, és que volem una ràdio que funcioni, és que volem transparència, és que volem que els veïns estiguin atesos. No demanem res de l'altre món, jo crec que és el que vol tothom, però ja et dic, no sé, plantegem això de la psicologia inversa. Potser mira, el proper plenari porto tot de mocions d'aquestes, a veure què passa.
0: Veurem, ja ho decidirà en tot cas el PSC.
1: Ja veurem.
0: Tercer tema, Luz, sistema de recollida d'escombraries. També hi ha hagut canvis a la RECOM, que no sé si voleu comentar o si voleu parlar més generalment.
1: No, es va parlar de la RECOM, que evidentment...
0: La recollida comercial, per cert, que a vegades també en parlem.
1: Que la gent no sàpiga. Sí, que sembla que és l'única cosa que està funcionant una mica, que ja s'han de fer molts canvis. Jo, bueno, estem des del principi aquest horari de recollida... Evidentment, no ens semblava el més pràctic pels comerços, però és que jo l'altre dia estava prenent un cafè a la Gran Via, amb una cafetera de la Gran Via, i estava asseguda en una cadira a les 4 de la tarda, amb els contenidors de la brossa aquí al costat meu. Clar, que hagis de treure els contenidors de la brossa en horari comercial, jo no ho sé, però quan vas por ahí, als municipis, veus que la brossa surt a les nits, no? I de dia no, està tot ple de brossa. Això per una banda, la RECOM, però és que el gruix aquí, el problema que tenim, són aquests contenidors. Vas als contenidors que sembla no que tinguin 2 anys, sembla que en tinguin 10. Vull dir, nosaltres defensem des de minut 1, aquests contenidors no funcionen. Escolta'm, que es va prendre la decisió de posar aquests contenidors, que es va fer una ordenança, que no sé què, un reglament. Vale, funciona, no. Escolta'm, pues fem alguna cosa, no? Sí, hem fet una reunió per parlar d'això, que jo l'altre dia també li deia al senyor Gatius a la ràdio. Hosti, vostès van fer una moció al plenari de quan s'havia d'implementar aquest servei, que demanaven una reunió mensual o cada 15 dies. Cada 15 dies. I s'ha fet una. Que a més no se'ls va explicar res. Sí, s'ha fet una mica d'auditoria ara amb una empresa, amb una persona que resulta que també havia treballat al consorci que no sé. Vull dir, jo crec que es necessita, sobretot ara arriba l'estiu. I a més, jo, a mi em fa molta gràcia que quan parles amb regidors i regidores que venen als espais de debat, sembla que ells, jo no sé on viuen, Marc, perquè jo vinc a Premià i jo quan tiro la brossa cada dia tinc problemes. Ja no per contenidors desbordats, ja perquè no sobren, ja perquè arribes a un bloc de contenidors, uns sobren, altres no. A l'altre són diferents. O sigui, com estàs calculant una taxa amb una cosa que no funciona? Els veïns que els hi funcionen els contenidors els hi comptes d'una manera, els que estan sempre oberts els hi comptes d'una altra, el que no han funcionat mai de la vida, una altra. Vull dir, és de ser de sentit comú aturar-ho, s'han d'obrir. El senyor Pere Ripollès va dir que s'obririen els contenidors. Ho va dir. De seguida el senyor alcalde va dir que no. Pues, em sembla una decisió supercoherent i valenta per part del senyor Ripollès. Si s'han d'obrir els contenidors, obrim-los perquè arriba l'estiu, tornarem a tenir els problemes de sempre. Hi ha els veïns i veïnes que tenen el contenidor sota de casa seva i quan això desborda i arriba un dia que està tot el cap de setmana o tot un dia sencer la brossa fora, això genera uns problemes i a més de bueno, és que ja no només insalubritat, és que d'imatge, és que de tot. Pues, aquest sistema que hem implementat, ens hem equivocat tots, perquè ens hem equivocat tots, aturem-lo i busquem quina solució podem posar. Però ara mateix, de cara a l'estiu, de veritat, és que ve molta gent de fora, què fas amb la brossa? Les papereres les veiem fins dalt. O sigui, l'altre hi ve una imatge d'una camioneta, una pick-up, perquè no hi ha ni un camió de la brossa, recollint les papereres, la brossa de les papereres, quina separació hi ha en aquestes papereres? Cap ni una, no? Jo crec que hem de fer un pensament i sobretot escoltar els veïns i veïnes. Escolta'm, és que tenim ja no només una plataforma molt nombrosa. No parlem d'una plataforma amb 20 veïns, o amb els veïns d'un bloc de pisos, o amb els veïns d'un barri. Parlem d'una plataforma que recull l'opinió de molts veïns i veïnes de Premià de Mar. Escoltem-los. És que potser hem de fer aquest aturament. I després ja mirarem quin pla farem de recollida de brossa. Perquè hem de seure i parlar-ho. Perquè a mi no em serveix portar el model de Montmeló o portar el model... No, això és Premià de Mar. Premià de Mar no s'assembla a cap poble del Maresme, per començar. I no el podem comparar amb determinats pobles. Hi ha municipis com, tant com Girona, està fent enrere. Hi ha molts municipis que estan fent enrere. Hi ha municipis que estan demanant una auditoria completa a l'empresa, perquè si també l'empresa no està fent els compliments que havia de fer, escolta'm, això s'ha de reclamar i s'ha de revertir en el nostre municipi. I si ens hem equivocat, doncs no passa res. És que, torno a dir el mateix, no ens podem encallar en una cosa que s'ha fet perquè com que es va decidir, doncs no, ens hem equivocat. Igual que ens equivoquem a les decisions personals. Doncs això és una decisió que ens hem equivocat, aturem-lo, i nosaltres, ja et dic, avui mateix el que demanaríem és obrim els contenidors, repensem el sistema, i si s'ha de tornar a implementar, com havíem de dir nosaltres, mica en mica, estudiant bé els barris. Ara tenim dades del que ha passat i del que està passant. I analitzem-les bé. Bueno, tenim dades. No, tenim les dades d'aquell primer informe, però és que amb això tampoc no hi ha hagut transparència. Tota aquesta transparència que es demanava abans i aquestes taules que s'havien de fer de control cada 15 dies o cada mes, no s'estan fent. Llavors, ni els veïns ni la resta de representants polítics tenim la informació que hem de tenir. I el que sí que veiem és quan sortim al carrer el que hi ha. I jo, de veritat, convido a molts regidors i regidores que sembla que no passegen gaire per Premià, que passegin. No cal veure les publicacions que ens fan. Jo tinc vídeos meus que he gravat de quan vaig a tirar la brossa, i és una realitat que tenim i no podem mirar cap a un altre costat.
0: Mm-hmm. Clar, els dubtes és quin serà el nivell de percentatge de reciclatge ara, perquè ens falta conèixer la dada oficial del Consorci d'aquest 2025, i llavors també què passa amb aquesta obertura o no dels contenidors, que pel que sabem s'està estudiant, si finalment s'acaben obrint, per obrir aquest debat, no?, i per repensar què s'ha de fer i si s'han de canviar coses amb aquest model de recollida.
1: Que quan ja portem, m'entens? O sigui, és que això s'hauria d'haver repensat fa un any. Vull dir, tu el primer any ja vas veure que això no tirava, no funcionava. Pues quan ja fa un any que no funciona, pues fem la pensada. És que ara repensarem. És que no sé quan prendrem una decisió d'això. En teoria, el juliol havíem de tenir una altra trobada i tornar a parlar del tema, que jo entenc que també és un gripau que s'està passant al senyor Ripollès, però al final això són decisions de l'equip de govern sencer, dels dos partits que estan governant. I és el que dèiem, les taxes. Bueno, que en realitat, què és el que mana? Perquè el fet de que tu obris un contenidor no vol dir que ja tiris el que toca, eh? Ojo. No vol dir que tu ja estiguis tirant el que toca, perquè al final... I jo, l'altre dia ho vaig dir, i també em van dir, bueno, no sé què es va dir, al debat de la ràdio, pues com que era... jo parlava de coses que no tocaven. I jo ho dic, igual que us he dit, aneu a mirar l'escola Bressol, poseu-vos 15 minuts en una illa de contenidors. 15. Jo us recomano la de casa meva, carrer de la plaça. Poseu-vos allà i veieu què fa la gent. Veieu què fa la gent i veieu què diu la gent. És que no hi ha ningú que de veritat, que estigui content. I de veritat, a vegades és això. Vull dir, la gent va, obre, intenta obrir un contenidor, no s'obre, i al final tira les coses on no toquen. Potser si estiguessin oberts, doncs tirarien les coses on te toca. Però clar, quan no et funcionen... Has d'anar... Jo a vegades... Poso un exemple perquè, jolín, és que vinc a Premià i ho pateixo. Surto de casa meva amb la meva bossa de la brossa i al final la tiro de camí a l'estació perquè el meu contenidor doncs no s'obre o està fins dalt i haig de passejar la brossa per mig de Premià. I jo puc fer, però una persona gran, persones que van amb nens petits, amb el cotxet, la brossa... Està sent un sistema que no ha funcionat. S'ha d'analitzar molt bé el perquè, però que mentre que s'analitza totes les raons, analitzem les dades i tal, escolta, m'obrim els contenidors, perquè ja dic que a cada illa uns funcionen, altres no, uns està bé, el sistema no funciona, i aquests contenidors en concret tampoc funcionen.
0: Mm-hmm. L'última, Luz, parlem del FICUS, d'aquesta Fira de la Sostenibilitat que arriba aquest cap de setmana a la tercera edició, que es farà sota la coberta fotovoltaica, que també s'ha presentat ja en societat,
1: sí.
0: I al final servirà no només per afavorir aquesta sostenibilitat, sinó també per millorar aquesta comunitat energètica que tenim a Premià de Mar.
1: Sí, no, això ja et dic també, igual que diem el que està fatal, pues, evidentment tot el que pugui ser anar en aquest sentit, no?, que hem d'anar d'aprofitar els recursos que tenim, sobretot a sistema solar. Bueno, pues, a veure què tal la nosaltres estem una mica a veure què passa, perquè la ubicació que tenia a nosaltres ens semblava molt adient, no? Es feia allà
0: al
1: carrer Sant Antoni, hi havia la plaça de l'Ajuntament que ubicava més coses tècniques, i després pues, tots els veïns i veïnes que volien posar la seva parada es posen pel carrer Sant Antoni, i parlant amb veïns d'allà, del carrer Sant Antoni, ens deien, bueno, està xulo fer això, perquè a vegades també, que igual que sempre es queixen els d'un bar, no, també els del carrer Sant Antoni i la zona de poble que toca més a baix, doncs també a vegades es queixen de que no es porten coses cap allà, no? Perquè són carrers que s'han quedat bastant buits de comerç també, llavors clar, el comerç és el que fa que la gent es bellugui al final, no? Llavors són carrers que s'han quedat buits de comerç i una manera de fer que la gent passegi pels seus carrers. I tot el que es fa al centre sí que és veritat que té molta més afluència i ja veurem què passa amb aquesta fira fent-la ja on està la fàbrica del gas, no? De sota la fotovoltaica. Ja veurem, ojalà que sí que hi vagi molta gent, perquè és una fira, de veritat, és que és molt interessant. Nosaltres, i la veritat, sempre hem felicitat al regidor en aquest sentit, al senyor Gatius i als tècnics, perquè la veritat és que cada any ha estat un èxit, any rere any es va augmentant la participació i és una fira que ojalà, i a veure, jo li havia dit inclús al regidor de que ojalà poguéssim fer més vegades l'any, no? Que sí que és veritat que ara s'estan fent més fires també paral·leles a altres barris, però que ojalà es pogués repetir més sovint per moltes coses, no? Per conscienciar i per donar sentit a aquestes noves economia circular, no? Que tan positiva és. Així que esperem que funcioni i que tingui pues, més èxit encara que l'any passat. Però ja dic, la ubicació a nosaltres ens preocupa una miqueta.
0: Uh-huh. Aquest ficus, aquest 2026, aquest proper diumenge, amb dia 14, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, també amb la participació de Com Maresme, liderat per Premi Energia, per aquesta empresa municipal, que veurem sí. Com va, ho seguirem. Bones notícies també pel que fa a l'edifici de la cooperativa, sembla, Luz. Sí. Aquesta setmana, des de l'equip de govern, ens deien que són optimistes amb la negociació, van anar cap a Madrid i sembla que la xifra podria encaixar.
1: Bueno, ojalà encaixi, la veritat, ojalà encaixi la xifra, perquè tenim un tema amb aquest edifici, a més ara que està donant problemes. Evidentment, ojalà ho assumim, serà un patrimoni més per l'Ajuntament i un edifici on es poden fer moltes coses. No és un edifici que es pot dedicar a habitatge, en aquest cas no, però tenim moltes necessitats d'espais al nostre municipi. Tenim necessitats que, bueno, és que tot se'ns ha quedat petit, no? El centre cívic s'ha quedat petit, l'escola d'adults s'ha quedat petita, les entitats no tenen llocs on anar, i tant els partits polítics no tenen llocs on reunir-se. Vull dir que és un tema que és un espai més que guanyem pel municipi, però, evidentment, amb el que comporta, no? Perquè, malgrat la despesa, que ojalà ens comprin, jo li vaig dir a l'alcalde, que li vaig preguntar sobre com anen les negociacions, i el preu era un preu molt baix, que bueno, és que si ens compren això ja podem estar contents, però clar, després sí que s'han d'aconseguir, i és aquí on sempre anem una mica coixos, totes les subvencions possibles pel seu arranjament, no? Veure molt bé a què el volem dedicar i aconseguir pues, totes els recursos que ens puguin arribar d'ajuts externs, de Generalitat, de Diputació, per tirar endavant i fer que sigui un espai pel poble, perquè al final... Mira, jo m'ho trobo com a partit polític, però jo, les entitats ho troben també. A vegades vols fer segons quins actes, no hi ha cabuda. Vull dir, no hi ha espais, hi ha suficientment grans, però suficientment dotats, tampoc. No tenim, a vegades vas a fer un acte, doncs no hi ha pantalla, la pantalla s'ha fos, no hi ha cadires, no hi ha... Vull dir que tot això ha d'anar acompanyat de moltes més coses, no? Però jo crec que si podem guanyar en espais pel nostre municipi, i ojalà, jo crec que l'estat espanyol no té cap interès en tenir aquest edifici allà perquè no traurà cap profit, i ojalà que al final arribi a bon port.
0: Doncs fins aquí aquest parlant dels grups municipals, avui amb el Partit Socialista de Catalunya i amb la regidora Luz Cànovas, a qui agraïm, com sempre, que aprofiti aquest espai, que vingui a la ràdio, que ens atengui i que ens doni respostes a totes aquestes preguntes, de la mateixa manera que agraïm també que ens proposin aquestes qüestions de les quals volen parlar. Luz, gràcies i agraïda, que vagi molt bé. Fins a propera.
1: Agraïda a tu per donar-nos aquesta oportunitat. Moltes gràcies, Marc.

0: de Barcelona al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
1: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
0: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C-12 a Flix continua deixant pas alternatiu i, finalment, una avaria a la P-2 a Albi i una altra a la C-25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
2: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol Els Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
5: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
4: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat.
2: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat amb un futur prometedor. D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs

0: i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocans.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Estàs escoltant?
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
6: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
1: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Bon dia, sóc Marta Solà, regidora de Crida Premianenca. Bé, des de Crida us volíem parlar avui de diversos temes. Un era del Pla de Barris, aquest projecte que s'està portant endavant i que ja vam tenir una primera reunió amb els grups municipals en els quals se'ns va explicar tot aquest procés i estem preparant les nostres propostes. No? Crida també està amb la preparació de les propostes que portarem. Dintre d'aquest Pla de Barris, no?, i d'aquest projecte, es va fer l'altre dia una reunió amb veïns i veïnes i entitats del barri d'Arte Maresme. Creiem des de Crida que va ser una reunió molt positiva, molt productiva, on van sortir idees molt bones i molt interessants per part dels veïns i de les entitats, i esperem que aquestes puguin ser incorporades en aquest Pla de Barris i que es puguin tirar endavant. Des de Crida sempre hem defensat aquest tipus de processos participatius perquè els creiem essencials pel bon funcionament, no?, d'aquests projectes. També us volíem parlar des de Crida de la reunió que va haver-hi entre el govern de Premià de Mar i el govern de Madrid per aquesta adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau, de l'edifici de la cooperativa. Bé, des de Crida sempre hem defensat que aquest edifici torni als seus orígens, torni a ser un edifici cooperatiu, que albergui cooperatives, que albergui temes i projectes relacionats amb l'economia social i solidària. Esperem que aquesta reunió hagi anat bé, així ens ho han traslladat des del govern, i esperem que tot això pugui tirar endavant i que finalment aquest edifici pugui ser titularitat municipal, que pugui ser de gaudi de totes les veïnes i els veïns de Premià de Mar i que entre tots, no?, i totes puguem decidir-ne aquests usos. També us volíem fer esment de l'acció que va haver-hi el dimecres enfront de l'estació per part de tots els grups municipals de Premià de Mar, aquesta acció de protesta per l'estat de la nostra estació de Renfe, aquest estat indigne i permeteu-me que us digui deplorable, de la nostra estació, on hem vist volar marquesines, on ja ratlla la perillositat pels usuaris, on està bruta, deixada, i on moltes vegades ni escales ni ascensors funcionen, fent així molt, molt difícil, per no dir impossible, que persones amb mobilitat reduïda puguin arribar a les andanes. Estem fartes, i així des de Crida ho vam fer arribar a tots els grups municipals, a tot el plenari, i ens vam posar en marxa, vam crear aquesta acció conjunta que vam portar a terme el dimecres per protestar sobre aquest estat, no?, per aquest estat de l'estació. Creiem que ja és una vergonya, és realment insultant que aquest pressupost, no?, que en principi fa 2 anys que ens diuen que està en vies d'execució, encara no s'hagi executat, no? I llavors creiem que és un insult, que és una vergonya que ens tractin així, que no rebem resposta per part de ningú, ni de DIF, ni de Renfe, ni de la Generalitat, ni de l'Estat espanyol. per la rehabilitació d'aquesta estació. Nosaltres seguirem endavant i estic segura, i des de Crida estem segures, que tots els grups municipals seguirem endavant i si cal fer una atracció la portarem a terme. També us volíem fer 5 cèntims de l'última reunió que vam tenir sobre la fàbrica dels pijames i el seu reglament. Crida ja va anunciar que no estava d'acord en els preus de sortida d'aquests pisos, no estava d'acord tampoc en la manera en què s'estava posant el barem per accedir en aquests pisos. Creiem que és un barem de sou i de renta de persones molt, molt alta. No creiem que hi hagin persones soles de 18 a 35 anys ni majors de 65 anys que puguin arribar en aquests barems per poder accedir a aquests pisos i, per tant, des de Crida no considerem que sigui uns pisos de lloguer social. De fet, ja sabem que no ho són, que van canviar el seu terme per pisos subvencionats i no creiem que sigui la solució que l'Ajuntament subvencioni aquest 30% enriquint a la propietat i deixant fora molts veïns i veïnes de Premià de Mar. Per últim, valoració d'aquest rebombori d'aquest cap de setmana, en què creiem que s'han fet moltes activitats, hi ha hagut molts moments bonics, molts moments de compartir, de comunitat, és això el que crea el rebombori, la cultura popular, i des de Crida sempre serem grans defensores d'aquests actes, d'aquestes activitats i de tota la cultura popular en general. Moltes gràcies.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
3: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
4: Trabajar por ahí de temporero.
3: Yo es que nunca me he ido de aquí.
4: Ya, es muy fuerte eso.
2: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria, on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
5: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen el 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
6: Disculpe.
7: Sí, señora.
6: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
8: ¿Qué dice?
7: Que si le arreglamos el váter.
8: Somos afinadores, arreglamos pianos.
6: 200.
8: 500 y hablamos.
2: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
9: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
10: ¿Qué has robado?
11: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
2: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Bon dia i bon divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que ja ha començat i evidentment en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceo i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions Masculina de Waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Batria de Bola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: A victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agrenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa i Mamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksiy Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapiustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És la de la turca Tilbe Senyurek, de 31 anys i d'1,92 m d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues en les 3 últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuxe de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinals, afronta una final després de 22 anys sense ser-hi. En el primer assalt, el millor de 5, avui a 8:15 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon torn, també en terres gallegues, abans que l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre el Fraga i el Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga.
0: I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim apunt, en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte a Alba tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarrac amb l'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Sentmenat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí, amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic, 2-0 contra Sud-àfrica, i de Corea del Sud, 2-1 contra la República Txeca, amb el gol txec marcat per l'ex del Girona, Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A, amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte, diumenge, a les 12, poden debutar dos dels catalans, dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contracte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda ens seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia i Herzegovina a les 9 del vespre, i aquesta matinada a les 3 del torn de l'altra anfitriona, que també debuta als Estats Units contra Paraguai. Més futbol en competició de clubs. El Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte de segona divisió. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. El Girona, que encara no ha confirmat qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell l'any vinent a segona. I qui l'any vinent vol ser a segona divisió és el Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta, la prevés de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Uns 300 arlequinats acompanyaran el centre d'esports, ja sigui pel seu compte, en l'autocar que han organitzat les penyes o en el mateix vol charter en el qual anirà aquesta tarda l'equip. El Sabadell viatjarà amb tot i només tindrà la baixa d'Agustín Kostia per sanció. Hi ha jugadors com Kaiser que estan tocats però que forçaran per no perdre's el partit.
3: Llevo desde Navidad arrastrando dolores. Es cierto que, bueno, mentalmente pues lo puedo llevar bien. Al final, poner la salud por encima del equipo no sería lo correcto. Y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo. Y al final, pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
2: Dos partits per decidir si pugen els amorans o bé el centre d'esport Sabadell. El partit d'anada l'arbitra el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela. L'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem veure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clar el doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
5: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no només durant uns mesos, i l'objectiu meu és aquest, és i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
4: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Marc Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les d'Hugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
0: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0, i per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
6: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat. No? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant, és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i ho fa molt difícil. I el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
0: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
7: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB. El Palau sempre ha estat de 10. Sí, és veritat que les dues últimes, el del València i el del Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però sí, és veritat que el dimarts i avui doncs hem vist un Palau ple, un Palau que s'ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet. Així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat. Però, bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-ho el abans possible.
0: Demà a les 8 del vespre ja Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
8: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de la temporada 26-27, l'eslové Aljas Kunk. L'ala pivot eslové de 2,07 metres d'alçada va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbesen Yurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència, i capaç doncs, de ser un referent en el nostre equip.
8: Senyorec, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
0: En handbol, el Barça ja era a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu en la seva vuitena Final Four consecutiva. Ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
10: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equip s'han anat fora, París, Vespre, Plo, que ha fet un equipàs patatall a arribar, totes a Final Four són molt, molt forts. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
0: A un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
10: se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four, y el trabajo que está haciendo este equipo esta sesión es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa, estamos perdiendo los últimos años por desgracia jugadores importantes, y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga, tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
0: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Liceu Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
11: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
0: Avui el primer assalt a 8:45 a Riazor d'aquest Liceo Igualada, diumenge a 8:45, en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera hoquei lliga. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
12: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'hoquei lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Palafrugell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a Ulla i de Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
13: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
12: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada s'hi acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
14: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagi anar el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
12: El partit dona el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barcelona serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ja la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals.
15: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. I també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'Assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional, i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els 4 millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
17: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar com una victòria i amb una medalla de bronze europea.
16: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
0: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar en futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina, amb la disputa del tercer definitiu duel de l'altra semifinal, entre el Pozo de Múrcia i el Palma, eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que acaba setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Remató Ràdio, Guillem Llimona.
18: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niqui de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
0: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallec amb el partit anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
19: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
20: Jo crec que a casa és la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
19: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i, sobretot, amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest play-off ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana. It's Friday, then...

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aim Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol Els Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
3: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
2: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat.
4: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat amb un futur prometedor. D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la variedad.

0: endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
1: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
2: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
2: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
1: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
3: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
1: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està havent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui, diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent faran els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
6: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent. suficient, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava.

0: amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
2: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa.
2: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
4: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
2: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
5: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
2: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
6: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
2: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
7: La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
2: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
2: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
9: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a la prop de l'escomesa del gas.
8: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Papalleu 14 reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
11: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
10: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
12: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
10: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
2: Justament avui entra en vigor el Pacte de la Unió Europea sobre Migració i Asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
13: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
14: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
15: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
16: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
15: A escala més local, Illa ha celebrat l'imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
2: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
18: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
17: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
4: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Notícies en xarxa.
2: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
20: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
19: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
4: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
2: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
21: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte Crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
22: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i, per tant, aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
21: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
2: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa dues temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
1: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
5: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:45 del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
23: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
5: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
24: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
5: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València, a les 8 al Roig Arena, en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
25: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
5: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del club blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
26: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
27: Striker of me.
5: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al Centre d'Esports Sabadell, s'enfronta el Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa, a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
4: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
3: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri premianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat.
5: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor. D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:15.
7: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
6: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
8: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
6: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit gris, 5 detinguts. Sònia Kerr.
9: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat a l'Obert d'Espanya.
6: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
9: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
6: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
9: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
6: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
9: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
6: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina, 22 anys després, Joan Barberà.
1: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
6: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
8: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
13: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
6: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
15: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
16: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
14: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
12: Notícies en xarxa.
6: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
9: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
6: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
9: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
9: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
6: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
6: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
9: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
6: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
19: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
18: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
20: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
18: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
6: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
9: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
0: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
9: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
9: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
21: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
9: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
6: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
6: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
9: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
9: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
6: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
2: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
3: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
2: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
6: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
4: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
5: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
4: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
6: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
25: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
24: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
6: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
26: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
27: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
26: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
28: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
6: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigserver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
7: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
6: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tietz, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
8: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana es reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axe Busto, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
10: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
8: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
6: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
11: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceo, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Boron.
13: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
11: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
14: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i estava clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
11: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
15: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem a zero, amb tot per endavant per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
11: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
0: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però això ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
11: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el...
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
4: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
3: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat.
5: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat amb un futur prometedor. D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Notícies en Xarxa.
6: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
6: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV...

0: costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 12 de juny de 2026, condemnat a 15 mesos de presó per un tuit contra la família que demanava més castellà a l'escola Turó del Drac de Canet, Dani Grau.
5: Els fets van passar l'any 2021. La sentència descarta l'un delicte d'odi, però diu que no és llibertat d'expressió.
2: El cicle de cinema Ànime de Malgrat tindrà una segona edició després de traure més de 300 espectadors, Ona Malgrat.
6: L'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà entre els mesos de novembre i maig.
2: Els primers pressupostos participatius de Caldes Estrac reben fins a 13 propostes ciutadanes. Martí Capçada.
7: Els projectes presentats durant els mesos d'abril i maig plantegen actuacions de millora en equipaments municipals i espais públics amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i benestar del poble.
2: A Tordera, últim dia per sol·licitar les subvencions municipals per l'envelliment actiu i les ajudes a col·lectius vulnerables. Martres Serres.
8: La convocatòria preveu ajuts econòmics de 200 euros destinats tant a fomentar la participació social de la gent gran com a donar suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
2: I 8 patinadores del Club Patí Palafolls participen en la final del Trofeu Catalunya al Palauet, Melina Morilla.
9: Palafolls es converteix aquest cap de setmana en la seu de la fase final del 6è Trofeu Catalunya de Patinatge Artístic, considerada la competició més multitudinària del continent. La pista del Palauet acollirà uns 250 esportistes de prop d'un centenar de clubs d'arreu del territori, amb una participació destacada de 8 patinadores del club local.
2: I a Calella, tret de sortida a la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, Sergi Ferrer.
10: Avui divendres arrenca la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una cinquantena d'activitats repartides en 2 setmanes. El programa inclou propostes per a tots els públics i s'allargarà fins al 21 de juny.

0: Condemnat a 15 mesos de presó per un tuit contra la família que demanava més castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos i un dia de presó l'autor d'un missatge publicat a la xarxa social X en què instava a fer un assetjament escolar a una alumna de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La menor era filla d'una família que havia demanat una major presència del castellà a les aules. La sentència avançada pel diari digital El Món imposa també una multa de 7.000 euros i la inhabilitació per exercir càrrecs públics durant el mateix període. El tribunal considera que els fets constitueixen tres delictes contra la integritat moral. L'origen del cas es remunta, com dèiem, al desembre del 2021, quan la família va obtenir una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava el centre educatiu Turó del Drac de Canet de Mar a impartir almenys el 25% de les classes en castellà. La decisió va generar una intensa i immensa també polèmica i nombroses reaccions a les xarxes socials. Entre aquests comentaris hi havia el del condemnat, que va publicar un missatge en què

0: Pensàvem que la menor fos víctima d'assetjament escolar fins ara, fins que abandonés el centre. Segons l'audiència, aquestes expressions no poden quedar protegides per la llibertat d'expressió, ja que promouen l'hostilitat i la humiliació i el menyspreu envers la nena i la seva família. Malgrat això, els magistrats descarten que els fets constitueixin un delicte d'odi, tot i que considerar especialment greu la referència a l'assetjament escolar com a mecanisme de pressió perquè la menor marxés de l'escola. Aquesta és la segona condemna relacionada amb aquest cas. El passat d'octubre, un altre home va ser condemnat a 2 anys de presó per haver difós un missatge similar contra la mateixa família. En aquell procediment judicial, 2 persones més van resultar absoltes perquè el tribunal va entendre que les seves publicacions quedaven emparades pel dret a la llibertat d'expressió.
1: I la policia local i la Guàrdia Civil intervenen diversos matxets en un establiment de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, l'operatiu s'ha saldat amb un establiment denunciat per la venda d'armes prohibides. Durant la inspecció, els agents van intervenir diversos matxets de grans dimensions que es trobaven exposats per a la venda al públic. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d'armes. L'actuació s'emmarca en un context de preocupació creixent per l'augment aquest de tinença d'armes tant de foc com blanques a Catalunya. Les dades recents apunten a un increment del 18% en el nombre de persones detingudes per aquest motiu, un fenomen que les autoritats relacionen sovint amb activitats vinculades al crim organitzat i al narcotràfic. Per aquest motiu, les forces de seguretat han intensificat els controls i les inspeccions arreu del territori. En els darrers mesos s'han desenvolupat diversos operatius que han permès intervenir centenars d'armes blanques i altres objectes prohibits. En alguns casos també s'han confiscat rèpliques d'armes de foc i esprais no homologats posats a la venda en establiments comercials. A més del control d'armes, aquests dispositius conjunts entre policies locals, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional també serveixen per detectar altres irregularitats administratives, infraccions relacionades amb la salut pública, possibles casos de contraband o activitats vinculades a la recaptació d'objectes sostrets. Davant l'augment dels incidents relacionats amb les armes, el Departament d'Interior ha defensat recentment un enduriment de la legislació penal per reforçar la resposta davant la tinença il·legal d'armes de foc.
1: El cicle de cinema Ànime de Malgrat tindrà una segona edició després de traure més de 300 espectadors. Ona Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. L'Ajuntament de Malgrat i el Cineclub Garbí donaran continuïtat al cicle de cinema d'animació japonesa amb una segona edició que començarà el novembre. La decisió arriba després de la bona resposta del públic a la primera programació, que ha reunit un total de 309 espectadors en les 5 sessions celebrades durant els darrers mesos al Centre Cultural. El cicle va arrencar al febrer en el marc del Festival Libèl·lula amb la voluntat d'oferir una proposta cultural pensada especialment per connectar amb el públic jove. La programació va incloure 5 pel·lícules destacades al cinema d'animació japonès, com dèiem, un gènere que compta amb una comunitat de seguidors cada vegada més àmplia. Segons les dades facilitades pels organitzadors, la sessió amb més afluència va ser la projecció d'Anzu, el gat fantasma, que va reunir un total de 87 espectadors. Davant d'aquesta bona acollida, l'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà entre els mesos de novembre i maig. De moment, encara no s'ha donat a conèixer la programació de les noves projeccions.
1: I ens quedem a Malgrat perquè el ple aprova l'actualització del POUM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. Ona Malgrat.
3: El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta ha actualitzat 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal que facilitarà la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis antics. Una de les modificacions més destacades afecta, de fet, alguns immobles del nucli antic de Malgrat, molts d'ells catalogats com volum disconforme, és a dir, són edificis que van ser construïts legalment en el seu moment, però que avui dia incompleixen la norma normativa urbanística i, per tant, dificulta als seus propietaris a portar a terme qualsevol reforma o modificació. Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, va exposar que aquesta modificació del POM s'hauria de fer molt abans, alhora fent referència a la moció que van presentar els mateixos republicans el mes de setembre de 2025 per protegir el patrimoni històric del municipi. El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, qüestiona que la modificació del POM no incorporés un estudi ambiental i planteja cap a quin model de poble anem amb aquestes modificacions que tenen com a objectiu una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. En resposta, el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, explica que no s'està canviant el planejament i, per tant, el model de poble que es vol. Pel que fa a l'informe ambiental, Serret afirma que aquest suposa un cost i la llei no obliga a fer-ho. Tot i això, si els organismes competents involucrats en l'aprovació d'aquesta modificació, com pot ser el Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes i també la Comissió d'Urbanisme, tenen doncs la capacitat de demanar aquest informe ambiental si així ho consideren necessari. La modificació del POM, puntual de les normes urbanístiques del POM que permeten aquesta conservació i rehabilitació dels edificis antics, ha estat aprovada amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i la CUP.
1: Gràcies. I a Tordera, últim dia per sol·licitar les subvencions municipals per l'envelliment actiu i les ajudes a col·lectius vulnerables. Marc Tres Serres.
4: Sí, avui és el darrer dia per presentar les sol·licituds per accedir a dues línies d'ajuts econòmics impulsades pel Consistori Tordarenc. Amb dues iniciatives busquen reforçar el teixit social i garantir el benestar dels sectors més fràgils de la població, amb una aportació de 200 euros per sol·licitud en ambdós casos. La primera línia d'ajuts està dirigida a persones d'entre 55 i 75 anys empadronades al poble. L'objectiu és que es pugui combatre l'edatisme i fomentar la participació en activitats comunitàries, socials i d'autocura, com programes esportius, entitats locals o suport emocional. La regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Toni García, ha subratllat la importància de donar facilitats per a aquest col·lectiu perquè es pugui mantenir actiu i connectat amb l'entorn.
5: Sí, bueno, estem molt preocupats des de l'àrea de serveis socials amb la soledat, no? La gent gran pues, també pateix aquesta sensació, no?, de quedar-se aïllada, i és molt important no quedar-te aïllat, sentir-te útil, veure que pots fer coses, i llavors hem cregut important, no?, poder fer aquesta convocatòria, que serà semblant a la convocatòria d'extraescolars dels nens i nenes, però serà un ajut per la gent gran, que el que volem és ajudar econòmicament a que puguin fer activitats. Perquè bueno, hem de ser conscients que tenim pensions baixes i llavors la gent prioritza, no?, pagar la llum, l'aigua, pagar el menjar, que també està molt car. Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó, des del Departament de Serveis Socials, farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
4: Paral·lelament, el consistori manté oberta la convocatòria per a persones majors de 65 anys i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, com famílies monoparentals, persones vídues, unitats familiars amb tots els membres a l'atur, famílies amb persones amb discapacitat o famílies acollidores, per ajudar-los a cobrir despeses bàsiques d'habitatge i alimentació. La regidora Toni García ha recordat també que el problema de l'habitatge afecta joves i grans, motiu pel qual aquestes ajudes esdevenen un suport essencial per a moltes llars tordarenques. Tenint en compte que avui finalitza el termini, l'Ajuntament recorda als interessats que la concessió es fa per ordre d'arribada fins a exhaurir la dotació pressupostària. Les sol·licituds es podien presentar preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, sent necessari, en aquest segon cas, haver concertat cita prèvia.
1: I els primers pressupostos participatius a Caldes Estrac han rebut 13 propostes ciutadanes. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, la primera edició dels pressupostos participatius de Caldes d'Estrac ha tancat la fase de presentació de propostes amb un total de 13 iniciatives impulsades per veïns i veïnes del municipi. Els projectes presentats durant els mesos d'abril i maig plantegen actuacions de millora en equipaments municipals i espais públics amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i benestar del poble. Amb el tancament del termini de presentació, el procés s'entra ara en una nova fase. Durant aquest mes de juny, els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran cadascuna de les propostes per comprovar que compleixin els criteris establerts en les bases de la convocatòria. Aquestes iniciatives que superin aquesta primera revisió passaran al juliol a una anàlisi més detallada de la seva viabilitat tècnica i econòmica. Posteriorment, entre els mesos d'agost i setembre, una comissió integrada per representants dels diferents grups polítics municipals validarà les propostes que podran sotmetre's a votació popular. Abans de la votació, els projectes seleccionats es donaran a conèixer públicament perquè la ciutadania pugui valorar-los i també escollir les actuacions que considera prioritàries. Els pressupostos participatius tenen com a finalitat fomentar la implicació dels veïns en la presa de decisions municipals, permetent-los proposar i decidir actuacions concretes pel municipi. La iniciativa compta amb una partida de 30.000 euros que es destinarà al projecte o projectes que obtinguin més suport ciutadà.
1: I a Canet comença l'enderroc de la nau industrial del carrer Ravalet. Dani Grau.
0: Doncs sí, ja recordem que ahir es va dur a terme l'operatiu policial de desallotjament de les antigues naus industrials situades al carrer Ravalet, que és la que s'ha enderrocat, i passeig de Misericòrdia 5-7 de Canet de Mar. L'actuació es va desenvolupar amb total normalitat i sense incidents. Al moment de l'entrada dels cossos policials hi havia 13 persones a l'interior de les naus que han estat identificades i desallotjades, i també val a dir que des del dimarts s'ha reforçat la presència policial a la zona per evitar que altres naus de la zona siguin ocupades per persones. L'actuació respon a la necessitat de posar fi a una situació que s'arrossegava des de feia temps i que havia denunciat, entre altres entrevistes. Dimecres intentarem tornar a tenir aquí l'alcalde de Canet, Pere Xirau, que havia generat nombroses queixes i preocupació entre els veïns de la zona. Les naus es trobaven en un estat de degradació molt avançat i no reunien les condicions adequades per ser habitades. Els informes tècnics municipals havien considerat la presència de problemes en greus de seguretat estructural, salubritat i higiene, que representaven un risc evident tant per a les persones que ocupaven els immobles com, com per al seu entorn. El cost de l'enderroc és de 80.000 euros, una xifra que quasi es duplicava en el cas de que la nau de passeig de la Misericòrdia. Davant la inactivitat de la propietat, el consistori ha actuat de manera subsidiària, però posteriorment se'n reclamarà a la prioritat aquests imports d'aquest enderrocament.
1: Gràcies. I Palafolls es prepara per un nou cap de setmana aquàtic del Super 3 a Marineland. Jordi Prats Avalls, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs ja fa uns anys que amb l'arribada de l'estiu, el Parc Aquàtic Palafollenc i Televisió de Catalunya ofereixen l'entrada gratuïta per tots els socis del Club Super 3 durant el cap de setmana. Enguany, aquest supercap de setmana, com es coneix l'activitat, serà entre aquest dissabte i aquest diumenge. Aquesta promoció aplega centenars de familiars que, empesos per gaudir de les instal·lacions amb l'entrada gratuïta pels infants que són socis, poden arribar a col·lapsar les vies d'entrada al parc i també l'aparcament. Des de ja fa uns anys es reprodueixen les cues de vehicles a l'entrada del recinte i provoca seriosos problemes d'estacionament. Justament l'any passat, desenes de vehicles van decidir aparcar al voral de la carretera, en la qual es troba Marineland. Tant és així que la policia va acabar multant una trentena de vehicles que havien aparcat als vorals o camins propers al parc. Enguany, la festa aquàtica dels súpers arriba abans que l'any passat, fins i tot abans que entrin en funcionament les zones verdes del barri de Sant Lluís, pel que es preveu que les zones d'estacionament al barri quedin completament plenes de visitants del supercap de setmana. La policia local de Palafolls està alerta i ja ha col·locat senyals de prohibit estacionar en els vorals de la carretera que voreja el parc aquàtic per evitar situacions com les de l'any passat, i durant el cap de setmana controlarà la mobilitat en aquesta zona.
1: I en cultura, a Calella, tret de sortida la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. Sergi Ferrer.
8: Sí, avui divendres arrenca la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una cinquantena d'activitats repartides en dues setmanes. El programa inclou propostes per a tots els públics i s'allargarà fins al 21 de juny. La programació començarà avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb l'espectacle itinerant Ossos del Pirineu, que recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt de partida. A les 8 es farà la plantada de la Lea, de la colla Udols de Foc, que també posarà a la venda merchandatge. Tot seguit tindrà lloc el correfoc infantil, que culminarà amb un castell de focs artificials llançat des del campanar, una altra de les estrenes d'enguany. La primera jornada es tancarà a les 11 de la nit al pati de l'Os del Parc del Mau amb el concert de Flashy Ice Cream i una sessió de DJ. El servei de barra anirà a càrrec de l'Associació de Joves Os Mandrós i l'entrada serà gratuïta. El Festival de Circ i l'Impulsa't de dansa tornaran a formar part de la programació, que també inclou tallers, activitats esportives, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, una volada d'estels, cercaviles de gegants, concerts i balls. Entre els actes més esperats hi ha un any més els tradicionals sopars al carrer de la vigília de Festa Major. Aquest any hi participaran prop de 4.000 veïns i veïnes i es distribuiran per la ciutat unes 7.200 cadires i 850 taules. Una cita que converteix els barris en grans espais de convivència i germanor. Josep Grima és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
9: El sopar al carrer és, jo diria que l'element central de la Festa Major, i que jo crec que també ens identifica molt com a ciutat, no? El sopar al carrer és el moment de compartir, és el moment de parlar amb aquelles persones que a vegades només et creues i que en aquell dia comparteixes taula, coberts i fins i tot la coca o una mica de cava, i generen aquest bon rotllo que la ciutat té, no? I que jo diria que pràcticament la majoria de la ciutadania té. Per tant, és per mi l'element que identifica no només la Festa Major, sinó que ens identifica com a ciutat.
8: Fins a 50 activitats, que acabaran el 21 de juny a les 10 del matí amb una tirada de l'art de pesca a la Platja Gran.
1: Gràcies. I a Premià de Mar, al carrer Sant Miquel, reviurà els estius dels 60, 70 i 80 amb una festa temàtica aquest dissabte. Martí Capçada.
6: Així és, el carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa lleier, una proposta impulsada pels veïns i veïnes del barri que vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades. La jornada començarà a les 6 de la tarda i combinarà activitats infantils, jocs tradicionals, un sopar de carrer i música per tots els públics. La iniciativa va néixer fa 3 anys amb la voluntat de recuperar una celebració que antigament era habitual al barri. Enguany, l'organització ha decidit donar-li un caràcter més temàtic i anima els participants a assistir-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica lleier. Durant les primeres hores, de la tarda, es programaran jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma, a més d'altres activitats pensades pels més petits. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La festa es completarà amb un concurs musical per endevinar cançons de l'època, una sessió de música i ball i altres activitats que s'allargaran fins la mitjanit.
1: Molt bé, ens quedem amb tu, Martí, perquè els barris Montal, Catà i Grup Betlem celebren aquest dissabte una nova festa de barri a Llavaneres.
6: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres continua impulsant les festes de barri amb una nova trobada que aquest dissabte reunirà els veïns de Montal, Catà i Grup Betlem al Parc de Can Rabassa. La iniciativa, que arriba a la seva 6a edició d'enguany, té com a objectiu fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. El sopar començarà a les 9 del vespre i estarà obert a tothom. Cada família podrà portar el seu menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de botifarra a la brasa i beguda per només 6 euros. La recaptació es destinarà a l'entitat Llavaneres contra el Càncer, que també gestionarà la barra de begudes. Després del sopar, la festa continuarà amb una sessió musical a càrrec d'un DJ. Les persones interessades per participar-hi encara poden reservar taula i sopar a través del formulari habilitat per l'organització.
1: En esports, 8 patinadores del Club Patí Palafolls participaran en la final del Trofeu Catalunya al Palauet, Jordi.
7: Sí, aquest cap de setmana Palafolls serà una de les seus principals de la fase final del 6è Trofeu de Catalunya de patinatge artístic. La pista del Palauet acollirà unes 250 patinadores i patinadors procedents d'uns 99 clubs d'arreu del territori català, en la que es considera la competició més multitudinària del continent. L'esdeveniment és una fita històrica per al club local, ja que és la primera vegada que Palafolls organitza una competició d'aquestes característiques. El trofeu arriba al seu tram decisiu després d'una fase prèvia molt intensa que va comptar amb més de 6.000 inscripcions en 58 pistes diferents durant el mes de maig. La presidenta del Club Patí Palafolls, Raquel Carbó, explica que estan emocionats i orgullosos d'organitzar aquesta fase final aquí mateix a Palafolls.
10: És la primera vegada que acollim una competició d'aquestes característiques i no podem estar més emocionats i orgullosos de poder viure aquest gran esdeveniment a casa nostra. La sisena edició del Trofeu Catalunya es va iniciar en una fase prèvia de selecció desenvolupada en 58 pistes d'arreu de Catalunya, distribuïdes en 4 caps de setmana de maig. L'alta participació en la fase prèvia de la competició, on es van superar les 6.000 inscripcions, suposa ser la competició més multitudinària del continent i consolida el Trofeu Catalunya com una de les grans referències del patinatge artístic català.
7: La competició al Palauet es dividirà en dues jornades segons els nivells. La primera d'elles, aquest dissabte, on competiran els esportistes dels nivells 5, 6 i 7. Ja diumenge serà el torn dels nivells 1, 2, 3 i 4. Paral·lelament, el municipi de Folgueroles acollirà la competició dels nivells 8 i 9. L'activitat a la pista començarà demà a 2:15 del matí amb un ball de benvinguda amb les bandes territorials a càrrec de les patinadores del Club Patí Palafolls. Tant dissabte com diumenge, la competició s'iniciarà a les 9 del matí amb lliurament de premis previstos al voltant de la 1 i les 8 del vespre. El Club de Patinatge de Palafolls afronta la cita amb un orgull especial, ja que 8 de les seves esportistes han aconseguit classificar-se per aquesta fase final. Dissabte, en el nivell de formació, competiran l'Emma García, l'Erika Soto, la Paula Jordà, l'Aina Cañizares i la Martina Roldán. Diumenge serà el torn de la Naira Ginés, l'Aina Llorente i la Luna Beltre, que participaran en el nivell de promoció. Des del club s'ha volgut destacar l'esforç i el talent de totes elles, així com agrair la col·laboració de les famílies, l'equip tècnic i l'Ajuntament per fer possible aquest repte a casa nostra.
11: I encara en clau esportiva, el Club Patí Tordera jugarà el play-off d'ascens a Nacional Catalana també aquest cap de setmana. Marc.
4: Sí, així és. El conjunt torderenc d'hoquei ha assolit l'objectiu i lluitarà per l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei del país, després de certificar la plaça en el play-off en imposar-se per 4-2 davant el Club Patí Voltregà en l'última jornada de Lliga Regular. El pavelló de Sentmenat serà l'epicentre de l'hoquei català, convertint-se aquest cap de setmana en la seu oficial de la fase final de promoció d'ascens. Demà, a les 12, el Club Patí Tordera jugarà a les semifinals contra el Club Patí Sant Ramon. Aniol Figueres, capità de l'equip, es mostra molt il·lusionat.
12: Bé, afrontem aquest cap de setmana amb moltes ganes i molta il·lusió. Al final venim de competir una lliga molt i molt llarga des de setembre i és el fruit d'haver fet les coses ben fetes i d'haver-nos-ho treballat molt. Llavors, ara, partit a partit, dissabte tenim una final, dissabte hem de sortir a per totes, sense especular res, jugar el que ens agrada i bé, a partir d'allà, que sigui el que Déu vulgui i confiem en fer-ho bé i que tot ens vagi bé.
4: En cas de victòria, el Tordera jugarà l'ascens definitiu diumenge a les 7 de la tarda. El rival a batre en aquesta hipotètica final sortirà de l'eliminatòria que enfrontarà els anfitrions l'Hoquei Club Sentmenat contra el Club Patí Manlleu. L'equip arriba a aquesta cita transcendental, ple de moral i disposat a aprofitar l'oportunitat de fer el salt de categoria. Per aquest motiu, s'espera que una bona representació de l'afició torderenca es desplaci fins a Sentmenat per fer costat a l'equip i empènyer els seus jugadors cap a la màxima categoria catalana.
11: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: El temps de moment continua marcat bàsicament per l'estabilitat. Encara que està passant nit han baixat les temperatures nocturnes. De fet, hem tingut unes jornades últimament amb unes temperatures moderadament càlides, podríem dir que agradables, però tot això anirà canviant al llarg dels pròxims dies. Aquest cap de setmana pugen les màximes i encara pujaran més de cara a la setmana vinent. Per tant, temps que torna a portar-nos calor de ple estiu. I, a més, sense precipitacions. Segons els mapes d'avui, molt probablement acabarem aquest mes de juny doncs, així, sense pluges. Per tant, tenim per davant força dies sense precipitacions, com dèiem, amb un temps molt estable i, com comentàvem també avui, domini del sol. Aquest cap de setmana tindrem alguns núvols prims, però en qualsevol cas seran núvols poc importants i, per tant, núvols que només enterrenyinaran una mica el cel, amb temperatures que, com ja hem dit també, demà pugen una mica i diumenge encara podran pujar una miqueta més.
14: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Moment ara de fixar-nos què passa al món i a les xarxes socials amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem destacant alguna cosa al Maresme.
3: Sí, ens quedem a la nostra comarca, desgraciadament per una mala notícia, i és que s'ha desmantellada una nova plantació de marihuana al Maresme, en concret a Arenys de Munt. Una nova notícia, doncs, en aquestes característiques. Els Mossos han detingut dues persones i detecten una connexió il·legal també a la xarxa elèctrica amb un frau d'aproximadament 5.500 euros anuals. L'operatiu es va dur a terme el passat 8 de juny, després que els investigadors reunissin suficients indicis.
2: Molt bé, en clau comarcal aquest tema i en clau internacional què podem destacar?
3: Va, doncs canviem totalment de tema, t'ho dius, donem una ullada al món. SpaceX valdrà més que tot l'IBEX 35. L'empresa d'Elon Musk debuta a borsa amb una valoració rècord. Farà història sortint a cotitzar per recaptar 75.000 milions de dòlars, una xifra rècord, tot i que la majoria d'analistes veuen riscos a la valoració de la companyia. La sortida a borsa aquest divendres de SpaceX, la més gran de la història, genera tantes expectatives com els coets llançats per aquesta companyia a l'espai. Elon Musk, el fundador i màxim accionista de l'empresa aeroespacial i d'intel·ligència artificial, promet fer centres de dades espacials, missions a la Lluna i a Mart, on diu s'hi podrà viure també, i també oferirà connectivitat d'internet via satèl·lit a àmbit global a través de Starlink. Això ho haurem de veure, Gemma? No sé si serem vius per veure això, també t'ho dic.
2: Molt ambiciós, l'Elon Musk diu que s'hi podrà viure a la Lluna i també a Mart, a tots dos llocs.
3: Calés no li falten, per això ja ho has vist.
2: Totalment. I el tema curiós del dia?
3: Doncs mira, deixa que ho porti una miqueta més de prop. A mi que m'agrada el teatre i que sempre els divendres també parlem d'aquesta temàtica a l'Ona Maresma. Una mala notícia, i és que tanca el Jove Teatre Regina. Al final, de fet, s'han complert els pitjors pronòstics. El Jove Teatre Regina ha tancat portes després de quasi 40 anys, ubicat al carrer Sèneca de la ciutat comtal. Després de fer les darreres funcions al maig, la companyia comença ara, doncs, un frenesí de desmuntatge que no els deixa temps ni per plantejar-se una festa de comiat. Al Jove Teatre Regina només hi treuen el continent, les parets, el nostre contingut, diuen. La nostra ànima avui queda lliure per trobar algun altre espai on seguir desenvolupant, doncs, aquesta nova tasca. De fet, no els hi han renovat el lloguer, Gemma, i sembla que tot apunta que té a veure molt amb l'especulació, doncs, de pisos turístics, o que una gran empresa hagi comprat el recinte per poder-hi posar, doncs, pisos turístics.
2: Doncs desitgem i esperem també que puguin trobar una altra ubicació, no?
3: Sí, la veritat és que sí, que ens estem quedant orfes una miqueta d'espais culturals a tot Catalunya, i això, doncs, si m'ho permets, no es pot permetre.
2: Totalment. Doncs en aquesta línia anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, Jordi, què estem preguntant avui divendres?
3: Doncs mira, gairebé sense voler ja t'he fet la pregunta, t'ho he formulat la pregunta abans de comentar-la als nostres oients, precisament el que dèiem ara quan comentàvem amb la Gemma. Creus que necessitem més espais físics per la cultura a Catalunya?
2: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui, Jordi. Moltes gràcies, com sempre.
3: A tu, gràcies.

0: I avui, divendres 12 de juny, és el Dia Mundial del Doblatge i per això parlem d'una professió molt coneguda, però a qui no coneixem tant és qui hi ha al darrere de cada veu, no, Marc?
1: Sí, exacte, així és, Gemma, perquè avui, com deia, se celebra aquest Dia Mundial del Doblatge que rendeix homenatge justament a totes aquelles persones que es dediquen a posar la seva veu a diferents personatges, ja siguin reals o ficticis, i per conèixer com es viu de dins aquesta professió en parlarem amb en Gerry Núñez, actor de doblatge en català, i que l'hem enganxat just després d'una gravació i encara una mica amb el maquillatge a la cara. Bon dia, Gerry, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: A veure si t'escoltem bé. A veure, torna a saludar.
2: Què tal? Bones, bones. Gent bonica.
1: Hola, què tal? Clar. Et tenim.
2: Gent bonica.
1: Què tal? És que molt bé, a més, bueno, clar, gràcies primer de tot perquè t'hem enganxat just després d'un rodatge. Per qui no ho sàpiga, en Gerry també està al programa d'humor i infantil del canal infantil de SX3 del Fuet, i just has gravat un episodi, pot ser?
2: Sí, estàvem gravant aquest matí des de les 6, que jo he anat més tard, de les 8, fins ara a les 3. Sí, complint. I ja et dic, m'heu pillat, sí, acabant de dinar, acabant de desmaquillar-me... Sí, però bueno, sí, avui és un dia que s'ho ha de donar tot.
1: A més, intens, perquè a la tarda em vas comentar que tenies un altre esdeveniment, oi?
2: Sí, ens hem reunit. Aviam, ara estan dinant el meu grup d'amics del doblatge i després se'n van a un esdeveniment que han organitzat també, crec que els de l'EDB, l'Escola de Doblatge de Barcelona, i res, és una excusa per poder fer festa i juntar-nos als de la professió, que ja va bé.
1: Sí, perquè jo fa no massa havia fet també un curs de doblatge i aneu molt per feina, perquè allà arribeu, fins ara en general ho feu per separat, no? O la majoria de gravacions, a l'estudi, i aneu entrant un rere l'altre.
2: Sí, és així. Entra un, fa la seva feina, entra l'altre, fa la seva feina, i així successivament. Abans sí que es feia en grup, però s'ha perdut això.
1: Per la pandèmia, no? Sobretot.
2: Sí, la pandèmia ho va alleugerar bastant i va acabar de sentenciar-ho, la veritat.
1: Justament ara, parlant de la pandèmia, no sé si ho dic malament, em corregeixes. Vas començar el món del doblatge professional, vull dir, el 2020, és així?
2: Sí. Ah, estem informadíssims, eh? A mi això sempre m'explota el cap. Que sàpiga que tingueu tanta hemeroteca.
1: El que no sé és... Perdona, digues.
2: No, que anava a corroborar el que has dit, que sí, diguéssim que vaig entrar a la roda de projectes més importants a partir del 2020, però vaig començar les classes el 2018.
1: I com és que vas decidir endinsar-te en aquest món?
2: Mira, encara que no sigui de manera conscient, jo sempre he estat vinculat en el món de l'actuació, perquè sempre he tingut un comportament molt histriònic, m'ha agradat molt la comèdia, l'stand-up, des de petit, la interpretació i el poder mimetitzar-me amb altres personatges. Una cosa que jugava en contra meva era la por escènica. Llavors, diguéssim que, molt resumidament, arrel d'una... concatenació de circumstàncies aleatòries, vaig descobrir el doblatge, i a sobre el doblatge em va permetre poder, diguéssim, expressar el meu histrionisme, però a darrere de les càmeres. És que, clar, al cap i a la fi tot això es resumeix amb comoditat. Comoditat i poder mantenir la meva por escènica ben protegida.
1: Clar, però ara fins i tot t'has atrevit tant amb només 6 anyets que fins i tot ara ja surts de la tele. Vull dir, ara protegit gens, eh?
2: Sí, clar, aquí és veritat, eh? Aquí és veritat que la gent sempre m'ho diu i jo crec que m'he autoconvençut de que és una cosa diferent que, per exemple, poder estar a un escenari i que la reacció del públic sigui instantània. Que bé, també he intentat superar aquesta por perquè ja fa uns anys que he passat de consumir stand-up a consumir-lo i a fer-ne. Vull dir que el meu argument s'està caient, per moments.
1: Bé, però això ja és bo, perquè vol dir que estàs fent passes endavant, tu mateix.
2: Sí, és una història de superació, podem vendre-ho així, és veritat.
1: Escolta, recordes quina va ser la teva primera vegada davant d'un micròfon? Ara que just ho estàvem parlant, d'aquesta por escènica, no sé com, si estaves molt nerviós, quina sensació es van tenir, a nivell professional, ja dic.
2: Sí, jo, clar, Mira, era Cold Mountain, s'estava fent la versió en català, i en aquella època sí que estàvem uns quants a la sala i era fent ambients, clar, eres una pel·li de guerra, i havies de cridar, havies de fer ambients de soldat. Malparits, mateu-los, protegiu-vos, no? Però tot això, però cridant. Clar, i estaves envoltat de gent que no coneixies de res, el director dient, vinga, va, fes-ho així, fes-ho aixà, una altra persona més experimentada que tu. Bueno, clar, i de cop i volta posar-te a cridar, com si t'acabessis de donar un cop al dit petit amb la taula, doncs no sortia de la manera més orgànica, diguéssim.
1: Clar, és que a més és això, feies ambients per la gent qui no ho sàpiga, és això, no? Vull dir, hi ha els personatges principals i en aquell moment tu, com a Jerry, et va tocar fer com les veus que s'escoltaven de fons de persones entre cometes irrellevants, no?, de la pel·lícula.
2: Ah, exactament, exactament, sí. No, no, i no entre cometes, no passa res. De fet, sempre es comença així. Pràcticament ningú comença i li diuen, vinga, va, ara faràs aquest protagonista i apa. No, no, no, tu comences fent ambients per entendre ben bé com són els codis del doblatge, com funciona, bueno, per tranquil·litzar-te i familiaritzar-te amb l'entorn del treball.
1: Clar, i a més, la gent de vegades pensa que doblar és només llegir un paper, no? Posant una veu maca o canviant la teva veu normal, no? I llavors, què té de veritat i què de mite, això? Perquè és tan difícil com sembla sincronitzar veu, emoció, moviment, no? Ara que tu deies posar la veu de a la lluita, no? Quan estaves fent aquestes veus a la pel·lícula.
2: Sí, aviam, sí, la gent tendeix a fer de menys tot el que no sigui el que ell consideri digne de ser respectat, saps? Per entendre'ns,
1: Tota la
2: i
1: raó.
2: tot el, clar, tot aquest món tan artístic com que diguéssim que, no sé, un acudit o una veueta, per dir-ho així, malament i de pressa, està a l'abast de tothom, que no és com estudiar dret o medicina, val? Com que està a l'abast de tothom i pot sortir en una conversa informal, volem fer la broma, sembla molt ridiculitzable i que sigui molt senzill i que sigui molt fàcil de fer, però realment no. O sigui, aviam, hi ha una interpretació, hi ha una feina darrere, hi ha la sincronia, com bé estàs dient, que ara també és veritat que els actors d'avui en dia estem més còmodes perquè tenim l'ajuda del tècnic, que sempre ens pot ajudar amb la sincronia, però abans sí que era mirar-ho i ho havies de clavar, abans de l'època digital, diguéssim.
1: Sí.
2: Llavors, és una feina a la que jo ho gaudeixo molt, m'ho passo molt bé i m'encanta, però evidentment, com qualsevol feina, doncs, bueno, té el seu què.
1: Què és el més complicat per tu? Ja que parles de té el seu què, per tu, què és quan t'hi has de posar a la pell, al personatge, comences a doblar un nou personatge, sigui real o fictici, què és el que et costa més tu, a tu?
2: Mira, jo sempre ho dic, i sembla una tonteria, perquè la gent sempre riu, però irònicament dic que és el riure. El riure, perquè cadascú té el seu ritme molt caracteritzat i molt propi. I clar, haver de calcar, perquè al cap i a la fi hem de calcar la interpretació que ha fet una altra persona, haver de calcar
1: Sí.
2: un riure amb tota aquesta respiració diafragmàtica i de més, bé, és un exercici a tenir en compte que, almenys a mi, o sigui, em costava molt al principi, cada cop em va costar menys perquè, bueno, la pràctica fa el mestre, no? Però sí, a dia d'avui encara pateixo, sí.
1: I vaja, i és bàsic, i clar, i que no es noti forçat, sobretot, i dir, val, he de fer un riure
2: Clar.
1: que quedi bé pel personatge que faig.
2: Clar. Sí, jo de moment, fins a dia d'avui, el que més he patit ha sigut els riures.
1: Ara parlaves de tema diafragmal per controlar aquests riures i dominar-los. Has hagut de fer classes també per poder projectar bé la teva veu o no quedar-te cascat, que això li passa a molts actors que porten l'ampolleta d'aigua també.
2: Jo vaig amb l'ampolleta d'aigua sempre. La meva ampolla d'aigua natural a tot arreu, als restaurants, a l'estudi, a casa, a on sigui. La meva camamilla abans d'anar a dormir i intento cuidar-me el coll el màxim que puc. O sigui, tampoc fumo, no acostumo a beure alcohol, tampoc. Així que, de moment, tot bé.
1: Molt.
2: Perdona, què deies?
1: Digues, digues, digues. No, no, no, no, no anava a dir res, digues.
2: I res, bàsicament això. Llavors, la respiració diafragmàtica. Sí, jo he hagut de fer classes. Jo, de fet, he començat aquesta... No descarto no descarto continuar fent-ne.
1: Clar, perquè sempre sí, es pot anar millorant o trobar-te personatges que dius, ostres, potser necessito un punt més, oi?
2: Sí. O sigui, és a dir, dic que ja has après una cosa, per mi és sinònim d'estancament i no m'agrada. O sigui, jo sempre que pugui... Vull dir, jo, per exemple, considero que tinc una veu apta per poder fer doblatge, però, per exemple, no he sigut beneït amb el do del cant. Vull dir, jo soc cantant de dutxa i ja està. Però no descarto mai fer cursos... Sí, no descarto mai poder fer cursos de cant, sí.
1: Perquè a més això et pot obrir les portes, no?, d'entrar a més pel·lícules, a més sèries...
2: Sí, tot el que tu puguis aportar serà benvingut, sí. El cant, saber idiomes, sí, tot.
1: Com veus la salut del doblatge en català actualment, amb l'arribada d'aquestes noves plataformes? I no sé si s'està connectant bé amb les noves generacions. Ara, per exemple, sense anar més lluny, s'estan traient un munt de nous capítols, de sèries que ja s'havien produït abans. Hem parlat de l'SX3, que també hi ets en un programa de tele, però, per exemple, Detectiu Conan, els nous de Dragon Ball Super, que diria que tu hi fas una veu, oi, allà?
2: Sí, estic a Bola de Drac. Crec que ja es pot dir, perquè ja ho he dit, a One Piece també, els sí. Nous episodis que s'estan doblant, i, bueno, diguéssim que aquests són els dos animes més icònics que ha tingut Catalunya. Bueno, més icònics, sí, més icònics, més rellevants, però sí, jo també m'he criat amb Detective Conan, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, sí, tot això, sí. He tingut una infància, bueno, en aquest aspecte.
1: Digues, perdó.
2: No, contestant a la teva pregunta, és millorable, sempre és millorable, perquè sembla que el català està bastant marginat, però després veus aquests petits impulsos de dir, ei, anem a fer una injecció d'anime o de contingut en català doblat, perquè les generacions que ja hem passat la nostra infància ja sabem què se sent, anem a continuar alimentant les generacions venideres i que puguin sí. Gaudir tant com ho vam fer nosaltres, i fins i tot amb venir més nous, que no sigui com repostejar coses que ja s'han vist, sinó que també portin contingut nou. Sí.
1: I a més, això, estem parlant ara d'animes, però mira, tu justament estaves en un programa de tele, però també hi ha les pel·lícules, videojocs fins i tot també se n'han doblat en català, i justament aquí, a Catalunya, hi ha una gran tradició. Per tant, creus que és molt important mantenir aquest volum d'actors i actrius de doblatge per la llengua? Perquè és que aneu lligats moltíssim.
2: Sí, clar. Ara, mira... Presumiré una miqueta, val? I ni tan sols m'incloc a mi. Vull dir, penso que sí que està bé mantenir-nos actius, els actors i els actrius de doblatge, perquè, primer, el millor doblatge del món es fa... el millor doblatge del món es fa a Espanya, però és que després els millors actors i les millors actrius estan a Catalunya. Estan a Catalunya, són catalans. Qualsevol veu icònica que se't passi pel cap, amb la que tu o qualsevol persona que ens estigui escoltant s'hagi pogut criar tant en català com en castellà, és una persona catalana. Que m'ataquin. Sí. Que m'ataquin.
1: Que no diguin alguna cosa, no? No, és que és veritat.
2: Clar.
1: Perquè, a més, hi ha actors, ara tu ho deies, no?, que són molt coneguts, icònics. Parlaves de Bola de Drac abans. Ostres, la veu del Vegeta, la veu d'en Son Goku, no?, que és amb Marc Zani, també.
2: Hem de mencionar el Marc Zani. Si no menciono Marc Zani, em tallo un dit. Marc Zani. Mira, amb ell hauria d'estar dinant avui.
1: Clar, i has treballat amb ell, jo, també, alguna vegada ja?
2: Sí, no, jo li tinc molt d'apreci amb el Marc Zani. Clar, ell m'ha donat molt de... És a dir, els directors, he treballat amb molts directors i directores, que ha sigut l'hòstia... Ui, no sé si ho puc dir... Bueno, ja ho he dit. Que ha sigut increïble i que ho heu gaudit molt, però sí que és cert que el Zani, amb l'afinitat que tenim i que ell ha considerat que la feina que jo feia de doblatge encaixava amb la que ell portava i m'ha donat les oportunitats, i jo crec que les he aprofitat, doncs, bueno, s'ha generat un vincle i jo estic bastant agraït. Jo he estat a Bola de Drac Super, One Piece no m'ha portat ell al final, però diguéssim que va ser com la pedra angular de One Piece. Què més? El joc del calamar, també la va dirigir ell, estava allà. No sé, m'ha donat moltes coses. Independentment de que no m'hagi donat res, Marc Zani, a part de ser un dels actors de doblatge que directe o indirectament ha portat molt a la història de Catalunya a nivell cultural, perquè, com diuen a APM, la televisió és cultura, després, com a persona, bueno, doncs, tampoc tinc res dolent a dir d'ell. Sí que ja està.
1: Fantàstic.
2: Apologia al Marc Zani, eh? No esperava acabar el dia així, eh? Fent apologia.
1: Mira, imagina, ja li pots dir que estarà probablement content, amb, home, que l'has deixat bé amb això. Escolta, Gerry, ja per acabar, últim, amb els projectes que estàs ficat, ara amb l'SX3, seguint doblant personatges de diferents sèries que ara ho has comentat, no sé si tens algun objectiu ara, a curt o a mitjà termini o a llarg termini, en el món del doblatge.
2: Jo, és que sempre em faig molt pesat amb el mateix tema, perquè sempre em fan la pregunta i tinc la resposta. A mi, el meu somni, diguéssim, en el món del doblatge, a part de doblar One Piece, que ja ho he fet, ja està, ja puc mig descansar tranquil, el meu altre somni seria poder doblar el personatge Miles Morales, el live action de l'univers cinematogràfic de Marvel, tant en català com en castellà. I ja està. Després d'això podria morir tranquil perfectament, eh?
1: Ja se't veu que amb això ja series completament feliç. Gerry Núñez, moltíssimes gràcies per l'entrevista i gràcies per el teu temps, perquè has anat molt picadet enllaçant una cosa amb l'altra. Que acabi d'anar bé aquest divendres a la tarda l'acte que teniu amb l'escola de doblatge i que tinguis un bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies. Igualment, merci per visibilitzar el Dia Internacional del Doblatge.
1: Vinga, adéu, gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Seguim avançant a l'Ona Maresme, moment de les efemèrides. A Mar Tres Serres, avui en zona poc temps, farem la musical i la intentem resumir, perquè 57, com bé ja saps, estem fora.
1: Sí, sí, tant. No hi ha cap mena de problema, Gemma. Mira, anem al gra, escoltarem a The White Stripes, que just avui publicava l'any 2007 el seu àlbum, al Regne Unit, de Icky Thump, però el que volem destacar sobretot d'aquest grup, que potser a la majoria no us sona, és la seva cançó Seven Nation Army, que no té res a veure amb la geopolítica, no?, com algú es podria pensar pel seu nom, però ve d'una anècdota de la infantesa del cantant Jack White, que quan era petit entenia malament el nom de l'organització benèfica Salvation Army, Exèrcit de Salvació, i deia ell sempre Seven Nation Army. Llavors el nom se li va quedar gravat i el va utilitzar per un primer títol de provisional per aquesta cançó boníssima que estem escoltant, el so del baix, de fons, i aquí us la tenim, Gemma.
0: Molt bé, doncs Marc, si vols gaudim d'aquesta música i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny.

0: de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa dues temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de l'Herència.
1: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest divendres, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs mira, avui parlarem per ja no sé quina vegada, enèsima vegada, de l'autopista del Maresme. Jo crec que si féssim un rànquing de la Maroteca de quantes vegades hem parlat de l'autopista del Maresme i de totes les problemàtiques que al llarg dels anys han anat succeint, jo crec que primera posició de ben segur per aquesta categoria.
3: I després de fet, una autopista... Renfe, no? I després autopista, després Renfe.
4: Mira, ara m'ho poses una miqueta complicat, eh? No sé jo si Renfe passaria per sobre, que res per als últims anys. Pot ser, ho haurem de mirar. Mira, sí. Poses un repte.
3: Molt bé.
4: Però en aquest cas avui parlem d'aquesta autopista del Maresme, una autopista que des d'abans de la seva inauguració ja va portar, molts ho sabran, molts mals de caps a la nostra comarca. I parlo de la inauguració perquè tal dia com avui, però de l'any 94, a les 6 del matí, es posava en funcionament l'A19 entre Mataró i Palafolls. Com bé sent habitual, el dia anterior era el moment dels parlaments, les fotografies, vaja, de posar-nos guapos. Una inauguració que va comptar amb el ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, Josep Borrell, que es va mostrar molt satisfet per la inauguració de la nova autopista. Borrell va assegurar estar orgullós que el conveni signat l'any 1990 entre la concessionària d'autopistes Acesa i el seu ministeri, doncs que comptava amb la construcció de l'autopista A19, s'hagués aplicat en els terminis que es van formular i amb el cost que s'havia previst, com si això fos una gran sorpresa, 65.000 milions de pessetes. El ministeri va felicitar les constructores del compte que s'havia tingut en el medi ambient en els 36,4 quilòmetres que tenia aquesta autopista i va afegir que el diàleg entre els vials i la natura ha de ser permanent. A la inauguració també hi va participar el Consell Josep Maria Cullell, que a preguntes més incòmodes va dir que era un dia de festa i no era un moment per parlar dels inconvenients que hi va haver durant la construcció d'aquesta autopista, que va ser protestada per diferents col·lectius ecologistes i pels propietaris dels terrenys expropiats per les obres del vial, Gemma.
3: Molt bé, Jordi, gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.
3: Va arribar un dels moments més esperats, podríem dir, de tota la setmana a l'Ona Maresma. Sabeu que ens agrada jugar i també que jugueu des de casa, així que moment del concurs musical. Martí Capçada, tot teu.
5: Doncs sí, Gemma, tu ho has dit. Quina millor manera d'acabar la setmana del divendres amb un bon concurs musical que ja s'està començant a ser costum aquí al nostre programa, que està generant també gran competitivitat. Així que, companys, per qui no hagués escoltat el concurs de la setmana passada, posem una miqueta de context. I juguem al concurs de que sonaran 2 segons d'una cançó i a través del grup compartit de WhatsApp que tenim haureu de ficar jo. Jo tinc aquí una pantalla amb el grup obert i el primer que posi jo li donaré pas. En cas de fallar, rebotarem cap al segon. Així que, si us sembla, començarem i aquest concurs no pot faltar també una cosa. I és que aquí a l'Ona Maresma tenim la gran sort de tenir el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la música. Bona tarda, Sergi, estàs per aquí?
6: Estem per aquí.
5: Doncs bé, faràs una miqueta com la setmana passada, eh? Ens faràs 5 cèntims de dades que potser la gent no coneixia d'aquestes cançons, ja que si participessis crec que jugaries amb una miqueta d'avantatge. Així que, què et sembla?
6: Intentarem sorprendre la gent, sí, vinga.
5: Molt bé. Doncs, Marçal, tu mateix, quan et sembli, fiquem els 2 primers segons de la primera cançó a veure qui s'endú el primer premi. Mare de Déu, però no ha donat temps pràcticament a escoltar-la i ja he vist el joc de Gemma Palet.
3: Sí.
5: A veure, de moment ningú més ha dit jo, és a dir, que en cas de fallo... Ara en Dani ha dit jo. Bueno, doncs, Gemma, en cas de fallar rebotarem en Dani. Quina cançó dius que és?
3: Waka waka,
5: A veure, escoltem-la.

0: no? És la del Mundial.
1: Va, correcte, no cal, no cal ni escoltar-la, no cal ni escoltar-la. Primer punt per la Gemma de Premià, que està sempre aquí a tope amb la competició, eh? A veure, Sergi, què ens tens que explicar d'aquesta cançó?
2: Sí, abans que ens hagi dit alguna cosa, era quan en Piqué i la Shakira vivien temps millors, vale? No
3: sí, és veritat.
1: Això sí.
3: Mira, bàsicament, que la melodia principal està inspirada en Zangalewa, una cançó del grup camerunès Golden Sounds, publicada el 1986, que es va fer molt popular a diversos països africans abans que Shakira la convertís en un fenomen mundial amb el Mundial de 2010.
0: Mítala, aquí la tenim. De fet, diuen que ahir va actuar la Shakira en aquest nou Mundial i hi ha gent que diu que no era ella, que és una doble perquè la veuen molt diferent. A mi em sembla que és la Shakira, però que s'ha punxat una mica de botox a la cara i està estranya. No sé si l'heu vist.
1: Home, suposo, no fotem si no era ella. Però bueno, jo crec que aquesta cançó, quan s'ha explicat en Sergi, recorda Mundial, eh? I ja que va començar ahir amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica, crec que no podíem començar el concurs d'una altra manera. Així que primer punt cap a Premià de Mar per la Gemma Palet. Anem a veure quina segona cançó ens ha preparat el nostre tècnic, en Marçal, i si algú aconsegueix empatar. Som-hi!
0: Ui.
4: Ni idea.
0: Difícil, eh?
1: Home!
0: En Sergi no... participa també o no?
3: No, però jo ja la sé.
1: En Sergi la sap, perquè...
3: Però és una banda que escolto molt. He donat una pista aquí ja.
4: És antiga.
1: A veure, posem una miqueta més, Marçal. El quería cruzar... Ei, ojo. Ojo ara, que hi ha hagut pista.
0: Vale.
4: Jo crec que sé el grup.
1: Ai, a veure...
4: Espera, va la Gemma, no?
1: La Gemma ha dit jo.
0: Jo crec que és a Fito i Fitipaldis.
1: No puc dir res perquè hem de dir el nom de la cançó. Home, el grup és molt genèric, Gemma. Va, si em cantes una miqueta te la dono correcta.
4: Sirena, la sirena.
1: A veure, escoltem-lo una miqueta, Marçal, a veure si és aquest na-na-na-na de la Gemma.

0: Ai, clar.
1: Va, et donarem
0: el punt,
1: toma,
0: perquè sí que era la cançó que has tararejat, que és la famosíssima Soldadito Marinero de Fito i Fitipaldis, que ara en Sergi, com cada cançó, ens en farà 5 cèntims més.
2: Mira, us explico. Abans de triomfar amb Fito i Fitipaldis, Fito Cabrales era el líder de la banda de rock Urbà, Platero i Tu, que tenia juntament amb Uojo d'Extremoduro. Tot i el canvi d'estil, Soldadito Marinero es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques poder de la seva carrera i en un clàssic del rock espanyol.
3: Sí, sí. Tota
0: la doncs sí, és una de les cançons, jo crec, més famoses, potser, que hi ha. El que passa és que l'inici no és del tot reconeixible, com sí que ho ha sigut la primera de totes. Així que, Gemma, et poses al capdavant amb 2 punts, a veure Marc i Dani, no sé si tenim algú més per aquí, si aconseguim sumar el primer punt en la tercera cançó. Així que, Marçal, som-hi. Ui, a veure... Ai, que ara confonc, que veig els jos aquí. Gemma no, Palet em surt, un altre cop. Sí.
4: Va, vinga.
0: Ai, Marc, mira que ara vaig amb el Marc, jo, Gemma.
4: Per què?
0: Que
4: vas... Home, per aquesta...
0: A veure, som-hi. Què...
4: I got a feeling.
0: I got a
4: feeling. És la de The Time of My Life, de Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
0: Ai, Gemma, que ho tenies... A veure, quin és, amb quin títol ens quedem de la cançó?
4: I Got a Feeling.
0: Ah, vale, va. I Got a Feeling. Correcte, perquè també ho has entonat molt bé. El que passa és que la de The Time of My Life, diria, si no m'equivoco, que és una altra de Black Eyed Peas, que és la de The Time. Però, bueno, ens ho explicarà millor en Sergi i ens en donarà alguna dada. A veure, Sergi.
2: La cançó va ocupar el número 1 als Estats Units durant 14 setmanes consecutives i va rellevar al capdamunt de les llistes una altra cançó del mateix grup, Boom Boom Pow, sumant un rècord de 26 setmanes seguides amb els Black Eyed Peas liderant les llistes.
3: Boníssims. Aquest grup és històric. Boom Boom Pow és una cançó també brutal.
0: La veritat és que sí, Jo ja crec que ho he dit algun dia aquí a l'ONA, que crec que la cançó d'I Got a Feeling és de les meves preferides. També
3: normalíssim.
0: Es pot considerar un temacle. A tu, Marc, t'agrada, també?
3: Moltíssim, moltíssim.
0: Molt bé, doncs a veure si t'agrada la quarta cançó que tenim preparada i si sumes el primer puntet que
3: estaria
0: aquí,
3: bé, perquè la Gemma ens està dient us estic matxacant.
0: Sí, aquí ja, vamos, jo no vull dir res, Però va, Marçal, quan et vagi bé, anem a per la quarta cançó.
4: A
0: veure...
2: Sí. Penseu en un musical, famós.
3: Ja el tinc.
4: Però a veure, qui ha estat...
3: Gemma. És que la Gemma clica l'intro abans que soni la cançó.
4: Que
0: a veure...
4: Sí, home.
3: Home, aquesta última...
4: No és cert.
0: Gemma, tenim... tens un gran avantatge. Et dono una oportunitat per fer de bona companya. Què et sembla si li cedim aquest torn al Marc?
4: No.
0: No, home.
4: Oh, no. A veure, això és un concurs, no? I què hem vingut a fer? A guanyar.
0: La sabeu els dos, la cançó, nois?
4: Però que no, Martí, que no compartirem
3: deixa-la,
4: el punt.
3: Deixa-la, Martí, que digui.
0: Bueno, vinga, va, que si no acabem aquí esbatussats. Quina cançó és, Gemma?
4: Dancing Queen.
0: A veure...

0: esperem una mica molt, i que soni... Ostres, que estava a punt de sonar la millor part i se'ns han anat. Martí, digues.
1: Bueno, ja t'has endut el punt. A veure, Sergi, què en tens a dir d'aquesta famosíssima cançó de Mamma Mia?
2: Bueno, sí, això és el que comentes, justament el que has dit, Martí, que Dancing Queen apareix, a part d'altres cançons d'ABBA, doncs el famosíssim musical Mamma Mia, dedicat també a la música d'ABBA, però també comentar que els suecs, ABBA, deuen el seu nom a les inicials dels seus quatre membres, Agneta Falskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad. Precisament, Dancing Queen és considerada la seva cançó més famosa i l'únic número 1 que van aconseguir als Estats Units.
1: Fixa't, fins a quins punts que arriba aquest grup, eh? Doncs, merci, Sergi, i anem ara, que se'ns acaba el temps, amb la cinquena i última cançó que tenim preparada, que si no, no ens donarà temps. A veure quina tenim, Marçal, a punt de sortir. Tenim sorpasso a la... No, a la classificació no, però Marc Treserra, s'ha dit jo.
0: És com un pistoler, Marc. Ha desenfundat l'arma.
1: Sí, s'ho ha pres a pit. A veure, no ens decepcionis ara. Quina cançó és?
3: Aquesta cançó és mitiquíssima catalana d'un grup superimportant i és El bon dia dels Pets.
1: Correcte!

0: Algú canta de fons?
1: Jo, sóc jo.
0: Ah, però estaves cantant com a destemps, no?
1: No, gens a destemps, me la sé perfectament. L'únic que t'arribava un pèl més tard, Gemma.
2: A veure, Sergi, tot teu. Què tens a dir del Bon Dia?
3: Bueno, primer dic que és la cançó perfecta per despertar els veïns. Això
1: ara explicaré una anècdota, però digues, Sergi.
3: Jo també n'anava a explicar una, que de fet jo quan anava de colònies amb el bàsquet sempre ens despertàvem amb aquesta cançó. I a més, tot i que la música és molt festiva i alegre, la lletra és en realitat un retrat costumista i una mica melancòlic. Parla de personatges reals i quotidians que lluiten contra la solitud, com ara l'avi Josep, que es pregunta quants dies més té de regal, o la Consol, que pateix de problemes d'alcohol.
0: Oh, hòstia, quina pena.
2: Doncs Déu-n'hi-do, sí, quin baixó. A veure, Marc, tenies una anècdota.
1: El rotllo, eh?
2: Tenies una anècdota. Pobre Consol. A veure si una mica.
0: Pobre Josep, no, i pobre no. Consol. Marc, tres terres. No.
1: Ah, sí, digueu. Ah, l'anècdota, ja anem per aquí, no volia tallar ningú.
2: Ens hem quedat amb les ganes.
1: Sí, doncs no, res, és una cosa que se m'ha quedat marcada amb aquesta cançó, i és que quan tenia 8-9 anyets vaig anar amb els meus companys de l'equip de bàsquet a les típiques colònies d'estiu, però només en format bàsquet. Llavors vam dormir tots junts, els nens de tots els pobles i ciutats de Catalunya, en una casa d'aquestes de colònies gegant, i cada matí venien els monitors amb una altaveu enorme, i cada matí, com ha dit abans en Sergi, per despertar-nos posaven aquesta cançó.
0: Per tant, compartiu la mateixa anècdota.
3: No haurem anat junts a les colònies.
1: Vas anar a Berga?
3: Hòstia, no me'n recordo, però sé que vaig anar a Figueres.
1: Eh? Ui, quantes connexions aquí.
0: Mira, a Cullell vas estar tu ara, fa poc, Marc.
1: Sí, jo vaig estar al Cullell aquesta setmana amb els nens de l'escola. Sí. Els hi van posar al matí, però ja estaven desperts.
2: On vau anar a Berga? Al Camping Punching?
1: No en tinc ni idea, però va fer molta gràcia el nom.
2: Bueno, és broma, no? Allà. No, en sèrio, que jo sóc de Cal Rosal, que és un poblet d'allà annex.
0: I que tens comissió al càmping aquest?
2: Ah, no, jo, pobre de mi, comissió. Sí, si m'hi hagués de guanyar la vida malament.
0: Molt bé, companys.
2: Bueno, nois, guanyadora Gemma Palet, eh? A veure, tornarem la setmana que ve amb un concurs més. Gràcies, Sergi i Marc, també, per participar. I, Gemma, et dono pas a la següent secció, que crec que ens ve amb una miqueta de cinema, eh?
0: Sí, exacte, ens ve una mica de cinema. Martí, gràcies, guapo.

0: I va, com cada setmana, ja ho estàvem dient, és el moment de conèixer les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com sempre, amb la Mireia González i també en Dani. Endavant.
1: Sí, doncs... hola, Mireia, què tal? Bona tarda. Hola.
2: Hola, molt bé. I tu?
1: Bé. Bé, bé, bé, és un cap de setmana que no plourà i que doncs es poden veure coses interessants a les plataformes, com, per exemple, bueno, acabaré amb una cançó, amb una pel·lícula que jo vaig veure ahir, que tu saps que m'incendia bastant.
2: Sí.
1: Perquè sí, perquè en l'última conferència que va fer aquest senyor, no va fer aquí Canet, de les últimes, però ja, ara ja en parlem. El dia de la revelació, la primera proposta a nivell de pantalla gran d'avui.
2: Sí, aquesta pel·lícula és un drama nord-americà que està dirigit per Steven Spielberg. És una pel·lícula de ciència-ficció que té com a protagonistes l'Emily Blunt i en Hoss O'Connor. L'argument pràcticament no es coneix gaire. Ens fan una pregunta: si descobreixes que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i tu demostrés, t'espantaries? Aquest estiu la veritat s'obrirà pas davant de 7 milions de persones. Arriba el dia de la revelació, és a dir, aquesta pel·lícula intenta explicar que no estem sols a l'univers.
1: És que és una opinió personal. Jo crec que no estem sols. És a dir, és impossible que estiguem sols. Ara, els parents de més enllà, o de més al sud o més al nord, i no sé quants quilòmetres en llum, No els coneixem, ni ells tampoc ens coneixen a nosaltres, però sols és impossible que estiguem. És una opinió personal, eh? No sé què penses tu, Mireia.
2: Sí, bueno, sí, igual, és... igual que tu, el mateix. Seria molt egocèntric si ho pensessin.
1: Sí, sí, no, els parents no els coneixem, però iniciem on estan, però sols no estem, que va, ni hablar. És una opinió personal. Perquè en aquest tema ens quedem ben per veure de tots colors, tots els colors. De què?
2: Sí. Digue'm, perdona?
1: Ah, tots els colors de què?
2: És que ara ho has lligat amb el títol i em pensava que encara parlaves de l'anterior. Perdona, sí, totalment. És una comèdia, és que has fet un joc de paraules i m'has descol·locat. És una comèdia espanyola que està dirigida per Beatriz de Silva i protagonitzada per Mafalda Carbonell i Sílvia Abril. Aquesta pel·lícula es diu Todos los colores, que també ha arribat aquest divendres. Queden 3 mesos per acabar el batxillerat i la Belén i les seves amigues només pensen en el viatge de final de curs. La Belén, que va en cadira de rodes, té clar que a partir d'ara cadascuna prendrà camins diferents. Ella, per exemple, s'unirà a un club d'atletisme i coneixerà la Laura, una atleta paralímpica.
1: Bueno, té allò, aquella part de comèdia i aquella part, diguéssim, transcendental de...
2: sí.
1: A nivell humà i a nivell... Està bé per desengraçar. No has de ser ni extraterrestres, ni drames, ni històries. Està bé, me l'apunto tots els colors, val? Perfecte.
2: Exacte.
1: Streaming. Rosalie, a Filmin, Amazon Prime Video i a Rakuten TV.
2: Sí, aquest és un drama francès, una pel·lícula bastant curiosa que està dirigida per Stephanie Digusto. Ens situa al segle XIX. La Rosalie és una noia que amaga un secret. Des que va néixer, el seu cos i la seva cara estan coberts de pèl. Es veu obligada a dissimular-lo perquè no la rebutgin. Un dia, però, l'amo d'un cafè decideix casar-se amb ella per la seva dot. És una pel·lícula que fantaseja una mica amb el mite de la dona barbuda.
1: Per la seva dot, vols dir? Dius?
2: Sí, sí. O sigui, l'amo del cafè es vol casar amb ella per la seva dot.
1: Val, però vull dir, perquè és barbuda o perquè té calés, no? M'imagino, perquè té
2: calés. Perquè té calés, més aviat.
1: Val, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, no sé si és... Per tant, que seria, no seria pas una comèdia, és un drama o què?
2: No, és un drama, és un drama. El que passa és que la temàtica és força curiosa, perquè, clar, jo no recordo cap pel·lícula que tractés, segurament sí, el mite de la dona barbuda, així de sobte no me'n surt cap.
1: No, d'aquesta manera. No, d'aquesta manera. A més, vull dir, sempre recordem allò...
2: com a personatge en alguna pel·lícula sí que ho recordo, però com a tractament amb una sola pel·lícula no em ve al cap.
1: No, jo, a mi tampoc. Vull dir, ja és hora de que, bueno, a vegades s'exprimeixen la llimona a algú i troba un... sí, i troba un enfoc interessant com pot ser aquest, no? I era hora, no? Perquè, clar, vull dir, no tot ha de ser Viernes 13, 36, no? És a dir, que...
2: Exacte.
1: 36, exactament. La tarta del president a Filmin, segons quin president ens agradarà més o segons quin president ens agradarà menys?
2: Bé, aquest és en Saddam Hussein. És un drama iraquià. Sí, és una mica dura aquesta pel·lícula, però també val molt la pena recomanar. És un drama iraquià escrit i dirigit per Hassan Hadi. Ens situa a l'Iraq dels anys 90, mentre la gent lluita per sobreviure, la Lami, una nena de 9 anys, ha de fer servir el seu enginy per reunir els ingredients del pastís obligatori per celebrar l'aniversari del president, en Saddam Hussein. Si no, hi haurà conseqüències.
1: Evidentment, les conseqüències ja les podem imaginar tots plegats. Afortunadament, sí. Doncs ja no és entre nosaltres i va passar la història com va passar la història. I va acabar mort com va acabar mort, d'una manera molt bèstia. Que cadascú el jutgi com cregui que l'ha de jutjar. Però, bueno, un tio indesitjable. Però bé, com deia la Mireia, doncs no... Per això la pel·lícula no deixa de ser menys interessant. És una pel·lícula, no és un documental ni història. És una pel·lícula, no?
2: És una pel·lícula i, a part, està centrada en, com a protagonista, aquesta nena. Vull dir que que és el Saddam Hussein és una mica... O sigui, com la idea, sí. No...
1: Tangencial, en podríem dir.
2: Tangencial, això mateix.
1: Sí, vale. Oh, que bé, que parlem i tot. Blondie, Rakuten TV, Amazon Prime Video i Filmin. Blondie és
2: sí,
1: una...
2: En aquest...
1: té alguna cosa a veure amb la...
2: Marilyn Monroe, no.
1: Marilyn Monroe. No, val.
2: No té res a veure, és una altra història. És una comèdia dramàtica argentina que està escrita, dirigida i protagonitzada per l'actriu Dolores Fonzi. La Blondie i en Mirko es diverteixen junts, els agrada viure junts, escolten la mateixa música, veuen les mateixes pel·lícules, van als concerts junts. Encara que sembli que tinguin la mateixa edat, la Blondie és la mare d'en Mirko.
1: Ah, molt bé. Està molt bé, això. Està molt bé.
2: Sí.
1: I un fill, diguéssim... Bueno, està bé. És millor que és una comèdia o per passar-s'ho bé, no? Diguéssim,
2: sí,
1: directament.
2: És una comèdia per... És força divertida, és una comèdia, doncs, per divertir-se, per passar l'estona.
1: La tenim a Recurrent TV, pagant Sant Pere Canta,
2: sí.
1: o a Prime Video o a Filmin.
2: Prime Video o a Filmin, sí.
1: O a Filmin, val. Jo tinc Prime Video i, per tant, per desengressar sempre va bé. El que tingui Netflix té, és que no em puc resistir. Ha arribat Marco, que ahir, per, diguéssim, la vaig tornar a veure, després de la tercera vegada que la veig, que és la biografia d'un senyor que es deia Enric Marcó, que va ser el portador de l'Amical de Mannhausen, dient que havia estat a Ravensbrück amb un camp de concentració nazi, una qual cosa es va demostrar que era falsa, i, evidentment, a l'any 2005 va muntar un cirol de cara ampla. I una de les últimes conferències la va venir a fer a Canet fins a poques setmanes abans o pocs dies abans de que es descobrís tot el pastís. Tota aquesta història la recull en un llibre Javier Cercas, i aquest llibre ha donat lloc a aquesta pel·lícula. Interessant, però pels que vam viure aquella conferència, per mi, superindignant. Tot això, com diria la Mireia, la pel·lícula és molt i molt recomanable, no, Mireia? Seria això.
2: Sí, és una pel·lícula que està prou bé i el protagonista, per descomptat, que
1: és brutal,
2: que clava el
1: Eduard
2: personatge,
1: Fernández.
2: És
1: clava
2: que
1: brutal.
2: Ens traiem el barret, eh? Sí, totalment.
1: Sí, Eduard Fernández, brutal, un dels millors actors...
2: Sí.
1: que hi ha en aquest país, però de llarg. Doncs n'hem vingut per triar i remenar. Bon cap de setmana i...
2: Igualment.
0: Abans de marxar, és que us volia fer una recomanació, perquè he vist una sèrie fa poquet, crec que és nova, Netflix, que es diu El Testigo, sí. I és que no podia aguantar-me perquè és boníssima i la volia...
1: El Testigo?
0: Sí.
1: De què va?
0: D'un assassinat a una dona que passejava amb el seu fill pel bosc, l'any, crec que va ser l'any 92, i és basat en fets reals, però no és documental, és sèrie, i a més els actors estan molt ben clavats.
1: Val.
2: Sí, és molt bona sèrie,
1: Netflix,
2: totalment d'acord.
0: A Netflix,
2: sí,
0: Dani,
2: sí, sí.
0: En sèrio.
1: L'has vist ja, Mireia? Vale.
2: Sí, doncs, em van parlar també al programa del matí.
1: Ja m'hi posaré.
2: Està molt bé.
1: És un bon marc.
2: Que has vist El Choque, Dani?
1: El Choque? Estic a mitges. Estic en ello.
0: I què tal, què et sembla?
2: Molt bé.
1: Hòstia, em sembla molt heavy.
0: Ja.
1: M'estàs semblant molt heavy.
0: Sí.
1: Però bueno, ja us ho acabaré de dir.
0: Molt bé, doncs et deixem primer que acabis aquesta, no? I després comences a Testigo.
1: És un xoc de realitat, sí, sí.
0: Totalment, totalment. Molt bé, companys. Gràcies, a tots dos.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé.
0: I bé, nosaltres ja hem conegut les estrenes de la setmana. Hem parlat del Dia de la Revelació, de Todos los Colores, això pel que fa a les sales de cinema i també a les plataformes. Podeu trobar Rosalía Filmin, Amazon Prime i Rakuten, La Tarta del Presidente a Filmin i Blondie a Rakuten, Amazon Prime i a Filmin. Això, doncs, a la secció de cinema n'hem parlat de tot plegat. I després, a la pregunta del dia que estem formulant avui a l'audiència i que tot seguit passem, és si creieu que falten més espais de cultura, com, doncs bé, a teatre, sales de cinema i llocs per gaudir de la cultura aquí a Catalunya. Aquesta pregunta del dia que esperem que podeu respondre amb normalitat perquè ens consta que han caigut les xarxes Instagram, per tant, està donant problemes. De totes maneres, si podeu respondre, benvingut serà. Nosaltres ara tornem. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma amb en Jordi Pratsavalls. De què ens parles avui, Jordi?
3: Fent cas a l'agenda d'aquest cap de setmana, aquest pròxim dissabte hi ha jornada de circ a l'espai de Can Batlle i col·laboren diferents entitats, i òbviament tot ben coordinat, per la gent de joventut del nostre municipi. Per això avui hem volgut portar en Miquel Roura, que el tenim aquí al nostre davant. Miquel, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. El que sí que et demanaria més que t'acostessis una miqueta més al micro. Ara, perfecte. Per explicar-nos una miqueta en què consisteix aquesta jornada de circ, que per primera vegada, tot i que l'entitat Fem Circ de Palafolls ja havia fet alguna coseta, us uniu tots, uniu esforços per fer a Palafolls, eh?
4: Bé, doncs sí, des de l'àrea de joventut hem cregut que aquesta activitat que ja fa anys que s'està fent, que és la cloenda del trimestre i del curs de circ de teles i trapezi, doncs podíem vestir-lo una mica més, amb més força, i donar suport al col·lectiu de circ que està creixent des de fa anys.
3: I el que heu organitzat és tota una jornada, des de primera hora del matí fins al vespre, a Can Batlle, amb diferents exhibicions, propostes de concerts, vaja, una gran festa, eh?
4: Sí, la idea és aquesta, fer una gran festa al voltant del circ, aprofitant la cloenda, que hi haurà les famílies, que hi haurà el grup de joves, i bé, doncs hi haurà un parell de concerts, hi haurà dinar popular, tindrem també la col·laboració d'una entitat de Girona, que és Contaminando Sonrises, i farem això doncs, tot el dia al voltant del circ.
3: Mm-hmm. Una molt bona proposta que, com dèiem, té uns antecedents, i és que normalment l'entitat Fem Circ, que ja treballa a Palafolls, crec que frec a frec, no?, el mateix local de Can Batlle, Miquel?
4: Correcte, està allà al mateix local de Can Batlle, que és on es troba amb el seu grup de joves per anar practicant.
3: Mm-hmm. I després que no se m'oblidi, perquè aquest estiu segueixen treballant amb diferents intensius i diferents classes que també podeu trobar a les seves xarxes socials, doncs, com dèiem, tenim aquest antecedents. Ells feien la cloenda de teles aèries, de circ, etc., i nosaltres el que hem fet és vestir una miqueta més.
4: Correcte.
3: Mm-hmm. Hi ha unes propostes que comencen, com dèiem, a partir de les 12 del migdia. Amb què començareu, Miquel?
4: Doncs comença l'entitat Fent Circ, precisament comença amb la cloenda, tant del grup d'alumnes joves i adolescents com amb el de joves més adultes que han preparat un espectacle express per aquesta cloenda.
3: Mm-hmm. És una mostra de teles, si no m'equivoco, l'activitat estrella, eh? Perquè parlàvem precisament amb aquesta entitat i ens ho comentaven, que de fet és aquella que sempre es queda sense inscripcions perquè la gent vol provar un espectacle de teles aèries a càrrec de Fem Circ, tot plegat fins la una del migdia, perquè a la una, escolta, ja va bé, el vermutet, amb bona música, i en això hi heu pensat, Miquel?
4: Sí, vam decidir, doncs, com podíem fer una mica aquesta transició, no? I dins del món del circ doncs, hi ha gent que també toca i fa música, i hem aconseguit que vinguin a col·laborar dos grups de música, un al matí, com deies, a la una, per fer el vermut, i l'altre de cares a la tarda per fer la cloenda.
3: Mm. Per tant, ja no amb aquestes dues primeres activitats, ara seguirem amb l'agenda, però sí que veig que és una proposta d'anar fent, no? De passar tot el dia, és a dir, qui vulgui pot passar tot el dia, des de les 12 del migdia a Can Batlle, amb les diferents activitats una darrere a l'altra, però escolta, que si nosaltres ens ve de gust més el vermut, ens ve de gust escoltar bona música o veure circ, tenim la nostra proposta per anar vinguent i marxant, no?
4: Sí, la idea és anar relaxadets tot el dia i anar fent poc a poc i poder també fer una mica de comunió i de xarxa amb la gent que ve, perquè venen diferents col·lectius i, bueno, és un dia de trobada, també. I perquè te'n facis una idea, doncs vam fer un formulari per fer doncs, aquesta arrossada popular i hem arribat al límit, que són unes 60-65 persones.
3: Parlem, doncs, d'aquesta arrossada, perquè també teniu previst dinar allà a partir de les dues del migdia. Tenim aquesta arrossada que, d'alguna manera, heu fet doncs, una inscripció. Diem que ja no s'hi poden apuntar més, heu arribat al tope, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, escolta, sinònim d'èxit, Miquel.
4: Sí, sinònim d'èxit. I estarà bé perquè estarem així entre artistes, gent doncs, que ve a participar. Durant aquella estona també tindrem la sala de circ, que és l'eixida, que ja fa uns anys que la vam adaptar per poder fer circ, doncs la tindrem disponible també per fer una mica de pràctica de circ lliure, no?, entre els assistents.
3: És el que t'anava a dir. A partir de les 3 de la tarda heu marcat aquest espai de circ obert i també la projecció de vídeos amb Contaminando Sonrises sobre les diferents accions de l'entitat. Parla'ns de Contaminando Sonrises perquè crec que ja ha sortit sobre la taula, ja n'hem parlat, però que és una entitat especial que també treballarà amb vosaltres aquest dissabte.
4: Bé, doncs Contaminando Sonrises és una entitat que té solera a les terres gironines i bàsicament el que fa és honor al nom, no?, que és contaminar somriures a llocs on hi ha, per exemple, conflictes bèl·lics o problemes de pobresa, i es dirigeix a altres països en projectes de circ i portant sobretot el que és el clown, malabars, etc. i el que intenta és fomentar aquesta alegria en llocs on és molt necessària.
3: Podríem dir que és aquella part del circ més social, no? Que d'alguna manera fa doncs això, una proposta social per intentar que hi hagi una miqueta de somriures, no? Amb aquella gent que poder no pot somriure en el seu dia a dia.
4: Totalment, és com dius, vull dir, és una proposta solidària, és una proposta compromesa i en aquest sentit doncs molt necessària, no? I estem molt contents de que puguin ser aquí amb nosaltres aquest dissabte i seran ells els que s'encarregaran a la tarda de la direcció artística i de la presentació d'un cabaret on hi haurà 6 artistes que vindran a presentar els seus números.
3: Això és el que t'anava a veure, en motiu d'aquesta proposta, ells seran amb vosaltres i mostraran al públic assistent doncs quin és el seu dia a dia, quina és la seva disciplina, no? Tindrem aquest cabaret de circ solidari a partir de les 5 de la tarda, si no m'equivoco.
4: Correcte. És un dels plats forts, és aquest cabaret de circ on hi haurà diferents artistes consolidats que ens vindran a oferir els seus espectacles.
3: I encara tenim una proposta més, perquè a partir de 6:45 tenim concert, Miquel.
4: Sí, llavors per acabar farem un concert per acomiadar-nos amb els Toms, venen de la zona Figueres, Riudellots, si no m'equivoco, i també gent que d'alguna manera estan més o menys vinculades al món del circ, més directe o indirectament, perquè queda tot una mica en família i bé, contents de poder tancar la diada així.
3: Una activitat d'aquestes característiques, Miquel, entenc que té diversos motius, no? Una, òbviament, és passar una estona agradable, tu deies, sociabilitzar, mostrar la feina que fan diferents entitats, però si ho porto molt més en clau palafollenca, penso en l'entitat Fem Circ, no? Que d'alguna manera aquesta proposta també pot ajudar a que ara han obert inscripcions també de cara als pròxims cursos, per tant, que la gent s'animi, no? A provar, que no tingui vergonya, ja sigui pel tema clown, ja sigui pel tema teles aèries, que poder requereix una miqueta més d'equilibri o de propostes de concentració. Vaja, que la disciplina del circ també és molt àmplia i que a Palafolls, per exemple, tenim una bona escola de circ.
4: Sí, correcte. Vull dir, és una entitat que s'ha consolidat també, s'ha especificat molt en tot el que és el tema d'aeris, teles, trapezi, aro, i això té un motiu, i un motiu que nosaltres com a la joventut doncs ens fa sentir orgullosos, perquè ja era un objectiu que teníem, que és el fet d'haver equipat la sala a l'eixida amb uns ancoratges que permeten aquesta pràctica de circ, no? Llavors, doncs, a part de la instal·lació dels ancoratges de circ que ha generat que hi hagi tot aquest sold-out que deies de grups de teles i trapezi a Can Valla, aquest any també l'àrea joventut doncs, ha adquirit un equip de so que ens permet autonomia a l'hora de fer concerts de petit i mitjà format com els que farem. Llavors, pensem que ara mateix la sala polivalent de l'eixida té un potencial enorme i d'alguna manera això és el que facilita que puguem fer aquest tipus de jornades com la d'avui i posar en relleu doncs tota la trajectòria que portem, no? En aquest sentit, amb entitats.
3: Mica en mica apostant, no? Per aquesta entitat i també per aquesta disciplina, que entenc que és una miqueta perquè també rebeu aquesta resposta dels joves, no? Que d'alguna manera també, si s'apostés, però veiéssim que no hi ha aquest feedback, poder diríem, mira, tirem cap a una altra banda, però en aquest cas també veiem els joves contents i que s'apunten a aquests tallers, Miquel.
4: Sí, correcte, clar. D'una banda tenim el grup d'adolescents, que sempre ha estat un grup molt participatiu i, com deies, doncs és un grup que està ple, amb les inscripcions plenes, i després hi ha el grup de joves de 25 a 30 i pico d'anys, que és un orgull també que aquest grup s'hagi consolidat, no? I la capacitat que tenen, perquè no sempre és usual a Can Valla tenir diàriament una participació de joves d'aquesta edat. I d'alguna manera doncs, pensàvem també que era una manera de visibilitzar això i de poder potenciar també aquests col·lectius de joves que ens hi hem de posar també com a àrea de joventut.
3: A part, l'entitat Fem Circ, com dèiem, aquest estiu no pararà, organitza diferents tallers intensius. Podeu veure-ho a través de les seves xarxes socials. Per exemple, l'estiu de Multicirc, que començarà el 29 de juny, el taller intensiu de corda, que també es farà el dissabte 20 de juny, o l'intensiu de trapezi i d'aro, amb la Carla Carol, tota una eminència en aquesta disciplina, multinivell, el dissabte també 20 de juny. Tot això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. Una entitat que treballa precisament al vostre costat, Miquel, a l'àrea de joves a Can Batlle. Aquest dissabte, intensiu de circ, des de bon matí fins al vespre, bona proposta a Can Batlle, a l'espai així de jove. Miquel Roura, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona Maresma. Últims minuts al programa. Encarem aquesta recta final i ho fem amb el conjunt de locutors i locutores que us estem acompanyant durant aquestes hores de ràdio. Avui volem saber, doncs, volem parlar de pel·lícules i no només de pel·lícules, sinó de pel·lícules preferides. Per això anem a conèixer quines són les vostres pel·lícules, doncs, que us agraden més. Comencem amb en Sergi Ferrer des de Calella, que en Sergi és un gran amant de la música, però també, atenció, del cinema, no?
5: M'agrada molt el cinema. És que, de fet, quan has dit la pregunta, és d'aquelles preguntes difícils, no? Perquè al final, quan parlem de coses preferides, va canviant, no? No sé si sóc l'únic, em van canviant. Però sí que en pel·lícules sempre tinc una com a referent, dos, de fet. En dic una o dues,
2: dos,
5: Gemma?
2: Dues, ja que t'agraden tant. Sí? O sigui, sí,
5: vale.
2: Et permeto dir-ne dues.
5: Vale, mira, com a referent cinematogràfic tinc a Tarantino en Pulp Fiction, poder és molt mítica, però per mi és una pel·lícula meravellosa. Me l'he vist com a mínim 5 vegades. No, sempre me repeteixo l'escena del senyor Wolf, del senyor Lobo, i també de l'hamburguesa de Samuel L. Jackson. O sigui, em semblen dues escenes meravelloses. També, òbviament, la d'Uma Thurman i John Travolta ballant. I també l'altra pel·lícula que tinc com a referent és una pel·lícula musical, com no, es diu The Last Waltz, que és una pel·lícula de Martin Scorsese, que va sobre la banda The Band, que és la banda que va acompanyar Bob Dylan durant la seva etapa electrònica. O sigui, serien aquestes dues.
2: Molt bé, perfecte, molt bé, Sergi. Martre Serres, sorprèn-me.
6: No crec que et pugui sorprendre, perquè sóc molt dolent recordant pel·lis.
2: No em diguis Titanic, dues... Que et faig fora.
6: No. Va, re de Titanic. De fet, ni l'he vist, mira què et dic.
2: Oh? Home, això no, tampoc, no. Titanic és un clàssic.
6: Sí, però no s'ha donat, i si la feien per la tele potser en aquell moment jo no podia o no vaig voler, que no sé, no he decidit.
2: Haurem
6: de dir,
2: de quedar,
6: va, me la poso.
2: Per anar a veure Titanic.
6: Mare meva. Bueno, vale, doncs podem veure-la, sí, cap problema.
2: Home,
6: però el que passa que no sé
2: ser.
6: Si...
2: digues.
6: A veure, de pel·lícules...
2: No tens?
6: Ah, mira, sí. És que he de recordar-les,
7: Saps que s'acaba en punts, en Titanic? Vale, molt bé.
6: Sí, Dani, aquí riu. I el moment aquell que estén els braços, també.
3: Després de 3 hores, això és veritat, vull dir que la pel·lícula és llargueta.
2: Spoiler, s'enfonsen. Molt bé. Marc, tens pel·li, no?, preferida?
6: Pel·li preferida, no, perquè, com m'ha dit en Sergi, van canviant, però sí que n'hi ha una que m'agrada molt i he plorat més d'una vegada quan l'he vist. És, em va impactar molt al cinema, Belleza Colateral.
2: Vas
6: Belleza
2: plorar?
6: Oculta. Sí.
2: Déu-n'hi-do, molt bé.
6: Sí. Era el protagonista, és un clàssic també, ara parlant de clàssics, que és Will Smith, i es deia, Belleza Oculta, Collateral Beauty, si algú la vol buscar. No sé si està a Netflix o no sé on es pot veure, però fantàstica.
2: Molt bé, molt bé. Dani, pel·lícula preferida?
7: Jo, una pel·lícula que he vist 30.000 vegades i que és Los Intocables de Lior Ness.
2: Ah, bona, aquesta. Molt bona.
7: Brian De Palma. Vull dir, i a més és una història real i el tema del Capone era un cabronàs i en diguéssim, i és una història que m'impacta molt i que la pel·lícula he vist 43.000 vegades i no m'encanso.
2: Mm-hmm. Molt bé.
7: I
2: doncs...
7: ara riureu. No he pogut mai acabar Lo que el viento se llevó. I l'acabaré
6: mai. Hosti, que bona.
7: Ues, nois, vull dir...
2: Perquè t'avorreix.
7: Soc diferent, no entenc, diguéssim, el cinema, i ja està. Vull dir, ara, nunca más volveré a passar hambre i tot el que vulgueu, però ja està. No puc amb ella.
2: Bueno, mira, això va a gustos. Jordi Pratsavalls, la pel·lícula doncs, que t'agradi més a la vida.
3: Doncs mira, jo com a gran fanàtic dels musicals, ara tindré molta gent en contra, ho sé, perquè això de que de cop i volta l'escena pari i la gent es posi a cantar com qui no hi hagués un demà, hi ha molta gent que no ho suporta. Però no sé si reconeixeu la pel·lícula El otro lado de la cama. És una pel·lícula espanyola amb protagonistes com
7: sí,
3: la Paz Vega,
7: sí.
3: Ernesto Alterio, Natalia Berbeque... Sí, estem parlant de comèdia, i que utilitzen també molts temes del pop nacional dels 80 i dels 90. Doncs aquesta seria la meva pel·lícula preferida, El otro lado de la cama, no tant les diferents versions, perquè existeix Los dos lados de la cama i també últimament, no sé si ho heu pogut veure, crec que ens en va parlar la nostra especialista de cinema, Todos los lados de la cama, és a dir, s'han fet franquícies d'això de tot plegat i aquestes no són tan bones. I si voleu que sigui una no musical, digue'm, Dani.
7: Hi ha una que surt amb Pere Ponce d'aquestes que estàs comentant, no sé quina és.
3: Ja pot ser, crec que la segona.
7: Amo tu cama rica seria en Pere Ponce?
3: No té res a veure, jo crec, amb aquesta sèrie de musicals. El que sí que us anava a dir és que una de les altres preferides, que no és musical, és Criades i senyores, també tot un clàssic, això sí, dureta.
2: Molt bé, perfecte. Martí, la tinc per aquí?
6: Uf, sí, estic aquí. És que és una pregunta que em fa molta vergonya respondre a la Gemma, la veritat, a sobre, que veig que els nostres companys diuen tots pel·lícules molt bones. A veure, per començar, comparteixo
2: els opinió Minions.
6: No, però no vas malament, ara te la dic.
5: Cars.
6: Jo comparteixo opinió amb en Sergi, que la tenia pensada, que Pulp Fiction és la meva cançó. Bueno, també té molt, molt bones cançons, però la meva pel·lícula preferida. Però jo sempre, des de petit, he dit, fins ara, fins a dia d'avui, que la meva pel·lícula preferida, i bueno, així també abarquem tots els públics, és Chin Chan i les boles perdudes. I això no m'ho traurà ningú.
4: Les boles perdudes perquè... aquí.
5: Quines boles?
6: Bueno, hi ha una estatueta que perd dos caniques.
8: És la que surt...
3: Que va guanya molt quan expliques l'argument, això?
6: Sí,
8: és la pel·li de Chin Chan, la que surten els mariconchis? O és
6: sí.
8: Aquesta la vaig veure al cinema amb el meu cosí i em va matar. Després era petit, però va dir...
6: El clan dels titafluixes, els hi diu.
2: Mare meva! En Chin Chan! Déu-n'hi-do.
6: Sí, és una pel·lícula que no em preguntis per què. Em va marcar molt de petit i encara m'agrada de gran.
7: Millor això que no pas Torrente.
6: Molt bé. Merci. M'ho prenc com una lobby.
2: Aviam.
8: Com una logi.
2: Javier, quina és la teva pel·lícula?
8: Hi ha moltes. És que...
2: Una.
8: És que, mira, m'encanten... Bueno, jo et diré... Mira, et diré una espanyola, que m'encanta.
2: I una internacional.
8: I et diré una que odio, que és francesa.
2: Ah,
8: l'espanyola,
2: vale,
8: que m'encanta és El dia de la bèstia, d'Àlex de la Iglesia, que és una pel·li de comèdia.
7: Sí, senyor, Javi, bueno, sí, senyor.
8: M'encanta aquella pel·li, crec que és de les millors pel·lis espanyoles que s'han fet. I una que odio amb tota la meva ànima es diu La viuda de Saint-Pierre, francesa. És que no la puc, no la trago, aquesta pel·lícula. O sigui, mireu-la, perquè és... Bueno, no sé si arribareu a veure-la. Mm. És horrorosa.
2: Home, sí.
7: Javi, el dia de la bèstia no és una que la Carmen Maura... vull dir, es mor un tio i que té calés i hi ha un Cristo...
8: No, aquesta és la comunitat.
7: Brutal,
8: la comunitat, sí, que tampoc està malament. No està malament, aquesta. I bueno, després hi ha moltes pel·lis molt bones. Està The Warriors, The Thing, de John Carpenter... les de Harry Potter també no estan malament.
2: Per què no t'agrada gens aquesta que has dit, aquesta pel·lícula francesa?
8: Perquè és una pel·lícula que narra de que un criminal es carrega una persona i perquè s'emborratxa i se'l carrega i el condemnen a morir per una guillotina i passen d'un pla a un altre i en el que el senyor aquest que l'han condemnat de cop i volta és l'home més estimat del poble, de la illa, i la protagonista, que és com una marquesa, s'enamora d'ell, el marit és un planxabragues, no, que també acaba fusilat per culpa d'aquest home, i no sé, és una pel·li, de fet, no sé, és esperpèntica, no la suporto.
2: Molt bé.
8: És que no...
2: Doncs va, no per acabar, us diré un parell de pel·lícules que a mi m'han agradat molt personalment. Una d'elles, La La Land, La ciutat de les estrelles.
3: Aquesta... No, Gemma, no.
2: No?
3: No.
2: No, per què?
3: És de les que més odio.
2: Però a mi, clar,
3: i mira que és musical, eh?
2: A mi m'agrada molt, bons, però ja és molt bonica.
3: Llarga, molt llarga, molt llarga.
2: Sí, això és cert. I una altra que, mira, perquè allò que penses, no?, i a vegades, doncs, segur que n'hi han de millors, però una que em va agradar molt fa poc, Cumbres borrascoses.
7: Per llarga, lo que el viento se llevó, tranquils.
2: Quant dura, aquesta?
7: Què?
2: Lo que el tiempo se llevó, què pot durar?
7: Més de 3 hores.
5: 3 i mitja? 4? No sé.
8: O mireu Dinotopia, que dura unes 6.
2: Sí, home.
8: És d'aquestes pel·lis que posaven en parts antigament, com la Fasó i els Argonautes.
7: Paren per anar al lavabo o no? Com funciona això?
2: Dani, que dura 3 hores 58,
7: El que
2: el viento se llevó.
7: Per tant, és el que dic jo. És millor fer una altra cosa que no pots veure el que vento se llevó. No? Això no puc.
3: Però això, una pel·lícula d'aquestes de sobretaula típiques d'Antena 3 o Televisió Espanyola, saps d'aquelles que et poses per fer la migdiada? Passa ràpid, també t'ho dic.
5: De l'oest.
7: Sí, de l'oest, sí. Sí.
2: Molt bé.
7: Sí, sí.
2: Doncs, companys...
8: De l'oest hi ha bones, de l'oest.
5: Sí, bueno. Són fort.
6: O si no, James Bond.
8: Home, la trilogia, la saga del dòlar per un punyau de dòlars de Clint Eastwood, no em digueu que no és bona, aquesta.
7: El bueno, el feo y el malo també està bé.
8: També.
2: Molt bé, companys,
3: sempre
2: gràcies.
3: Sempre quedarà xitxant.
2: Sempre, exacte, bona, aquesta. Això passarà a la història. Sí, doncs bé, nosaltres gràcies a tots, Acabarem el programa d'avui i ho farem amb la proposta musical d'en Jerry Núñez. Adéu, que passeu un bon cap de setmana.
9: Ei, hola, molt bones a tothom. Jo sóc el Jerry Núñez i proposo escoltar la cançó de Feels Like a Sing, de John Adin. I no és un motiu massa rebuscat, és perquè l'he escoltat avui a la feina i l'he descobert avui i m'ha encantat, així que us lo recomano. Adeu.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
2: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el pla. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
1: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla, l'alcalde...

0: Continua sense definir-se la modalitat d'estacionament limitat que s'adoptarà en aquest aparcament. En Comú Podem considera que Premià de Mar va tard en el disseny d'estratègies perquè els veïns puguin suportar estius cada cop més llargs i càlids a la via pública. Ho deia ahir el regidor Enric Pons, que afirmava que, malgrat la consolidació d'aquesta tendència, no s'està fent una política adequada en matèria d'arbrat, punts d'ombra i fonts. Diu Pons que cal que totes les fonts funcionin i se'n facin de noves, que es plantin més arbres i que, mentre no s'hagin fet grans, es busquin alternatives artificials.
1: No hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
0: Pons admetia tenir enveja sana de Barcelona, que ha passat de 9 a 18 parcs públics amb jocs d'aigua per infants. Pàgina de Cultura Yeyé avui. Manel Yeyé.
2: El carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa Yeyé, una proposta impulsada per veïns i veïnes al barri que combinarà jocs tradicionals, activitats infantils, un sopar popular i música ambientada en els anys 60, 70 i 80. L'organització anima els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica Yeyé. Raül Carrera, un dels veïns organitzadors, explica que la iniciativa vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades i reforçar la convivència del barri.
3: Els anys 60, 70, 80, els nens jugaven al carrer, s'entenien al carrer i no estaven a casa i, bueno, que van dir que això es feia fa molt temps i ho vam dir de retomar. És una manera de fer coacció amb la gent, amb el barri, amb els veïns.
2: La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el Bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La celebració es completarà amb un concurs musical dedicat a les cançons de l'època i una sessió de música i ball que s'allargarà fins a la mitjanit.
0: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
5: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però, bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2, jugant bastant bé. Així que, bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
4: D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení, que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
0: Pel que fa al temps, després d'uns dies de temps dubtós, torna la certesa del sol i pugen els termòmetres. Avui encara mínimes de 19 graus i màximes de 24, però al cap de setmana ja podem assolir els 27 de màxima.
6: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
10: 1, 2, 3, 4.

0: 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel,
3: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
1: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa, a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
2: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. L'administració és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
1: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla l'alcalde, Navarro posava en valor el clima d'entesa que s'ha aconseguit els últims anys i recordava que les decisions que pren el govern es fan pensant en la majoria dels veïns. Finalment feia servir una analogia conjugal per descriure la dinàmica amb l'entitat.
3: Com en totes les relacions de parella, de vegades forçoses, sempre hi ha moments en els que falla la comunicació. Si realment hi ha voluntat de seguir units, doncs el que hem de fer és seure i solucionar aquests problemes que pugui haver de comunicació. Jo crec que és molt important aprendre a viure amb la discrepància. Ser molt conscients de que no es pot aconseguir el 100% d'una reivindicació, sinó que quan s'està treballant per un bé comú, doncs tothom ha de cedir.
1: El que

0: suficients ombra els darrers anys? Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos de l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
1: Pons admetia tenir enveja sana de Barcelona, que ha passat de 9 a 18 parcs públics amb jocs d'aigua per infants. Pàgina de Cultura Yeyé avui. Manel Yeyé.
2: El carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa Yeyé, una proposta impulsada per veïns i veïnes del barri que combinarà jocs tradicionals, activitats infantils, un sopar popular i música ambientada en els anys 60, 70 i 80. L'organització anima els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica Yeyé. Raül Carrera, un dels veïns organitzadors, explica que la iniciativa vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades i reforçar la convivència del barri.
3: Els anys 60, 70, 80, els nens jugaven al carrer, s'entenien al carrer i no estaven a casa i, bueno, que van dir que això es feia fa molt temps i ho vam dir de retomar. És una manera de fer coacció amb la gent, amb el barri, amb els veïns.
2: La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el Bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La celebració es completarà amb un concurs musical dedicat a les cançons de l'època i una sessió de música i ball que s'allargarà fins a la mitjanit.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
4: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
5: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però, bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2, jugant bastant bé, així que, bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
4: D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení, que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
1: Pel que fa al temps, després d'uns dies de temps dubtós, torna la certesa del sol i pugen els termòmetres. Avui encara mínimes de 19 graus i màximes de 24, però al cap de setmana ja podem assolir els 27 de màxima.
6: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: No sabia que t'agradessin els musicals.
11: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
12: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
10: Aquest no ets tu.
13: No, és el Gene Kelly.
11: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
14: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en Xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
15: home,
2: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
15: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
2: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim

0: Conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina per les noves generacions, no? I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi doncs, puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
1: Totalment.
0: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
1: sempre
0: moment.
1: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant...
0: Un cercle
1: de gent que potser permet o sense actuar,
0: total,
1: no?
0: Total.
1: Deixa que les coses passin.
0: Doncs anem per feina.
1: Vinga, va.
0: Va, avui al Col·lectius en Xarxa, Brian Giner.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
1: clar,
0: és important.
1: És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes...
0: T'anava a dir, canvien de grups, també.
1: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
0: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
1: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
0: Sí.
1: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
0: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
1: alumnes.
0: A tothom,
1: també als que presencien un assetjament, i tant.
0: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
0: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
0: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno, sí, coses molt greus.
0: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no?, dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària a secundària.
1: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer a als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí que, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament, de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
1: Quines ajudes, llavors, et podria preguntar, has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
3: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
4: Clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
4: estan parlant. Tu portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, de manera no intencionada, interpreto que això que s'està fent és una taca... cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
1: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí.
1: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no?, a futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé, que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben, perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
1: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara estan ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat, perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'està implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
4: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes, i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
3: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
4: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. d'aquestes circumstàncies.
3: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida, i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No, estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
4: Yeah.
3: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que... moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
4: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
3: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una... és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? Com que l'educació és... que està en un altre món, està en un altre plano. Si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família... que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix. El que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
1: Bueno, jo crec que... crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no?, en els claustres de, sí, de que la problemàtica és real, de, allò de la, de, que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada de, del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques que, de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I, i moltes funcions, i és veritat que quan hi ha una, quan hi ha un problema important, has de fer un esforç extra, no? Que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar, se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són... potser, no sé, mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions, això, no?
3: Jo et diré que, jo, perdona, jo pensava sí, que sí, abans el... Ho dic des de fora, ara que estic sí, treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O, per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
4: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs, també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
1: Marxem amb l'Alanis Morissette.
4: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pueden ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
0: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6 de Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres de lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem

0: al Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació viària avui és complicada. S'espera una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més se celebra la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha returades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32, la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies, preveieu el viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
3: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
4: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
5: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el risc suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavals que se construeixen exclusivament a través de les pantalles, que se construeixen a partir del like que recibo de altres, de la validació social, i que, per tant, me estoy quitando la possibilitat de construir-me a mi mismo, de construir-me a partir de mi entorno familiar i de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
4: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
6: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
7: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
8: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
6: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
3: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això,

0: Fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
1: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
0: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
0: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
0: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
1: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
0: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
3: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
0: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tot Europa.
1: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
0: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutge.
1: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
0: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleu XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
0: Lleu XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: Mont Carvajal.
5: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
6: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
5: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud, i s'ha dirigit així a les màfies.
7: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
5: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
1: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
0: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
8: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
1: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
9: Reclamem una major intervenció pública perquè no sigui les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
1: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
1: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
10: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa ha assenyalat 4 grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
11: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també a la construcció europea, per encertar en les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú darrere en aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han 4 requisits. No puc fer això. 4 requisits. El primer, l'estabilitat.
10: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
12: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
13: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
12: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: I encara a la capital catalana, els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
0: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
1: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
14: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
15: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
14: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans a Lliure de Gràcia.
1: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. El Cas Grassa, Joan Dausà o The Tallet són només alguns dels noms destacats.
0: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert del Cas Grassa a Osona, abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallet i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara assumia amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la 6 de joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'alimentària. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentària, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell juga demà al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beto.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
10: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: I'll always love you.
1: I love you.
0: I think I love you.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
0: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27-31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la P7, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la P7 a la zona de Freginals. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellbisbal de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat, i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar al nus de la Trinitat, i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua, amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell, que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, al lloc dels fets, hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
4: La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
0: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sí, com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 0,4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
16: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellver.
3: Notícies en xarxa.
17: Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
18: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
17: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
19: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
20: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
19: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
21: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
22: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que, a partir del curs vinent, l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
23: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
24: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després. Gracias. nosaltres.
23: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar els semifinals del Barça, el vigent campió, i ara somia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
3: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts del final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. I et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: ¡Qué bonito!
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa, a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
2: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
1: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla l'alcalde, Navarro posava en valor el clima d'entesa que s'ha aconseguit els últims anys i recordava que les decisions que pren el govern es fan pensant en la majoria dels veïns. Finalment feia servir una analogia conjugal per descriure la dinàmica amb l'entitat.
3: Com en totes les relacions de parella, de vegades forçoses, sempre hi ha moments en els que falla la comunicació. Si realment hi ha voluntat de seguir units, doncs el que hem de fer és seure i solucionar aquests problemes que pugui haver de comunicació. Jo crec que és molt important aprendre a viure amb la discrepància. Ser molt conscients de que no es pot aconseguir el 100% d'una reivindicació, sinó que quan s'està treballant per un bé comú, doncs tothom ha de cedir.
1: El que continua sense definir-se és la modalitat d'estacionament limitat que s'adoptarà en aquest aparcament. En Comú Podem considera que Premià de Mar va tard en el disseny d'estratègies perquè els veïns puguin suportar estius cada cop més llargs i càlids a la via pública. Ho deia ahir el regidor Enric Pons, que afirmava que, malgrat la consolidació d'aquesta tendència, no s'està fent una política adequada en matèria d'arbrat, punts d'ombra i fonts. Diu Pons que cal que totes les fonts funcionin i se'n facin de noves, que es plantin més arbres i que, mentre no s'hagin fet grans, es busquin alternatives artificials.
4: No hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantats els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
1: Pons admetia tenir enveja

0: anys 60, 70, 80, els nens jugaven al carrer, s'entenien al carrer i no estaven a casa. I, bueno, que van dir que això es feia fa molt temps i ho van dir de retomar. És una manera de fer coacció amb la gent, amb el barri, amb els veïns.
1: La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el Bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La celebració es completarà amb un concurs musical dedicat a les cançons de l'època i una sessió de música i ball que s'allargarà fins a la mitjanit.
2: I ara esports, Marc Rodríguez.
3: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
4: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2, jugant bastant bé, així que bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
3: D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení, que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
2: Pel que fa al temps, després d'uns dies de temps dubtós, torna la certesa del sol i pugen els termòmetres. Avui encara mínimes de 19 graus i màximes de 24, però al cap de setmana ja podem assolir els 27 de màxima.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de My Belly Davanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inde, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Bamba és en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses. Del seu àlbum Sticky Fingers. Dits enganxosos. Cavalls salvatges. De 1971.

Flying Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresnes, del 1967. Let me...

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

0: la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia...
1: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol Els Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
3: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. La situació és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el plaç. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
2: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla l'alcalde, Navarro posava en valor el clima d'entesa que s'ha aconseguit els últims anys i recordava que les decisions que pren el govern es fan pensant en la majoria dels veïns. Finalment feia servir una analogia conjugal per descriure la dinàmica amb l'entitat.
4: Com en totes les relacions de parella, de vegades forçoses, sempre hi ha moments en els que falla la comunicació. Si realment hi ha voluntat de seguir units, doncs el que hem de fer és seure i solucionar aquests problemes que pugui haver de comunicació. Jo crec que és molt important aprendre a viure amb la discrepància. Ser molt conscients de que no es pot aconseguir el 100% d'una reivindicació, sinó que quan s'està treballant per un bé comú, doncs tothom ha de cedir.
2: El que continua sense definir-se és la modalitat d'estacionament limitat que s'adoptarà en aquest aparcament. En Comú Podem considera que Premià de Mar va tard en el disseny d'estratègies perquè els veïns puguin suportar estius cada cop més llargs i càlids a la via pública. Ho deia ahir el regidor Enric Pons, que afirmava que, malgrat la consolidació d'aquesta tendència, no s'està fent una política adequada en matèria d'arbrat, punts d'ombra i fonts. Diu Pons que cal que totes les fonts funcionin i se'n facin de noves, que es plantin més arbres i que, mentre no s'hagin fet grans, es busquin alternatives artificials.
5: No hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
2: Pons admetia tenir enveja sana de Barcelona, que ha passat de 9 a 18 parcs públics amb jocs d'aigua per infants. Pàgina de Cultura Yeyé avui. Manel Yeyé.
6: El carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa Yeyé, una proposta impulsada per veïns i veïnes al barri que combinarà jocs tradicionals, activitats infantils, un sopar popular i música ambientada en els anys 60, 70 i 80. L'organització anima els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica Yeyé. Raül Carrera, un dels veïns organitzadors, explica que la iniciativa vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades i reforçar la convivència del barri.
7: Els anys

0: I ara esports, Marc Rodríguez.
1: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
2: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2, jugant bastant bé, així que bueno, és un grup que crec que ens seguirà donant alegries i amb aquests petitets tenim bon hoquei.
1: D'altra banda, Garcia ha explicat a Premià Mèdia que el sènior també està construint un nou equip de cara al proper curs i ha posat en valor la bona feina feta per l'equip femení, que el Club Hoquei Línia comparteix amb l'equip de Tocants.
0: Pel que fa al temps, després d'uns dies de temps dubtós, torna la certesa del sol i pugen els termòmetres. Avui encara mínimes de 19 graus i màximes de 24, però al cap de setmana ja podem assolir els 27 de màxima.
3: Estàs escoltant? Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
5: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
4: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència. Potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo. Otro duerme junto a ti. Al llibre Miguel Gallardo, un músico romàntico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: No creas jamás que eres la dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950. I a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc, i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta. Em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: des dels Estats Units, la Steve Miller Band. L'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir, la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona, mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys amb quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies.
1: I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
2: Sí, sí, sí, vaig cobrar exactament 555 pessetes.
1: Bueno, no estava gens malament.
2: Que estava molt bé. Estava I me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
1: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
2: Ja anava bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
2: sí,
1: avui,
2: sí,
1: que et volia fer una pregunta. Lolo.
2: Molt bé, Lolo, digues, digues.
3: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que sí, no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
2: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, eh? Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
3: No sí, però Pere, conviure... saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
2: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
3: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
2: Seria, home, això seria molt bé, eh?
3: Gràcies, Pere.
2: Gràcies a tu.
1: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
2: A la memòria, digues.
1: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
2: sí,
1: que et deu sonar la data...
2: Data de recordar per sempre.
1: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
2: sí,
1: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
2: sí,
1: això?
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant
2: a... Caimán, sí.
1: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
2: No
1: I jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
2: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
1: Després te la van prohibir.
2: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida, eh?
1: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
2: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
1: La clarividència del Tàpies.
4: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on, recordem, va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui, la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sant Pare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
2: Las tasas de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur, abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja, a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 28è episodi de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio.

0: En este que sentiu per baix és la nostra mascota, és Trufó, ja la coneixeu quasi tots i sabeu que sempre està per aquí bambant entre cames i no diria que molestant, perquè si no fos per ell segurament no haguéssim durat 9 temporades en antena. Però no estem sols Trufó, la nostra mascota, i jo, el senyor Sommer. Avui tenim en tots nosaltres, de cara ja al final de temporada, tenim a la Marta, la Mote de Grinyón, que mos ve a parlar de lo suyo.
1: De lo mío.
0: Què és lo tuyo, Marta?
1: Hola. Mentes criminales.
0: És la seva secció Criminalment i esta serà l'últim Criminalment de la temporada, perquè sabeu que al juliol, agost i setembre aturem la programació de Sèrie R i acabem esta novena temporada per agafar en forces la desena temporada, que serà aniversari l'any que ve. I este és un dels últims programes de la temporada i volíem tindre la Marta en natros fent-nos un resum, una miqueta, un repàs de tot el que ha estat Criminalment durant esta novena temporada, no, Marta?
1: Correcte. Parlarem de los diferents perfils dels que han parlat durant estos programes i així una mica pues, ficarem... com les paraules de és un assassino en sèrie, és un psicòpata, és un sociòpata, és un assassino

de ràdio. I és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, on pot ser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa. I m'agradaria que algun dia algú em digués: ei, que sempre dius això al programa i de coses no en fiques moltes, eh? Pues, potser això mos animaria a ficar més coses a les xarxes socials i a tindre una mica de feedback en tots els nostres oients, que no són pocs, i em consta. Durant el programa d'avui escoltarem això.

0: Bueno, sabeu que des d'esta, des de l'inici de la novena temporada han volgut donar molta importància a la banda sonora que se sent durant el programa. Sempre hem intentat que esta banda sonora tingui algo a veure en el que es parla durant el programa, i on hi ha molts de crims i molts de criminals és a la sèrie de Alfred Hitchcock Presenta. Els més amants d'este tipus de sèries i pel·lícules hauran reconegut esta sintonia, i no és ni més ni menys que la de la sèrie Alfred Hitchcock Presenta, l'obra d'Alfred Hitchcock, una sèrie que va tenir els seus inicis a l'any 1955. Eren episodis de 30 minuts, on Hitchcock ens presentava a cada un d'ells, a cada un dels episodis, un crim o una situació. Eren curtets, eren xulos, eren inclús graciosos alguns d'ells.
1: I traumàtics.
0: Després, a Espanya es va intentar fer una miqueta el mateix en la sèrie de Chicho Ibáñez Serrador. Històries per a no dormir. Però el que jo no sabia és que jo coneixia, recordava esta sèrie per la repercussió que ha tingut, esta sèrie creada... O sigui, van ser 10 temporades, 363 episodis, creada per Hitchcock i emitida per la cadena CBS entre els 55 i els 64, i després per la NBC des del 64 al 65. Esta sèrie va tindre un remake, l'any... ho tenia per aquí... Però... Sí, aquí ho tinc, el 1985, també episodis de 30 minuts. Esta vegada van ser 76 episodis, des del 85 al 89, i, bueno, era una miqueta recuperar l'èxit que va tindre la sèrie d'Alfred Hitchcock del 55. Doncs bé, durant l'episodi d'avui de Sèrie R, tindrem la música d'esta sèrie.

0: El primer tall del que hem sentit abans durant la presentació era Funeral March of a Marionette, que era la cançó, la melodia introductòria de tots els episodis, i este tall és el tema de Dial M for Murder de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock. O, com se va dir a Espanya, se va dir...
1: Crimen perfecte.
0: Crimen perfecte, exacte. Però bueno, sabeu de què han vingut a parlar avui? D'això que sona ara.

0: Marta, estem a les teues mans criminals.
1: Bueno, jo volia fer un apunt en lo de la sèrie esta de Hitchcock, perquè vas dir que aquí la van retransmetre el 85.
0: La primera versió al 55 i la segona versió al 85.
1: Jo al 55 no havia nascut, però al 85 sí, tenia 13 anys. I la mirava, perquè mon pare era molt fan de Hitchcock, i se me van quedar dos episodis supermarcats que m'han acompanyat tota la vida, saps?
0: Un home que... Te'n recordes?
1: Sí, sí, sí, me'n recordo, dels dos. D'un home que estava a la presó i quedava en lo guarda per a que l'enterressin i el guarda lo desenterrés. I un que se quedava un home catatònic i l'anaven a fer-li l'autòpsia, saps? I el senyor estava viu, però estava mort. ¿Sabes? Un poco como el gato de Rödinger. Y él era como que parlaba la angustia y yo era, pero que está vivo, que está vivo. Y sabes que además se acababan así en plan gato de Rödinger. Era en plan, no sabemos lo que pasa, pero le iba a caure la llagrimeta per aquí y digo, a ver si algú li veu y veu que está vivo y no li obrin en canal. Quedaves així.
0: O sea, ell devia parlar en veu en off, no?
1: Sí,
0: los seus pensaments és lo que devíem sentir els espectadors, però sabíem tots que estava ben viu, menys la gent que estava a punt de fer-li l'autòpsia esta.
1: I sempre he dit, jo si em moro, talleu-me el cap.
0: Així fuera de líos.
1: Sí. Vos assegurareu ben bé. Sí. I són dos que me van quedar supergravats.
0: Que le corten la cabeza, com la princesa de... com la reina de corazones.
1: Pues sí. Pues bueno, avui estem, i com és l'últim de la temporada, pues vam pensar... Pues fem un pupurri.
0: Sí, perquè han fet com a set criminalment, no?
1: Espera que tinc aquí la fulla. Han fet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcte,
0: Exacte, set.
1: I bueno, pues vaig estar mirant de lo que havíem parlat i dic, pues bueno, mira, aquí parlem de lo que és en si un assassino en sèrie. Aquí parlem de lo que és més un...
0: Home, en set episodis han fet una radiografia bastant àmplia de molts de perfils d'assassins. Suposo que farem un petit repàs ara, però des dels los ocasionals hasta los que són portats per les circumstàncies a fer algun crim, hasta els psicòpates.
1: Sí, però psicòpates n'hi ha molts. El psicòpata que mata seria un psicòpata assassino. Però després estan els psicòpates funcionals, que són la gent que ens trobem pel carrer que...
0: Que ho són, però encara no han matat a ningú.
1: Però que no tenen per què matar ningú.
0: Encara.
1: No, però és que la psicopatia és un estat... O sea, no, és una malaltia, la psicopatia. La psicopatia és com... Ets simpàtic, antipàtic, agradable, desagradable, psicòpata. Saps?
0: Ah, jo tenia com una malaltia.
1: No. Això és lo psicòtic.
0: Una malaltia mental.
1: Sí, la malaltia és psicòtic. Diguéssim. Però el psicòpata és, pues, això. Ai, mira, pues, tu ets més simpàtic, menys simpàtic.
0: Sents un ramalasso psicòpata,
1: sí, però,
0: no?
1: De fet, els llibres, quan tu busques lo que és un psicòpata, són rasgos de personalitat que tenen. Pues, tenen bona concentració, capacitat de persuasió, egocentrisme, encant, autodisciplina, independència, val? És com una...
0: Quan se fa un estudi psicològic d'una persona, suposo que tot això que estàs dient, tindrà uns baremos, més o menys així, i la psicopatia també se valora. Clar.
1: Però el psicòpata... Més, quan han parlat, per exemple...
0: Però quan se parla de persones que no han fet ni cap crim, ni se'ls està estudiant psicològicament, la psicopatia no és un rasgo que... Lo que tu dies, lo normal és... Pues sí, mira, és més retraído, més obert, més simpàtic, més antipàtic... Més... Estes coses sí, però quan parles d'una persona, sí, aquell tio que és un mig psicòpata. No ho dius, això?
1: Ah, no, jo sí.
0: Sí. Tu els analises ja...
1: Digo, este un poco psicòpata. Bueno...
0: Mírale. Tiene caminar de psicòpata.
1: Sí, o la manera com tracta, o a vegades, pues, este encant, que és un encant... que t'enganya, perquè realment està... no li caus bé, però ell, pues, intenta... No? Ell intenta caure bé, però no per a fer una relació d'amistat. No. Jo intento caure bé, però... Per posar-te en el bolsillo, no sé, és una mica complicat, saps? Però, bueno, hi ha estudis, molts, on en noms i apellits te diuen este és un psicòpata. I igual és president d'un govern.
0: Ja. Sí.
1: Però bueno...
0: Rasgos de psicopatia, això no ho he vist, clar, quan se fa una anàlisi sí, del caràcter d'una persona.
1: Sí, però no és... Este és un assassino i és un psicòpata. Te quedes a mitges, saps?
0: És més profund que això.
1: Exacte. Llavors, pues mira, per exemple, vam començar la temporada fent la comparativa aquella dels dos episodis on mos centràvem en los investigadors cibernètics.
0: Gatos, no? Això,
1: val? En la de l'Hotel Cecil no hi havia cap assassinat, o sigui, la noia va tindre un accident, però los ciber...
0: L'entorn, diguéssim, que va sí, fer, va crear sí, com una espècie de...
1: Los ciberinvestigadors, pues bueno, això que parlen de més i tal. L'altre, que era los gatos ni tocarlos, aquí mos trobem en un assassino que podíem dir... ho tenia aquí apuntat perquè és més sociòpata, saps? El Lucas Miñota era una persona que volia protagonisme. I el protagonisme lo va trobar pues, fent algo dolent com era torturar i arribar a matar. Val? I això seria, pues, bueno, un assassino sociòpata.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Però en este cas eren animals?
1: No, que al final mata un home.
0: Mata una persona, és cert.
1: Clar.
0: Ara m'ha vingut al cap, sí, sí.
1: Clar, és... bueno, jo crec que són persones que utilitzen el que és matar per a donar-se protagonisme. O sea, tu tindràs a la teva vida ganes de, no? Pues destacar en algo. Ja sigui, pues, si fas esport, pues, m'agradaria arribar al campionat de no sé què. Si estàs treballant en algo, pues, m'agradaria fer això. Pues aquesta gent vol ser protagonista.
0: Les ganes de notorietat...
1: Exacte.
0: D'una ment perturbada els ha portat pel camí d'acabar decidint que matant algú tindran esta repercussió.
1: Sí, perquè
0: repercussió.
1: Sempre a les sèries, sobretot de True Crime, intenten buscar la, no, la història trista de l'assassino i este no...
0: ¿Por qué llegó a hacer
1: exacto
0: eso?
1: Exacto. ¿Per qué? ¿Per qué? I
0: ¿qué agentes este externos no... afectaron a...?
1: Este, ¿eh? Sí, no, este noi estava... obsessionat.
0: A vegades no és l'entorn i les coses de fora. A vegades un en els seus pensaments i la seva psicologia pues, acaba.
1: Sí. Val. I pues este va matar a una persona. No és un assassino en sèrie, per exemple.
0: Ja.
1: És un assassí que... És que ho va...
0: Portar a terme?
1: Sí, no, que ho tenia tot programat.
0: Ho tenia planejat.
1: No és, a diferència, per exemple, de quan van parlar de A Sangre Fria, que aquells dos van anar a robar
0: i van
1: aprofitar l'ocasió i van matar. No, ell, el Luca Miñota...
0: Premeditado.
1: Era premeditat. Ell anava a matar. Ell sabia el que estava fent. Al cas dels altres... que són dos, eren dos que van entrar a robar, si mos en recordem el Richard Hickok i el Perry Smith, pues ells anaven a robar. Però aquí un dels dos tenia este instint de matar, d'aprofitar. Dic, ja que estic,
0: sí,
1: mato.
0: Vam estar parlant també de que quan és una parella, quan són dos persones, sempre hi ha un que empeny més a l'altre sí, a cometre el crim i l'altre es troba en la situació
1: exacte,
0: i perquè és més dèbil, acaba fent el que vol...
1: Perquè, a més, era molt absurd. Este crim va ser molt absurd. Quina necessitat hi havia de matar els quatre membres de la família? No, va ser... Ja que estic, los mato.
0: Han passat de l'Hotel Cecil i de la sèrie True Crime de A los gatos ni tocarlos, ja a parlar de la parella protagonista de A Sangre Fría, de la novel·la i de la pel·lícula basada en el llibre de Truman Capote.
1: Exacte. Exacte. I estos dos són una mica, si los que han seguit crims, el capítol de Brito i Picatoste és exactament igual.
0: El primer episodi de crims.
1: Sí. És esta parella, hi havia un que tenia pues, més sentiments, estava més connectat, però l'altre no li importava gens i és el que comet los crims. Saps? Pues és exactament igual.
0: Era com qui executava les ordres de la cabeza pensante.
1: I estos, diguéssim,
0: no?
1: Que són assassins ocasionals. Ocasionals perquè és... Bueno, sí, jo tinc planejat pues, estos fugar-se i estos anar a robar a casa d'esta família. Mm. Però la situació, pues mira, me porta... Tinc una arma, pues, ja que estic també pues, per superioritat, perquè pues, si vaig a robar és perquè tu tens diners i jo no, i aprofito i mato. Mm. Saps? Mm. Estos són pues, assassins ocasionals, que el motiu és... En un era fugar-se i estos era pues, trobar diners. Val?
0: I la situació... També situacions econòmiques complicades, no? I això també porta... Clar, si trobes en la situació de tindre que anar a robar o de tindre que fugar-te de la presó... És perquè
1: ja, però tu pots anar a robar, però tu pots anar a robar, robes i ja està. No acabes matant.
0: Ja, però això ja ve en la psicologia de la persona.
1: Exacte, exacte. Ja hi ha algo. O sigui, la persona que va aprofita això i diu, ja que estic, me'ls carrego, ja hi ha algo que els motiva. Uh-huh. Deu ser un rasgo assassino, no ho sé, de dir, mira, ja que estic, aprofito i mato. Perquè si no vas a robar, igual estan les persones que roben...
0: Dit així, sembla bastant etèreo. Vull dir, potser no és tan aprofito i mato, sinó que si em trobo en la situació no tinc temor d'apretar el gatillo. No. Com se diu?
1: Sí.
0: En català no em surt.
1: El gatillo.
0: El gatillo.
1: El gatet.
0: O de disparar la pistola. Si vas en una pistola és que ja vas en la... possibilitat o en la predisposició d'utilitzar-la si la necessites.
1: Clar. Poden tindre uns rasgos psicopàtics. De dir, clar, com jo ja tinc aquest rasgo de pues, baixa emocionalitat, saps? O no estic connectat tant en les persones, me falta empatia, a mi m'és igual si morin o no. Mm-hmm. Clar. A veure, també hem de partir de la base que jo no sóc criminòloga, eh? Jo...
0: Jo parlo... Simples aficionats.
1: Clar, jo parlo des de los llibres que llegi jo, de les sèries que miro molts documentals d'estos també... Mm-hmm. I
0: per què t'apassiona el tema?
1: I perquè m'agrada el tema, mm-hmm. Val? Després, en esta temporada, vam parlar d'assassinos en sèrie de manual, que van ser, quan vam parlar de Happy Face... que era el Kate Hunter Jesperson.
0: Mm-hmm. Protagonitzat pel...
1: Per Dennis Quaid.
0: Dennis Quaid, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Exacte.
1: Val? Este va matar 8 dones entre 1990 i 1995 en un patró, que és les coses que més caracteritzen l'assassino en sèrie.
0: Pare de família,
1: marido fills...
0: encantador.
1: Marido encantador hasta cierto punto... Val? Perquè després se separa el matrimoni. Val?
0: Este sí, però, també en caràcters molt, molt, molt marcats. Eh?
1: Sí, i aquí pues, en esta sèrie el que més se remarca és la percepció de la filla, d'adolescent, que se n'entera que son pare és un assassino en sèrie.
0: I sempre, una cosa que tu sempre has dit, que està bé quan a les sèries o als... o els documentals se té en compte la gent que envolta l'assassí, de com se veu afectada aquest entorn familiar o proper.
1: Clar, perquè la societat és molt dolenta.
0: Sempre, és que fins ara ja, teníem la costum, per dir-ho d'alguna manera, de quan se retratava un assassí, se centrava potser molt en l'assassí. I des de fa un temps cap aquí sí que és veritat que comencem a veure com... Potser han tingut a veure les sèries que són una mica més llargues i se pot treballar més en la gent que hi ha al voltant de l'assassí.
1: Clar.
0: I d'esta manera pues, podem conèixer una mica tot l'entorn i com afecta...
1: La situació a nivell emocional i relacional, perquè en moltes sèries documentals les sèries documentals normalment són assassins ocasionals, eh? Parlen amics, companys d'escola, companys de feina, la germana, la cosina, el cunyat... I clar, és la sorpresa que tenen ells també és un xoc que han de treballar.
0: La veïna del tercer pis que diu que sempre saludava, no?
1: Clar, i sí... el panadero, el lechero. Però no, sí, no.
0: Pareixia una persona normal.
1: Sí. O les nòvies. Jo vaig veure una, de més, en un nom molt raro, que passava, no sé si a Escandinàvia o alguna cosa així, que dius, ai, també maten. I també, clar, la nòvia... Però, a més, entrevisten a la nòvia. Que
0: el fred que fa i també maten, allà?
1: Sí, sí.
0: Home, tota la...
1: I és més difícil de netejar perquè la neu...
0: Ah, claro, és un factor important.
1: Ho veus de seguida.
0: És un factor important.
1: Aquí ha matat algú. Però me va fer gràcia perquè...
0: Però de la mateixa manera també neteja moltes coses. Lo del gel, aquestes coses,
1: sí,
0: no?
1: Però...
0: I es troben coses enterrades al cap de molts d'anys perquè baix de la neu hi havia... Això. Home, tota esta, com ho diria, esta moda o esta... Últimament, los autors nòrdics de llibres o de pel·lícules nòrdiques en crims, és una...
1: Sí.
0: Pegues una patada a una pedra i te surten 7 escriptors de...
1: Sí, sí,
0: de
1: és verdad.
0: Crims nòrdics, eh?
1: Pues igual és perquè...
0: John Nesbo i tots gestos.
1: És que la sèrie, me'n recordo, era com a cavallos... granjas, no sé, no tenia nada que ver.
0: Ah, no, que això és els
1: no. Pues a mi me va sorprendre aquí perquè surt la nòvia, no? Tal, en sueco, con nombres raros. No sé, la nòvia. I quan comença a parlar, feia 3 mesos que sortien. I dius, a ver, hola.
0: Quina necessitat teniu de treure a la nòvia de fa 3 mesos?
1: Fa 3 mesos, clar, la nòvia super sorprendida. Perquè, a més, claro, van treure, bueno, una de coses... Era molt rara, eh? Perquè...
0: No cal ni la nombres. No la mireu, esta.
1: No.
0: En la de True Crimes bons que han dit...
1: Que era bona, eh?
0: Ah, sí? Bueno, sí, pues guarda-te-la per la temporada que ve.
1: Era molt retorcida. Pues sí, me la guardaré. Bueno, pues parlem de Happy Face, Asesino en sèrie de manual, exactament igual que The Long Shadow, que parlava del destripador de Yorkshire, que este va matar al 1975.
0: Que el destripador de Yorkshire no és una persona que talla a trossos a un gosset, eh?
1: No. Vale, ara lo pillo. El destripador del Yorkshire, no.
0: És un destripador, un assassí britànic, no? Que,
1: sí,
0: que va ser, inclús, va fer més mal que el destripador de...
1: A ver, no ho sabem, això.
0: D'Antera, l'altre, el famoso.
1: De Londres. Però tampoc ho sabem, perquè no sabem quantes persones va matar aquell senyor.
0: Conocidas.
1: El Peter William Sutcliffe, que era el destripador de Yorkshire, va matar a 13 dones al 1975 en 5 anys. I aquí me'n recordo que...
0: Que jovenet era, no?, quan va fer tot això.
1: No, que va matar... Que va santés.
0: Que en 5 anys tenia, dius?
1: No, al 1975... En qüestió de 5 anys va matar 13 dones.
0: Ah, en qüestió de 5 anys.
1: Sí,
0: no
1: en 5 anys.
0: I, hòstia, sí que va començar pronto.
1: I este és un assassino que va morir de Covid-19. Ole, el Covid. Sí,
0: en sèrio?
1: Sí.
0: Bueno, també n'hi haurà coses bones, veus?
1: Home, però va estar preso un munt de temps, però ja podia haver... Bueno, da igual, no voy a hacer juicios de valor. Ja, total, que... Esto a mí també. És que era de manual lo que fea. Perquè les matava sempre de la mateixa manera.
0: Però recordo que aquí va haver molta confusió, no? I es van equivocar moltíssim, sí, en la investigació, i això va fer que no l'agafessin.
1: Que no l'agafessin.
0: I que per lo menos hi haguessin 5 o 6 assassinats més dels que haurien d'haver-hi hagut, no? Perquè a mitjan d'investigació anaven bé, però es van torcer per no sé quina història i va continuar
1: matant. Perquè matava prostitutes.
0: I va deixar de fer-ho, no?
1: Clar, no. Matava i atacava prostitutes, llavors... Quan surt a la palestra el cas quan mata una dona...
0: Que no és prostituta.
1: Que no és prostituta. Mm. I clar, i allí és quan també se va començar a jutjar el fet de que quan mataven una prostituta era com, bueno, mira, ja està, saps? Com una menys. Però, clar, què passa? Que va atacar moltes dones també que no dient res a ningú, pel fet de que li diguessin és que, claro, tu eres prostituta, saps?
0: Ja, perquè no la confonguessin amb una prostituta.
1: Exacte. I quan ja també mata una noia de 17 anys que anava a l'institut, allí ja comencen...
0: La societat comença a apretar...
1: Perquè la societat, parlem de 1975, la societat era t'atacat, és prostituta.
0: La falda molt corta.
1: Exacte. Uh-huh. I hi ha una dona de color que l'ataquen i l'ataca i no la mata, i està super allí l'amiga en plan vés a denunciar-ho, i ella diu no, que jo tinc una família,
0: no soc,
1: exacte,
0: i... sí,
1: exacte.
0: Sí,
1: sí. Este és assassino en sèrie de manual, també. L'altre assassino en sèrie era l'estrangulador de Boston, val? Que vam parlar també, me penso que fa, bueno, dos programes atrás, i este també va matar a 13 dones, veiem que es repeteix el 13, del 1962 al 1964.
0: En dos anys, 13 assassinats.
1: Sí, i este, pues, bueno, també, el mateix patró. Sí que és cert que este, l'edat era molt, molt diversa, perquè anava des de dones de 18 anys fins a dones de 60 o 80.
0: Un ventall molt gran.
1: Molt, molt gran, que per això no acaba vendé, i que van ser les periodistes les que, per la llaçada de la mitja que utilitzava per estrangular...
0: Per la firma que ficava...
1: Per la firma, tal qual.
0: Que ficava l'assassí.
1: Molt controvertida també, perquè després el que tu vas comentar, que van haver homes que es van aprofitar de la situació, sí, i dic, pues mira, ja la mato.
0: Li fico un llacet i... Que...
1: I ja està, clar. Llavors ja... No, que la matava este. Sí. I mira, és que també, la gent... Com eso psicòpata.
0: Eso es psicópata. Y... Bueno, eso es asesino.
1: Asesino, pero con rasgos psicopáticos.
0: Mm.
1: Y después tenim a Luna Bomber, si me lo recordem, de una bomber, que en los llibres està... Jo l'he vist... Bueno, l'he llegit definit de tres o quatre maneres diferents. Esquizofrènic, paranoic.
0: Entenc. Estic veient que has encarat la secció d'avui per perfils psicològics.
1: Sí, un
0: no?
1: poquito.
0: Per perfils d'assassins. O sigui, els primers eren ocasionals, que te trobaves en la situació i tal, després els assassins en sèrie, i ara ja estem passant als que ho tenen tot estudiat i planejat i per una causa. I...
1: Exacte. És que una bomba a mi m'apassiona. M'apassiona pel fet de...
0: Detrás hi ha tota una filosofia de pensament.
1: Exacte. Sí. Aquí és... Este home se'n va anar a viure a les muntanyes de Colorado, no sé dónde. Vivia sense res i menys, però un rotllo MacGyver, que...
0: Un tio superintel·ligent, també.
1: Con una latita i dos gomitas te hacía una bomba. Era molt específic. En uns llibres lo fiquen com a assassino en sèrie, en uns altres lo fiquen com a sociòpata assassino, perquè ell anava molt en contra de la societat, de la tecnologia, de la gent.
0: Va fer hasta un
1: manifest.
0: Un manifest sobre com... Sobre per què feia el que feia i cap a on anàvem abocats.
1: I, de fet, quan l'agafen, l'advocat intenta fer-lo passar com enajenado mental, i ell diu que no. Perquè, clar, si jo, que estoy aquí haciendo un manifiesto y tal y cual, ara
0: tot,
1: dic que soc...
0: Te ho argumento tot.
1: Claro, ara vaig de boig. No
0: servís de
1: ell
0: res.
1: Ell volia que deixar constància del seu activisme.
0: Tot el que havia fet no li serviria res si el declaren malalt mental.
1: I, a més, sí que és cert que els assassins en sèrie van perfeccionant, val? Quan comencen d'una manera i van millorant la seva estratègia. Això ho ve molt, molt a Dexter. Si mireu Dexter, veu que ell mateix també se va perfeccionant. Pues así utilizo menos plásticos, recicla...
0: A mesura que va veient, per on lo poden agafar i per on no, pues va buscant solucions, claro.
1: Una bomber fa el mateix. Ell comença a fer bombes artesanals i escrivia de manera encriptada pues, què havia passat. Pues, a este se li han imputat dos dits. A este, se no sé què, este, tal, hasta que...
0: Inclús va canviant els materials que utilitza per a les bombes a mesura que va detectant...
1: I deixant pistes falses.
0: Exacte, perquè va detectant que la investigació també està mirant on pot comprar el material i estrechando el cerco cap a certes...
1: Este, ja te dic, el Luna Bomber... jo l'he llegit com a esquizofrènic paranoic, com a psicòpata criminal, assassino en sèrie.
0: Como manitas cabreado.
1: Asesino múltiple, sí. Manitas cabreado. I bueno, pues jo crec que també en lo que és el cercle científic de la criminologia també de buena ve, pues bueno, discrepàncies. Pues jo crec que és així, jo crec que és així, saps? I després, bueno, recordeu que vam parlar del vigilante, que no moria ningú,
0: sí,
1: que era una família que es veia acosada
0: per uns veïns.
1: Per uns veïns i per unes cartes, i que era, estava basada en una història real. I este perfil, perquè també és un perfil, tot i que no mata, és criminal, és com un delinqüent sociòpata. Perquè ell anava a fer mal. Ell sabia que en aquelles cartes provocava tot el que provocava. És adrede, o sigui... jo vaig a per tu, com a persona superior, no? Vaig a subjugar-te al dolor i a l'emoció i al pànic i fins que te'n vagis de la casa.
0: Fins que acabes mig tornant-te loco perquè, bueno, perquè el personatge principal acaba desquiciadíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, recordem que esta sèrie tracta d'una família que compra una casa en un barri residencial de les afores de Nova York.
1: Una pedazo de casa de $1,000,000.
0: Exacte. Al carrer... Ai, te'n sabies de memòria, això.
1: Ai, sí. Ai, ja no me acuerdo. Bueno, és igual. Que 627.
0: Algo així. I resulta que en aquella casa hi ha gent que no està del tot d'acord en què es fiquen a viure en aquella casa. I los 7 episodis que dura va de... És com un who do it, és com un quién hizo... però en veïns. I al fi, no, te van induint a que han sigut uns, a que han sigut los altres, i has però, de desxifrar una miqueta. Inclús hi ha una agrupació de manteniment de
1: l'arquitectura colonial.
0: L'arquitectura colonial històrica i tal i qual. I segueixen rebent les cartes, i això afecta moltíssim a la família, hasta el punt que acaben separant-se, uns vivint fora... Bueno, és una sèrie que a mi me va agradar més del que la gent la qualificava.
1: Perquè és de Ryan Murphy.
0: I este és un perfil completament diferent a tots els que han parlat, perquè és un perfil, el que tu dius...
1: sociòpata.
0: Sí, de fer mal sense acabar clar, matant
1: que,
0: a ningú.
1: És que... los perfils estos és com a quina manera tinc jo de subyugar-te, de tindre poder sobre tu, perquè al fin i al cabo ell sabia que esta persona canviava les cartes, sabia que esperava les reaccions d'aquella família, ara fico càmeres, tot això és infundir miedo i al fin i al cabo pues, no deixa de ser una sociopatia. Bueno, jo li dic sociopatia perquè també... No, és un perfil que he trobat jo als llibres. Ara tinc un llibre nou que se pone Nuevos perfiles criminales, perquè crec que també tot va apareixent. Un dia parlant amb unes amigues i tal, me van dir, però bueno, ara ja no hi ha assassinos en sèrie. I vaig pensar, és veritat...
0: Però per això ho hem parlat moltes vegades aquí al programa.
1: Clar.
0: Per què no hi ha assassins en sèrie? Perquè és més difícil enganyar a la policia avui en dia, o als investigadors.
1: Jo crec que ara...
0: O sigui, t'agafen més pront.
1: Exacte.
0: És a dir, per un missatge de text, per tots els datos que corren per internet, en seguida ja...
1: Tu mires crims, que els pillen a la primera. Bueno, alguns tardaran més anys o menys, però... Hi ha alguns episodis que dic és que si no l'haguessin agafat hagués sigut un assassino en sèrie.
0: Claro, perquè hagués continuat fent-ho.
1: Però clar, te diuen i mirem els mòbils, i mirem les antenes, i les càmeres de la caixa,
0: claro,
1: i del banc, i les càmeres del supermercat.
0: Abans tot... ni hi havia telèfons mòbils, ni hi havia internet, ni hi havia càmeres als carrers, ni hi havia... Era molt més fàcil.
1: Clar. De fet...
0: Avui en dia ser assassí
1: és
0: una activitat de risc.
1: És un repte.
0: És un gran repte, perquè que, o sea, potser lo goig que troben avui en dia és... A veure si m'agafen. A veure si puc fer que... A veure si puc despistar-los, perquè si jo no ho entenc. Però si saps que pringaràs, a la mínima. Si, a la mínima que t'equivoques...
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè això de... No s'encontró el causant...
1: No, ja no, perquè, a més, tu, los documentals de True Crime són documentals d'una mort.
0: Un o dos, només.
1: Clar, sí, sí. Han matat a aquesta persona, ha desaparegut aquesta persona. Sí que hi ha una sèrie de Enterrado en el Jardín. Mm-hmm. Qué telita esta. Jo, a vegades penso...
0: Hi ha una sèrie d'Enterrado en el Jardín?
1: Sí, és com que cuerpos que se han encontrado en los jardines de las casas. I també penses, clar... Jo crec que hi ha molta gent que ha matat i no se l'ha pillat. M'entens? Yeah. Quan veus la sèrie està d'Enterrados en el Jardín...
0: Però en estos casos segurament és persones que viu... Parelles.
1: Ah, no, sí, sí.
0: Gent, o fills, o sigui, gent molt propera que fora d'aquell cercle ningú es preocupa d'estar o en deixar d'estar.
1: Clar, perquè jo penso, hi havia un que era... Pues que la dona va matar l'home perquè l'home estava malament, ja m'entens? Pues estava... I no tenia diners per mantindre'l i se'l va carregar.
0: Sí,
1: i el va enterrar al jardí de casa. I clar, quan van trobar el cadàver, la dona ja havia mort.
0: Claro.
1: Jo me penso que era el iaio d'aquells senyors que van... Però se troben uns ossos i és com a... Ningú va preguntar per este senyor.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, és el que dius.
0: I ella devia cobrar la pensió d'ell i quan se va morir, ja està.
1: Exacte. I penses, bueno, és que... en un episodi d'estos de Crims de la ràdio, que jo a vegades escolto pel cotxe, a vegades parla un antropòleg. I un dia va fer una pregunta. Per què matem? Li diu. I li dice, no, Carles Porta li diu, per què matem? I l'altre li diu l'antropòleg, i per què estimem? És lo mateix. O sea, tu estimes per algo i mates per algo. Mm-hmm. I el Carles Porta diu, pues tens raó. Pues los motius que tens pa estimar, los tens pa matar. Tu estimes per amor...
0: Però estimar no està prohibit i matar sí, no?
1: Ah, bueno, ja, clar... No, estimar no està prohibit i matar està, òbviament,
0: penat.
1: Està malament, però no deixa de ser un acte de... O sigui, surt de l'emoció matar
0: sí,
1: i estimar,
0: sí, sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Entens? I dius...
0: Queda clar als nostres oients que les declaracions de la Marta Lamote de Grignon no estan respaldades per sèrie.
1: No, és una opinió personal. Podeu criticar-me, m'és igual. Soc una miqueta sociòpata, jo. Però...
0: Assassinar, mata, surt de les emocions. Clar.
1: Clar.
0: Però està mal, no ho féssiu. No, ho féssiu.
1: Però hi ha moltes morts que és una pèrdua de control.
0: Sí,
1: vale.
0: Situacions que se'n van de mare i que... Ai, què he fet ara?
1: No, i estic enfadat, perdo el control, no tinc una bona estructura mental i mato, perquè és una resposta.
0: Sí, sí, sí, una situació
1: igual
0: crítica.
1: Igual que estimo, és una resposta.
0: Mm-hmm.
1: Però, a més, som animals. I ara, jo també he pensat moltes vegades... m'estàs cortant.
0: No, estic ficant tensió a la conversa.
1: Però és que jo... Mira si a vegades m'he obsessionat, que a vegades penso, bueno, l'home, bueno, el ser humà, no? Mata un altre ser humà per tonteries, vale? Perquè hi ha motius tontos.
0: Bueno, vale? Però matar és un acte natural... Com nàixer, com estimar... En
1: sí,
0: això estic
1: però...
0: completament d'acord, perquè vale. Dels inicis de la nostra història, des dels cavernícoles que mataven pel menjar, o pel territori, o per... Des d'aquells inicis,
1: però
0: tot ve per algo.
1: Però busquem,
0: tot surt d'algun lloc.
1: Busquem animals que maten els seus propis d'espècie. Va, un, dos, tres, responda otra vez.
0: La mantis religiosa.
1: Ja, estàs... 25 pessetes has ganat, va.
0: Les altres 25 ja són més difícils, no?
1: Clar. Jo no dic que, una, que un león se coma un...
0: Otro... Bueno, no, no, no, no, no, se coma no.
1: No se come a otro león.
0: Se puede pelear, pero...
1: Clar, però no l'acabarà matant. Mm. Quan, si veus un documental de leones en celo, que està la leona esperant-se a veure
0: allí
1: qui...
0: Allí els llavis qui, pintats, sí? No? I a minifalda.
1: Allí van donant voltetres leons, se barallen a veure qui guanya estar-se en la leona.
0: Acaba fugint un i ja està.
1: Exacte. Mm. Però quina espècie mata a la seva espècie?
0: Els humans. Bé. 25 pessetes més, mira.
1: Ja està. Ja està. Ara, jo començo a indagar i sí que és cert que hi ha espècies d'animals que són una mica esclavistes en les... con sus... a ver, ¿cómo es? Porque como es la especie, ¿no? Está la hormiga, luego está la hormiga gigante, ¿eso cómo se llama? Una cosa es la especie y el otro es, pues yo qué sé. Bueno, da igual, no sé si me estoy entendiendo yo. Pero aquí voy a decir que, por ejemplo, el bicho palo. Me encanta el bicho palo. El bicho palo se aprofita de la casa de las formigues.
0: ¿Bicho palo?
1: Sí, el bicho palo. I els que em coneixen ja m'han sentit això. El bicho palo aprofita la casa de les formigues, és a dir, l'agujerito en la tierra, per ficar els seus ous i procurar su especie.
0: Així, se senta i fica els ous dins.
1: I se'n va. Allí es muy buenas. Les hormiguitas, ¿vale? Las hormiguitas, como ven, hay un montón de bolitas, ¿sabes? Las vamos a cuidar, tal. Y ningún depredador se come los huevos del bicho palo. I él perpetua su especie, sí.
0: I clar, les formigues pensen que són...
1: Claro.
0: No ho
1: vale,
0: sabia,
1: és un abuso, perquè almenys el bicho palo, tío, alquílalo.
0: Traer-les comida.
1: Traer-les comida. Ah, no, se va. Després hi ha unes formigues que se'n van a un altre formiguer, secuestren a unes formigues i les fan treballar. És esclavització. Sí. I esto ho he fet jo buscant coses així de dir... Dame actos humanos que hagan los animales en este estilo. Pero no
0: psicopáticos.
1: Claro. De dir, tú eres un puto torturador. O sea, que t'emportes un munt de formigues de l'altre formiguer hundiendo a l'altre formiguer.
0: Escolta'm una cosa. No mos estàs enganyant perquè això és la sinopsis de ants, hormigues. Estan totes esclavitzades currant allí.
1: Sí, bueno, sí, claro.
0: De la pel·lícula de hormiga.
1: Sí.
0: Sí.
1: I, de fet, la mantis religiosa mata a l'altre perquè per perpetuar la espècie.
0: El mantis religiosa.
1: No la mata perquè dice, ai, no. En el moment...
0: De l'aparellament?
1: No, de l'assassinat, és quan, ara només no se ve si el macho o la hembra solta més... partículas de estas reproductoras y así la hembra se queda más, tiene más posibilidad de huevos. Este es el motivo.
0: No, voy antes.
1: Mira, cuando la mantis religiosa se aparella,
0: ¿sí?
1: ¿Vale? Ella está dalt, li talla el cap al macho porque así el macho libera más espermatozoides. I ho fa per a ella tindre més...
0: En l'esforç,
1: tira
0: un xorro extra.
1: Exacte, és un xorro extra. I ja està. I el mata per un motiu, perpetuar l'espècie. No el mata per... És que tenes anat en un altre. M'entens?
0: Sí. Com han passat de parlar del robatori a casa... Des de sangre fria a l'execució sexual
1: de la mantis
0: religiosa.
1: Clar, jo en això penso molt. I bueno, un animal se come otro animal perquè és ley de vida, no? Nosaltres, els que són carnívoros, mengem carn, ¿vale? Però
0: matem per algun motiu.
1: Exacte, és un assassinat natural.
0: Sí, però tia, busca una altra forma de perpetrar l'espècie i no matar a la teva parella, no?
1: Ah, però no, que vull dir que la espècie, no, com se dice esto? La
0: piràmide?
1: La piràmide esta, no?
0: Alimenticia?
1: No, la de los animales, se come al otro y al otro. Sí. És normal, s'han d'alimentar, sí, no? Sí. Però...
0: L'àrbol de la vida.
1: És comer, com nosaltres quan ens comemos el pollo o el ternasco i les gambes.
0: Sí.
1: Però el que és l'assassinat en un motiu
0: com
1: me deu 50 euros o tienes mucho dinero en tu casa, o el matar por matar, como lo es el asesino en serie, porque el asesino en serie mata por matar, por el placer
0: de... y por la superioridad del momento, ¿no?
1: Un animal no mata per plaer. Y esa es la diferencia, dicha por mí. O sea, sin estudios de criminóloga, ya es como persona de a pie. Però...
0: molt bé, bueno, pues hem arribat a aquesta conclusió. Hòstia, pues ha estat un repàs llarg i xulo de tots els criminalments que hem tingut aquesta temporada de Sèrie R. Sí que mos podries fer una petita librografia, no?, de tota aquesta informació, de quins llibres escrits per qui los has tret, perquè parlaves de que ara estaves en un llibre nou que parlava de nous perfils d'assassins... Però ho dic perquè te veig entre llibres i te veig
1: tot senyalat
0: en pòstits i tot rotllo paranoica dels assassinats.
1: Home, no, és interès, perquè m'apunto. Aquí parlem d'aquí i fico un pòstit d'estos de coloringos.
0: Obsessiva, compulsiva.
1: I veus, escric tot. Este és el meu primer llibre.
0: La mente criminal.
1: La mente criminal. La ciència contra los asesinos en serie, de Vicente Garrido.
0: Molt bé. I Garrido és?
1: Que Vicente Garrido és el titular de la Universitat de València. Vale, profesor titular de la Universidad de Valencia, consultor de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia en Latinoamérica, especialista en criminología, pedagogía correccional, pues bueno, ha hecho trabajos sobre la personalidad violenta, programas para tratar a los delincuentes, etc.
0: ¿Los pedagogos tenéis también este ramalazo?
1: La pedagogía correcta. ¿No? Los pedagogos estamos en todo.
0: Ya veo.
1: Porque la vida es pedagogía. Y todo tiene un proceso, entonces estamos los pedagogos allí. Y con este parla d'assassins en serie a España. ¿Vale? Porque comienza dient...
0: La mente criminal, editat
1: per...
0: En el lomo lo tendrás, ¿no?
1: Una comilla. Mira. Esto está aquí. Aquí. Temes d'hoy.
0: I l'altre llibre, no per res, no és que te talli, però se mos acaba el temps.
1: Ah, l'altre llibre és quasi nou.
0: La sabiduría de los psicópatas.
1: La sabiduría de los psicópatas. Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida.
0: Escrit per?
1: Kevin Dutton.
0: Hòstia.
1: I...
0: Abans hem nombrat a Yellowstone, Ariel. I Yellowstone són la família Dutton.
1: Ah, sí?
0: Mira quines coses.
1: Ai, és que no la veo, Yellowstone.
0: Bueno, i què diu? Que mos poden ensenyar coses, no? Los assassins en sèrie?
1: Sí.
0: Vaya.
1: I este és el que te descriu una mica lo que és un psicòpata. Este serà mi lectura de verano.
0: Ah, estàs començant ara, no?
1: Sí.
0: I veig que... I qui l'ha editat?
1: Ariel,
0: molt bé. Això per als que los que vulguen introduir-se encara més en tot el tema psicopatia i assassins en
1: sèrie. I este sí que el vaig comprar en un congrés que va haver de criminologia.
0: A Barcelona.
1: Sí. A Barcelona no, a Tarragona.
0: A Tarragona, vale.
1: Però hi havia un munt de gent criminòloga i forenses i gent que fa autòpsies.
0: I algun criminòleg assassí deu hi haure per allí també.
1: No ho sé, però bueno.
0: Molt bé. Això és criminalment, això és Sèrie R i la Marta Lamote, que se mos despedix esta temporada després de este serà el teu vuitè criminalment, Marta.
1: Molt bé. I esperant que comence...
0: Pararem
1: perquè
0: ara?
1: Perquè ja tinc llista.
0: Ja tens llista per a la desena temporada? Molt bé. Sabeu que juliol, agost i setembre ens aturem per a començar a l'octubre quasi sempre en la prèvia del Festival de Sitges. Així que, de moment, anem a escoltar una miqueta Alfred Hitchcock abans de marxar.

Aprofitarem estos últims instants de programa per a dir-vos que en cartellera esta setmana teniu pel·lícules tan importants com El dia de la revelació, la nova pel·lícula Steven Spielberg, que té una pinta increïble. Teniu Pioneras, Solo querían jugar, la pel·lícula de Marta Díaz, de Lope Díaz, que ens parla de les pioneres en tema futbolístic femení. També tenim El talento único, un thriller canadenc de Daniel Roger. El guardián de l'àrbol de Alcanfor, una pel·lícula d'animació japonesa que també pinta molt bé. I així per damunt són les pel·lícules que més mos interessen d'esta setmana. Res més. Crec que se mos acaba el temps. A veure el temps. Hòstia, ja portem més de 54 minuts. Així que mos toca marxar.

Però no marxarem sense recordar que podeu participar en Natros i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre d'esta novena temporada o de les anteriors, podeu fer-ho en els podcasts que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema!

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Els entrebancs que van patir les obres de l'escola Bressol als Corriols l'abril passat no eren anecdòtics. Els treballs no es van arribar a reprendre mai amb normalitat perquè l'empresa va tancar i l'Ajuntament li va rescindir el contracte. Després d'això, aquest dilluns passat s'han pogut reiniciar parcialment les obres gràcies a un contracte menor amb una altra empresa, a qui ara es vol adjudicar l'acabament de l'actuació per mitjà del que es coneix com un procediment negociat. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que ens diu que un cop més la burocràcia administrativa ha impedit refer-se del contratemps amb la celeritat que s'hauria volgut i que amb la nova empresa s'intentaran recuperar terminis.
2: S'ha hagut de buscar una empresa que agafés un altre cop l'obra. Tot això s'ha hagut de fer amb discreció perquè tots aquests tràmits tenen els seus protocols, la seva protecció de dades, però ara ja torna a arrencar. Esperem que els terminis ens han perjudicat, però els puguem recuperar. Estem una altra vegada en marxa perquè es pugui resoldre. L'administració és molt garantista, molt burocràtica i lenta, i això ens ha perjudicat amb el pla. Però bé, a veure si ara amb l'obra ho podem recuperar.
1: Segons l'Ajuntament, les obres estan executades ara mateix en un 30% aproximadament i encara hi ha temps material perquè s'enllesteixin abans que comenci el curs escolar, però ens admeten que els terminis cada cop són més justos. Ja hi ha data per la jornada de participació ciutadana per mitjà de la qual l'Ajuntament vol recaptar aportacions de la ciutadania en la definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris. Es farà el 19 de juny a la tarda a la plaça Maresme, és a dir, al cor del mateix barri permianenc on es concentren la majoria de projectes. Serà la segona parada d'un procés participatiu que anunciava el govern fa uns dies i que desembocarà en la presentació dels projectes seleccionats a la Generalitat entre el 6 i el 17 de juliol. El procés es va obrir el 27 de maig amb una trobada amb els grups municipals que aquests dies han estat decidint les seves aportacions. Aquest dimarts es feia una reunió a l'escola Sant Cristòfol dels grups amb entitats del barri, pel que hem sabut, associació de veïns i altres col·lectius, i també les escoles Sant Cristòfol i Dofí. I com diem, el 19 de juny es convoca el veïnat. Rafa Navarro no creu que l'oposició a una zona blava a Can Sant Pere, per part de l'associació que du aquest nom, hagi de suposar cap entrebanc en la col·laboració que manté amb l'Ajuntament. En declaracions al Parla l'alcalde, Navarro posava en valor el clima d'entesa que s'ha aconseguit els últims anys i recordava que les decisions que pren el govern es fan pensant en la majoria dels veïns. Finalment feia servir una analogia conjugal per descriure la dinàmica amb l'entitat.
3: Com en totes les relacions de parella, de vegades forçoses, sempre hi ha moments en els que falla la comunicació. Si realment hi ha voluntat de seguir units, doncs el que hem de fer és seure i solucionar aquests problemes que pugui haver de comunicació. Jo crec que és molt important aprendre a viure amb la discrepància. Ser molt conscients de que no es pot aconseguir el 100% d'una reivindicació, sinó que quan s'està treballant per un bé comú, doncs tothom ha de cedir.
1: El que continua sense definir-se és la modalitat d'estacionament limitat que s'adoptarà en aquest aparcament. En Comú Podem considera que Premià de Mar va tard en el disseny d'estratègies perquè els veïns puguin suportar estius cada cop més llargs i càlids a la via pública. Ho deia ahir el regidor Enric Pons, que afirmava que, malgrat la consolidació d'aquesta tendència, no s'està fent una política adequada en matèria d'arbrat, punts d'ombra i fonts. Diu Pons que cal que totes les fonts funcionin i se'n facin de noves, que es plantin més arbres i que, mentre no s'hagin fet grans, es busquin alternatives artificials.
4: No hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos de l'any, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores. Fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys, i mentrestant, doncs, crear ombres provisionals a través de tendalls i zones d'ombra artificials.
1: Pons admetia tenir enveja sana de Barcelona, que ha passat de 9 a 18 parcs públics amb jocs d'aigua per infants. Pàgina de Cultura Yeyé avui. Manel Yeyé.
5: El carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa Yeyé, una proposta impulsada per veïns i veïnes al barri que combinarà jocs tradicionals, activitats infantils, un sopar popular i música ambientada en els anys 60, 70 i 80. L'organització anima els assistents a participar-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica Yeyé. Raül Carrera, un dels veïns organitzadors, explica que la iniciativa vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades i reforçar la convivència del barri.
6: Als anys 60, 70, 80, els nens jugaven al carrer, s'entenien al carrer i no estaven a casa. I, bueno, que van dir que això es feia fa molt temps i ho vam dir de retomar. És una manera de fer coacció amb la gent, amb el barri, amb els veïns.
5: La jornada arrencarà a les 6 de la tarda amb jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el Bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La celebració es completarà amb un concurs musical dedicat a les cançons de l'època i una sessió de música i ball que s'allargarà fins a la mitjanit.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
7: El Club Hoquei Línia Premià ha fet un bon curs i el coordinador de l'entitat, Marc Garcia, n'ha posat bona nota a Premià Mèdia. L'equip Benjamí s'ha proclamat campió de Lliga Catalana i l'equip Benjamí ha quedat subcampió del segon grup. Bons resultats que fan confiar l'entitat en un futur prometedor.
8: Els petitets, els prebenjamins, venien... Ja és un equipet que porta 2 anys junts, que els altres 2 anys havia perdut gairebé tot, pobres. Però, bueno, aquest any eren els grans de la categoria. I la veritat que en tota la Lliga hem empatat 2 partits, hem perdut 2.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: and all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel. El que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides. Cinc, si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc. Demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service, la canta, o més ben dit, la rapeja, el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. And the judge's gavel
0: fell. Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956, als Estats Units, per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la Pensió Triana, un Dijous Sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la Pensió Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
3: sí, una mica, sí, dit
2: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea.
3: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat, eh?
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant